0: José. Vinga, va. Una nena Camila,
1: podríem anar a dormir. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
2: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
3: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
4: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
5: És un animal.
4: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
5: Quin golarro que acaba de fer la Minya Mal.
4: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
5: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
3: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
6: Què tal? Bon dia, benvinguts al Què t'hi jugues d'aquest divendres 15 de maig, un Què t'hi jugues que avui farem a dues bandes, des de l'estudi del carrer Casp de Ràdio Barcelona. Aquí som uns quants, però la gran majoria de l'equip avui s'ha desplaçat fins a la ciutat esportiva. I mireu si és important el dia, que sí que Rodríguez, bon dia.
7: Bon dia, Elena.
6: És divendres i estàs treballant. I us veig, els oients que esteu a l'estreaming, també els estareu veient. Ja tot l'equip del Què t'hi jugues fent una senyal inequívoca, sí que.
7: Sí, els oients que ara mateix estiguin mirant el live deduiran a qui estem esperant i perquè un divendres com avui em toca treballar.
8: És notícia.
9: És notícia.
10: És un futbolista amb unes ràtios... Què, Nil?
8: El millor d'Europa.
10: Ah, doncs ja ho tens.
7: El millor migcampista d'Europa en quant a ràtio de minuts gols, moltes assistències, futbolista importantíssim per a Hansi Flick, com hem dit alguna vegada amb el Flaky, el gran fitxatge de l'estiu, perquè podia haver marxat, però es va quedar.
9: I té més ritme que el que estem posant ara en aquest programa. Va, espavileu, hòstia, lleveu-vos, que ens hem de posar una mica més alegres, no? Una mica més de ritme, aquest aquí parlant a dos per hora. Vinga, cony, parleu ràpid, hòstia.
11: Dia gran pel que t'hi jugues, perquè ara Fermín López és un protagonista de luxe.
7: Aviam, et situo, Elena, situo els oients. Sí. Ara mateix estem a la ciutat esportiva del Barça. L'equip està entrenant, ara mateix el Barça està entrenant. Quan acabi, Fermín López atendrà els micròfons del Què t'hi jugues. Ens han dit que calculem més o menys cap a la una del migdia, és a dir, per a obrir la segona hora del programa. Ho farem amb Fermín López. El que passa és que ja sabeu com funciona això. Tot depèn de l'entrenament del Barça, del que vulgui allargar-lo Hansi Flick. Per tant, confiem que vagi puntual. És alemany, acostuma a respectar els horaris. Si es compleixen els timings, a la una del migdia Fermín López estarà el que t'hi jugués, i si s'allarga, perquè l'entrenament és el més important, òbviament, doncs tranquils, que gravarem la conversa i l'escoltareu la setmana vinent.
11: De totes formes, ja estem unes alçades de la temporada que entrenar poquet. 10 minutets, 15, una activació i cap a...
8: Com a molt, eh?
11: Cap aquí,
6: 10 minutets,
11: a fer
6: l'entrevista.
11: Home, però què voleu entrenar si estan tots de ressaca? Jo guanyo una lliga i em passo 15 dies de ressaca.
8: Sí que dura la
11: ressaca.
8: S'han de cuidar pel Mundial.
11: Bueno, però el Mundial queda molt lluny encara. Per tant, un entrenament curtet i a la una aquí.
8: Recovery.
7: I, com sempre, les entrevistes van amb regal. El Santi Ovalle ha aconseguit un parell de samarretes,
11: sí,
7: dels campions de Lliga, la edició especial feta i posada a la venda per als campions de Lliga. Doncs les sortejarem entre els oients del programa, també de la retransmissió del Què t'hi jugues Barça, firmades per Fermín López.
11: Com ha de ser. Per tant, estigueu atents als propers dies, que hi haurà regal de luxe pels oients del Què t'hi jugues.
6: Protagonista de luxe avui amb Fermín i regal a l'alçada, com esteu escoltant aquí a la taula. No estic sola, afortunadament, estic amb els meus companys del divendres, Ivan San Antonio, del diari Sport. Què tal? Bon dia.
12: Hola, bon dia.
6: Joan Poquí, del diari del Mundo Deportivo. Bon dia. Vosaltres també esteu...
7: Fes-los parlar una mica, Elena.
6: No, t'anava a preguntar si ells també estaven de la ressaca aquesta que deia el Santi dels 15 dies d'haver guanyat la Lliga.
7: No, ells jo crec que vindran amb la ressaca de les 9 del matí, que m'han informat d'un esmorzar al gener.
12: No, és que has fallat, sí que.
6: Es veu que són fake news, sí que.
13: Són fake news. Venim de treballar, d'una reunió de treball.
12: Sí.
7: Sí, bona, sí. Bueno, és una reunió de feina. Sí,
12: exacte,
7: sí, està bé. No,
12: absolutament, ha vingut el Lu.
11: Pots passar el tiquet?
6: Hi ha hagut bon menú avui,
12: sí,
6: o no?
12: Sí,
13: el de sempre. Volem alineació, sí, Poquí.
12: Hem fet un parell d'amanides, una, sí, de cap i pota i l'altra de callos.
13: una mica de...
9: I llavors heu llançat les amanides i què més heu fet?
13: Una mica de cafè tallat...
12: Amanida de callos.
13: Tallat amb la llet de soja descafeïnat i llarg, llarg, de, llarg cafè descafeïnat.
14: Aquest no era per tu, segur.
12: Sacarina.
13: I hem fet una mica de amanida d'herbes, una mica de llenties...
12: Sí. Però no estofades, eh?
13: No, no, llenties bullides,
7: integrals,
13: integrals i pa integral per menjar.
14: Que millor que començar el dia a les 9 del matí amb això.
7: Amb l'Adrià el veig, el Poquí no arriba mai puntual i amb tu sempre.
14: Sí, ja, clar, sí.
13: Bueno, sempre.
9: Els divendres han canviat.
13: Sempre, tampoc.
15: Què ha passat aquí?
13: Un complement circumstancial, correcte.
14: Per cert, van haver el casament de la teva filla o no?
13: Molt bé.
14: Molt bé, no?
13: Sí. Encara estem.
7: Deia que sobre l'alineació algelida que preguntava el Bermúdez, sé que hi havia Joan Poquí, també Ivan San Antonio, i hi havia el Juan de la Boca, perquè sí. M'ha enviat un missatge a les 9:50. ¿Vienes o qué? Recuerdo que tengo que ir a la Ciudad Deportiva a entrevistar a Fermín. Y em diu, ¿y eso es antes que un esmorzar con la cuadrilla?
13: Ha hagut faltes, eh? També hem posat, hi ha hagut absències.
12: Sí, Cristóbal, per exemple.
13: Jo no ho he dit.
12: No, s'ha de dir.
14: Estarà treballant per poder venir després a partir de la una
12: al tram final
14: del que t'hi jugues. Nosaltres no hem anat al Gelida, sí que, però he de dir que un cop més, gràcies al José, un dels nostres millors oients, no hi ha rival amb ell, José està allà amagat, avui ha vingut acompanyat dels seus fills, ens ha portat unes postres, sí que per l'esmorzar del Gelida, és que si l'ensenyo a càmera, ho vaig a intentar, però el que no vull fer és desgraciar-ho, perquè sortirem a tots els zàpings, si no... Una tarta de fruita
13: personalitzada.
14: Dedicada al que t'hi jugues.
13: Guardeu!
14: Ajuda'm, Joan, perquè si no això cau.
9: Guardeu coses, eh?
13: No,
14: sé si ho estic fent bé perquè es vegi, és que si no la liarem aquí, eh? Brutal! Això, maduixes, kiwi, pinya... raïm... Sí.
13: Taronja.
12: Qui no menja fruites,
14: que posa que t'hi jugues.
13: Maduixes.
9: Joan, deixa
13: no,
9: deixa coses.
13: No, president, ho sento.
9: No, deixa
14: avui,
9: coses o tallo
14: avui
9: relacions
14: ho
9: amb el mundo deportivo.
14: Avui ho sento, president, però...
13: Aquí us està, o... Aquí a les verdes i les madures, tu.
14: Exacte, avui tocava venir aquí. No sé si quedaran engrunes d'això, sí que, o si en tindrem de millor, segurament, pel que t'hi jugues del dimecres, no, a Sitges?
7: Sí, dimecres, dia 20, per celebrar l'aniversari de la Copa d'Europa de Wembley i el llibre que publica José Mari Vaquero. Mi pròxima parada, que t'hi jugues especial, des de l'hotel Melià Sitges. Des de l'hotel Melià Sitges de Sitges, al costat del port d'Aiguadols. Farem el que t'hi jugues. Qui vulgui apuntar-se a través de la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat, a través del WhatsApp, si és més senzill per a l'oient, 606-32-72-11.
9: Farà temps que no es reuneix tanta gent del Dream Team.
7: Una alineació titular.
9: Bastant guapa, eh?
7: Molt.
9: Compte.
12: Des de l'homenatge? Sí.
7: Possiblement. Sí,
14: I els tindrem el que t'hi jugues.
7: La gent que es vulgui apuntar, que ho faci, evidentment, entrada gratuïta, amb regals, també, llibres i samarretes del Dream Team firmades. Vinga. El dimecres, dia 20, a les 12... 606-32-72-11, a través de la pàgina web de la SER també es poden descarregar l'entrada els oients que vulguin venir, sercatalunya.cat, José Mari Vaquero com a MC, mestre de cerimònies, però hi haurà també gent del Dream Team com Chiqui Begristain, José Ramón Alexanco, Guillermo Amor, Eusebio Sacristán, Juan Carlos Unzué, em fa molta il·lusió veure a Unzué, Julio Salinas, Sergi Barjuan, en fi, hi haurà una llarga llista de futbolistes d'aquell Dream Team que, com sempre dic, van guanyar la primera Copa d'Europa, això és el primer petó i mai s'oblida.
9: I si voleu apuntar-vos-hi, 606-32-72-11, ens passeu nom i cognom dels que vindreu i us apuntarem. I si no, podeu entrar a sercatalunya.cat i reservar la vostra invitació. Posa entrada fins a aforament complet. No patiu. Veniu.
14: Que... Sereu benvinguts.
9: Veniu. Sereu, sí, perquè hi ha espai per tothom.
7: Això serà... Crec que batrem rècords. Serà el dia que posarem més gent en un directe del que t'hi jugues.
13: Ah, mira.
14: El cartell
7: hi haurà més sorpreses, eh? Algunes les direm la setmana vinent, però possiblement n'hi hagi que no diguem fins a l'hora del programa. O sigui, serà sorpresa.
14: I els que vinguin afortunats perquè seran els primers en descobrir-ho.
7: I hi haurà el trofeu de la Copa d'Europa, que per fer-te fotos sempre s'agraeix.
13: Mola molt.
8: No la tinc i me la faré.
13: Ah, no?
8: Mira. No tens...
9: Passa, Pol, passa.
12: Perquè ets de Girona.
9: Està aquí el responsable de premsa del Barça.
14: Sí. Doncs sí que...
7: Ja està dormint.
14: Sabeu que teniu línia oberta.
7: Quan... Això és un departament com cal. Han vingut aquí només a preguntar-nos si estaven bé. Pol, estem molt bé, gràcies.
14: Esteu bé, no us falta de res.
7: Sí.
14: Doncs sí que, línia oberta amb el que t'hi jugues quan tingueu per aquí a Fermín. Ens demanes pas. Nosaltres, si et sembla, aquí anem a parlar del que passa al Madrid, perquè això és un no parar.
7: Perfecte. Aquí els tens a tots quadrats, per això, per al que necessitis.
14: Fins ara.

0: Cap València.
1: Podem saludar a aquesta hora del matí a l'Àlex Luna. Àlex, què tal? A Ràdio Girona.
2: Tot bé?
1: Et sentim, Àlex.
2: Què tal? Com esteu?
1: Com cau aquest empat al Girona? Insuficient pels de Mitchell.
2: Insuficient perquè necessitaven la victòria sí o sí i sobretot perquè l'equip va respondre com feia jornades que no ho feia, que era doncs, amb ànima, que era el que reclamava Mitchell. Amb 26 xuts a porteria, un pal als 3 minuts. Bueno, ocasions de tots els colors i davant una Real doncs, que sí, que va estar bé, sobretot en defensa, però que va venir... doncs, si empatava bé i si no també. Tampoc va deixar una gran imatge. Mitchell, com estava després del partit? Doncs bé, explicant que no pot ni dormir.
3: Todos estamos sufriendo. Yo ayer no dormí, no quise ver ningún partido, me puse una película, me dormí, me desperté y a las 8 de la mañana estaba en pie en la ciudad deportiva para preparar el partido porque no podía dormir. Y así estamos todos. Lo que nos va a faltar es seguir buscando la mejor alternativa para intentar conseguir esos puntos que nos den la salvación. Y eso me podrán decir que soy malo, pero no que no trabajo. Solo quiero llegar a Elche rezando para que tenga la opción de depender de mí mismo. Y eso pasa por ganar o empatar, seguro. Perdiendo no lo sé. Entonces necesitamos sacar algo en el Metropolitano.
2: Doncs les paraules de Mitchell, que per ser una mica optimistes s'han de passar moltes coses, però si el Girona guanya, el Llevant també ho fa, i l'Elx perd a casa contra el Getafe, el Girona no dependria, o sigui, estaria salvat per l'última jornada davant l'Elx.
1: Doncs veurem què passa aquest cap de setmana a Atlético, Girona i Osasuna, Espanyol. Deschamps publica la llista de jugadors del Mundial sense Camavinga.
4: El migcampista del Madrid no ha entrat al combinat de 26 jugadors i ha estat la sorpresa dels desconvocats. La llista l'encapçala Kylian Mbappé i el Barça tindrà representació amb Jules Koundé. Més informació pel que fa al Mundial, Ancelotti renova com a seleccionador del Brasil fins a 2030.
1: En bàsquet, Xavi Seisó, exhibició de Ricky Rubio contra Morabanc Andorra.
5: Així és, un altre clínic de Ricky Rubio i a l'Olímpic, 23 punts i 7 assistències per la victòria de la penya davant el Morabanc Andorra, que el consolida a la sisena posició i manté els andorrans en zona de descens. Mentretant, nova polèmica al Barça de bàsquet. El Barça hauria arribat a un principi d'acord amb Ivonne Navarro en el cas de que Xavi Pascual decideixi marxar a Dubai. Aquest principi d'acord no ha sentat gens bé a Xavi Pascual, que afirmen que en cap moment ha dit que marxaria. Veurem com acaba tot després que Pascual en els últims mesos hagi enviat uns quants missatges al club, presumptament per no haver complert algunes promeses en forma de fitxatges que li van fer quan va signar.
1: Anem a la festa. El quiosc del Marcos. Marcos, ¿qué tal? Buen día.
6: Hola, buenos días, Elena. Viaje a Brasil, donde además se explora en la noticia adelantada en este programa hace ya varios días. En el diario Globo se puede leer una información firmada por el periodista Kaje Mota. El Barcelona intensifica el contacto por João Pedro para ocupar el lugar de Lewandowski. Se lee en este diario, donde además se sitúa la expectativa de negocio en torno a los 100 millones de euros. Y anuncia también que el Chelsea hará un partido duro. Duro porque pagó 70 millones de euros al Brighton por este delantero de 24 años que ha marcado 20 goles en sus 48 encuentros. Además, ha regalado 9 asistencias. Escribe Kaje Mota. Los próximos días prometen emociones especiales para João Pedro. Está en las horas previas de jugar el sábado, o sea mañana, la final de la Copa de Inglaterra con el Chelsea y tiene al City Guardiola como rival. El lunes sabrá además si está en la lista de Ancelotti para jugar el Mundial con Brasil y el asedio fuerte del Barça comenzará en los próximos días.
5: I el poble de Luna, de la província de Saragossa, farà demà un homenatge a un dels seus veïns més il·lustres, Juan José Castillo, reconegut periodista esportiu, primera veu del tennis al nostre país, efectivament, fent famosa aquella frase de entró, entró. 63 anys de professió i més de 30 esports narrats. A les 11 començaran els actes i el poliesportiu del poble portarà el seu nom. Juan José Castillo va dirigir el Mundo Deportivo més de 20 anys. Va cobrir els Jocs Olímpics des del 1952 fins al Barcelona 92 i ens va deixar el 2001. Demà molts periodistes s'acostaran a l'una per recordar la figura d'un dels més grans, mestre de mestres, com deia el Poquí ara, el jefe.
1: Doncs demà, ja ho sabeu, cita a l'una i xoquen la mà Seisó i Poquí. Què t'hi jugues? Espanyol i Girona, ho hem explicat ara, estan pendents de poder tancar la seva permanència i crec que el que t'hi jugues, Vinícius, vol dedicar uns versos a tots aquells equips que estan patint en aquestes últimes jornades.
7: Té tota la raó. He escrit una carta per a tots els equips que estan en descenso. Así que, cuando quieras, carta per

0: Aquest diumenge, el Tot és Comèdia.
1: Que les dones d'aquest món, que les dones d'aquest món puguin créixer.
0: Una llegenda de la música, Maria del Mar Bonet, celebra 60 anys de carrera amb un nou disc on torna a les arrels de la seva Mallorca. Conversarem amb l'artista. I també... Anirem a la sala Flyhard per veure el nou espectacle 10 Manzanares. Per amor, un pacte d'honor sobre els matrimonis forçats per la precarietat econòmica.
2: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Flaquer i Albert Bermúdez.
1: Que t'hi jugues al migdia.
0: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
2: Que t'hi jugues.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
4: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 10 a 2 amb Elena de Diego.
6: 1:05, al Què t'hi jugues ens divertim.
7: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
6: I en aquesta hora del Què t'hi jugues ens ho passarem molt i molt bé, sí que...
8: Doncs sí, perquè ja estem aquí amb Fermín López, superpuntual. Gràcies a tu. Havies dit a la una, i a la una i un ja estava aquí assentat a la cadira esperant a que ens donessis pas. Elena.
9: Això us... per culpa de Hansi.
8: Sí?
9: Sí, sí.
8: Us matxaca molt amb el tema de l'hora?
9: Sí, molt important l'hora.
8: És mentalitat alemanya.
9: Sí.
8: Escolta, ara estàvem escoltant una cançó de René, que és la que obre la segona hora del programa. Que... Us heu divertit molt aquesta temporada?
9: Sí, diria que sí. Crec que ha sigut una temporada molt bona, hem disfrutat molt. Hi ha hagut moments una miqueta difícils, però crec que hem disfrutat molt i ho hem fet molt bé.
8: Posa't un moment en els auriculars, Helena, perquè estem amb Fermín López a la Ciutat Esportiva. Com us hem explicat abans, ha acabat l'entrenament. Estem amb el Santi Ovalle, el Nil Solà, amb un jugador que ha fet una grandíssima temporada, ha guanyat títols i ha marcat molts gols. Aviam si recordes aquest.
10: Pedri para Fermín, Fermín controla, se planta solo entre el área, remata, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
11: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
10: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
11: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Pata Victoria.
10: El balón a la izquierda y al fondo de la red. Marca Fermín, un gol que puede acelerar. Tic tac tic tac tic tac tic tac, el adirón del Barça. Lo marca el soldadito de Flick.
8: T'ho he posat fàcil perquè és l'últim.
9: Sí. Sí, sí.
8: T'agrada que et diguin el soldadito de Flick?
9: Sí, está bien. Está bien, m'agrada. Al final sempre intento donar tot per l'equip i el Hansi em dona molta confiança també i m'ha agradat que em diguin això.
8: Ens ha costat triar el gol perquè, Nil, repassant estadístiques, estem davant de el migcampista amb millor mitjana d'Europa.
12: Sí, amb millor mitjana, amb millor influència de, en gols. 13 gols, 17 assistències aquesta temporada, és a dir, 30 participacions, per comparar-ho amb jugadors que segur que tothom té al cap. Nico Paz, 13 gols, 8 assistències. Cherki, 10 gols, 15 assistències. Bellingham, 7 gols, 5 assistències. I, per exemple, a altres com Enzo Fernández, 14 i 6, és a dir, que superen absolutament a tots els migcampistes d'Europa amb 3.000 minuts.
8: Controles les estadístiques o no?
9: No m'agrada molt, però sí, soc conscient que les estadístiques que he fet aquest any, i estic molt content, òbviament, per ajudar així a l'equip, i al final és el meu treball, és les meves virtuts, i ho haig de fer.
8: Què t'agrada més, marcar o donar una assistència?
9: Marcar.
8: Has estat sincer. Vull dir, que no, he donat-li un gol als companys, també.
9: No, no també, no sé, també m'agrada donar gols als companys, però per mi marcar un gol és una sensació indescriptible, doncs m'encanta.
13: Què hauria dit el nen del Campillo de fa 10 anys si li diuen que 10 anys després és el migcampista amb més gols i assistències d'Europa?
9: Que està boig. Segurament diria que està boig perquè doncs, és impossible imaginar primer arribar al primer equip del Barça, sent del Campillo un poble molt petit, molt humil, i doncs fer aquestes estadístiques i tenir tants minuts al primer equip del Barça crec que és una cosa inimaginable i estic molt content.
8: Quants habitants té el Campillo?
9: 1.800, 2.000.
8: Poquíssims.
9: Sí, molt pocs.
8: Ara que parlem del teu poble, escolta aquest missatge, aviam si reconeixes a la persona.
2: Hola, Fermín, soy la abuela Lola. Te llamo, hijo, para felicitarte por el campeonato de la Liga. Que estamos todos muy orgullosos de ti, hijo, porque te vemos que vas para arriba y que es lo que has luchado tú por ello. Así que siga así, que cada vez estoy más orgullosa de ti porque tú eres el orgullo de tu abuela. Muchos besos, cariño.
9: Joder, vaya mensaje, ¿eh? No, no, mi abuela es un pilar fundamental en mi vida. Ya la habéis escuchado, ella es lo da todo por mí y siempre está pendiente de mí. Me llama cada dos por tres y a veces no le cojo el teléfono porque no puedo, pero me encanta hablar con ella y siempre me da consejos, me apoya mucho. Y estaba súper orgullosa de mí y pues yo muy contento de que esté orgullosa de mí, que me vea en la tele, que eso para ella es lo más, y que la gente le pare por el pueblo y eso, para ella es lo mejor y estoy muy contento por ella.
8: Fixeu-vos que ara, de manera inconscient, el Fermín ha canviat d'idioma, sí, perquè la seva àvia li ha parlat en castellà. No, no passa absolutament res, al contrari, s'hi sorprèn i crec que la gent ho valora molt. Que no tinguis vergonya de parlar en català i lo bé que és veritat que portes anys a Catalunya, que t'has escolaritzat durant molt temps aquí, però que molta gent no el parla o no s'atreveix en públic, el parla en privat, però tu en públic t'has atrevit.
9: Sí, m'he atrevit perquè també m'agrada i sé que la gent d'aquí doncs és molt important per ells, per la cultura i jo estic molt, molt integrat a la cultura catalana des de petit i per mi m'agradava parlar en català a les entrevistes o per al carrer, si algú em para a parlar en català jo responc en català i estic molt content de parlar aquest idioma també.
8: Hi ha alguna paraula que t'agradi especialment?
9: No sé,
8: alguna expressió? Alguna frase feta? Recordo una vegada que vaig entrevistar a Erika Vidal i em va dir que la primera cosa que havia après d'un veí era que a la taula i al llit el primer crit.
9: Pues una frase feta, no sé, pero siempre dirían como Titu, ¿no? Aquestas cosas.
8: Titu. ¿Qué pasa, Titu?
9: ¿Qué pasa, Titu? Eso. Siempre de pequeño escoltava això i no sé, és una paraula que se m'ha quedat, saps?
8: Fas molt bona cara. La gent que estigui escoltant l'entrevista i veient-la a través del live del que t'hi jugues veurà que fas molt bona cara per a la ressaca que deveu portar després de celebrar el títol de Lliga. Ha estat bèstia o no?
9: Una mica, sempre és important celebrar les lligues, és un campionat molt important pel club, que hem fet una molt bona lliga, hem sigut molt regulars i hem fet dues consecutives, que això és molt important i l'any que ve anem per més.
12: A nivell teu, Fermín, et van veure el dia de la rua que no vas parar en tota l'estona, hi havia algun que se'l veia una mica més cansat. L'energia que tens a dins del camp també és la que tens sempre fora per viure la vida d'aquesta manera?
9: Et diria que sí, soc una persona molt passional dins i fora i tinc molta energia des de que m'aixeco. Els companys, quan estem a les concentracions o algo, sempre a les 8 del matí estic com fent bromes i la gent em diu, Fer, tio, calla't un poco, ¿sabes? Son las 8 de la mañana y tal. Y yo, a mí me sale natural y digo, joder, tío, ya me ha cortado el rollo, ¿sabes? Pero sí.
13: I ets l'únic, o sigui, ets l'únic o qui hi ha més intens, així d'intens dins del vestidor?
9: Et diria el Cancelo.
13: Cancelo?
9: És molt intens, així com jo, sempre fent bromes a qualsevol hora, a qualsevol moment, i la veritat que em fa molta gràcia el Cancelo.
8: Ho hem comentat alguna vegada, eh? Has estat el fitxatge de la temporada, perquè a l'estiu podies haver marxat i et vas quedar.
9: Sí, jo sempre ho he dit, que sempre he volgut estar al Barça, era el meu somni des de petit, i en cap d'un moment vaig dubtar i estic molt content per la decisió que vaig tomar i la temporada ha anat molt bé i estic molt content d'estar al Barça.
8: Quin pes va tenir Hansi Flick?
9: Pues el necessari, perquè al final ell era ser l'entrenador i em va transmetre la seva confiança. Crec que aquest any m'ha donat molts minuts. He jugat partits importants, m'ha ajudat a millorar i crec que ha sigut una peça important perquè em quedés i perquè hagi fet aquesta temporada amb l'equip.
8: I és curiós perquè ets un jugador que juguis de titular o surtis 15 minuts, sempre rendeixes. Això és gràcies a que has hagut de picar molta pedra al futbol base, vas marxar a Linares per tornar. T'ha ajudat les dificultats com a futbolista que has tingut a la cantera, a la pedrera del Barça per ara? No, perquè a vegades costa, no? Hi ha jugadors que, si són titulars, rendeixen, quan han de jugar 15 minuts els hi costa més. A tu, en canvi, no fa la sensació.
9: Potser sí, al final la virtut de la paciència al llarg de la meva vida ho he tingut que fer, he tingut que tenir molta paciència i ara que estic al primer equip, a vegades no, òbviament no m'agrada jugar de suplent mai, perquè soc un jugador que sempre vol estar al camp, però cada minut que jugui amb la samarreta al Barça per mi és el millor de la meva vida, doncs tinc que donar tot i per això quan jugo de suplent o titular faig el mateix, la mateixa energia i intento aportar a l'equip els minuts que pugui.
8: I això és gràcies a que, com que eres petitet, no? El teu pare et deia, per compensar-ho, intensitat màxima i xutar amb les dues cames i mira, no?
9: Sí, la veritat,
8: o sigui,
9: que
8: ser petit t'ha acabat ajudant?
9: Sí, m'ha ajudat. Quan era petit no... Me'n frustrava molt perquè no arribava a fer el joc que m'agradaria, no podia jugar molt, no confiaven en mi perquè també era normal. I bueno, el meu pare sempre em deia que hauria de treballar més que la resta dels companys, que el que has dit, colpejar les dues cames, que és una cosa molt important i que me l'ha ensenyat des de petit i ara el primer equip del Barça pues, ho faig.
8: És que ara no se sap ben bé si ets dretà o esquerrà.
9: No, l'equip sempre m'ho diuen. Crec que és una virtut que tinc i és una virtut molt bona per jugar a futbol perquè em puc orientar per ambos costats, puc golpejar a l'esquerra, a la dreta, fora l'àrea, a dins, puc regatejar, puc controlar i crec que això és una virtut que dins del cap doncs t'ajuda molt.
8: Ara, lo de la intensitat, ja et vas passar el joc, ho vas pujar de nivell quan va fotre aquella hòstia el porter de l'Atlético de Madrid. Quants punts a la cara?
9: Doncs és que en 4 dies em vaig fer aquesta.
8: Sí, la de la front?
9: I aquesta.
8: La de sota el nas.
9: Sota el nas van ser 7 punts, crec. 3 per dins i 4 per fora.
8: 3 per dins i 4 per fora, sota el nas. I a dalt?
9: I a dalt, 7.
8: 14.
9: També 4 per fora i 3 per dins o alguna cosa així.
8: Mira els punts que li vau treure al Madrid després del Clàssic.
9: Com me busca, eh?
8: Sí, no, 14. Ara són 11, perquè ja amb la Lliga decidida vau perdre contra l'Alavés, però sí, eren 14.
9: Tu l'has dit.
8: 14 punts. Sí. I va seguir jugant.
9: Sí, és que soc una mica burro, és que aquestes coses, jo amb l'adrenalina en el moment no me dolia.
8: No feia mal.
9: No em feia mal per seguir jugant, però sí, és veritat que el descans ja quemava una mica això i el tenia així, però era la Champions, havien de guanyar i no pensava en una altra cosa que estar al camp.
8: És bèstia, eh?
13: Sí, vas partir la cara i no veu aconseguir passar a l'eliminatòria. Què s'ha de fer per guanyar la Champions la temporada vinent?
9: És que la Champions són sempre petits detalls. Jo crec que estàvem fent una molt bona Champions. La ida van fotre 2 gols i darrer i ens van expulsar un jugador que era ja molt complicat i encara així van tenir ocasions per empatar el partit encara i a la volta doncs estàvem fent un gran partit i després del meu cop el partit se'ls va enfriar i per ells va ser el millor i no han pogut remuntar, però crec que estem molt a prop d'arribar a una final de la Champions i que hem de seguir així, amb la mateixa mentalitat i estar pendent dels petits detalls que a la Champions sempre passa i
8: passa aquella jugada era el 0-3, no? I el 0-3 es va passar a l'1-2, amb tu commocionat, no? Perquè és que l'hòstia va ser tremenda. Tremenda.
12: Anava a dir, Fermín, aquestes dues eliminatòries contra l'Atlético a la Copa i a la Champions són l'espina clavada que li queda en un vestidor que porta dues lligues consecutives i que sent que està tan a prop de poder guanyar la Champions i portar-la a Barcelona?
9: Òbviament sí. No ens obsessionem amb la Champions perquè és una competició molt difícil i nosaltres som els primers que volem guanyar. Però sí, tenim l'espinita aquesta de que volem guanyar la Champions, que estem molt a prop i que ens falta una mica, un pas més per aconseguir-la i crec que estem en la bona dinàmica i esperem que l'any que ve el puguem aconseguir.
8: Ara heu guanyat dos lligues seguides, dos supercopes seguides, una Copa del Rei i dels set clàssics contra el Madrid, sis. N'heu guanyat sis. No, dels vuit, set.
13: Set.
8: Amb gent que heu crescut estant al Barça i tal, té un punt més especial? No, sempre hem dit, no, que els títols de Guardiola s'hi han d'afegir el 5-0 i el 2-6. Té un punt especial guanyar-li les finals al Madrid, que als clàssics acostumeu a guanyar-los?
9: Home, per nosaltres sí, perquè som culers des de petit, som molts jugadors que hem pujat de la Masia, que hem crescut amb el Barça, amb el sentiment del Barça, i per nosaltres guanyar lligues, guanyar supercopes davant qualsevol equip és molt, molt emocionant, però quan guanyem contra el Madrid, doncs la veritat és una miqueta més especial perquè és el gran rival i és el que hem viscut des de petits i és el sentiment que tenim tots i guanyar lligues i aquestes competicions per nosaltres és un somni.
8: Al bar, al que t'hi jugues, tenim de col·laborador el Tomás Roncero i un dia, escolta què ens va dir.
14: A mi se me dicen, ¿tiene la posibilidad de fichar a favor del Barça? Le he fichado a Fermín. Por encima de Lamín, de Rafinha, Pedri, sé que es bueno, pero sé que es una posición que más o menos la puedo tener. Pero es que Fermín es el prototipo de futbolista para el Real Madrid. Porque es el que es un boss-to-boss, ese que es uno que va para arriba, que va para abajo, que recupera, que mete energía, que mete goles, que da asistencias, que es una mosca cojonera. O sea, Fermín es el típico futbolista total, que a mí me ha encantado de siempre.
9: Jo soc prototipo Barça. No.
15: T'anava a dir, abans que diguis res, ni si t'hi ocurra, eh?
9: No. Impossible.
8: Home, però
9: s'agraeix. No, l'agraeixo, òbviament, les paraules i aquestes coses, però jo soc prototip Barça i Barça sempre.
8: No m'atabaleu.
9: No m'atabaleu.
8: Una paraula molt catalana, sí. Atabalar.
9: Atabalar.
8: Esteu pendents del que passa allà o no? Has vist el que ha dit Mbappé aquesta nit, la resposta d'Arbeló a la roda de premsa de Florentino Pérez d'abans d'ahir?
9: Home, sí, ho hem vist, com tothom, crec. Però nosaltres sempre ens centrem en el que passa aquí, al Barça. I, bueno, cadascú té la visió de les seves coses. El que no crec que és correcte és dir que el Barça ha robat 7 lligues. Per mi això no pot ser perquè jugava Messi, Iniesta, Xavi, era impossible que hagin robat 7 lligues i crec que això no és correcte, però tampoc ens importa molt, nosaltres estem en el nostre camí, no ens importa el que passa fora del Barça, sempre aquestes coses van a passar i nosaltres estem molt centrats i molt contents del que estem aconseguit.
8: Sí, això sí que et va molestar, que Florentino Pérez digués que li havien robat 7 lligues.
9: No molestar, perquè cadascú pot dir el que vol, però crec que no estava bé. No estava bé dir-ho. Si nosaltres...
8: Va fer un càlcul també que aquest any el Madrid té 18 punts menys que el Barça per culpa dels àrbitres.
9: Bueno, això no ho vull entrar, però si nosaltres diem això també no estaria bé. Crec que no es pot dir aquestes coses, però bueno, cadascú és lliure de dir i de fer el que vol. I nosaltres, ja et dic, estem molt centrats en el que passa al Barça, que crec que estem en molt bona època, que segur que seguiran rebent títols i estem molt contents del treball que estem fent.
8: Et deia allò dels 18, va dir 16-18, clar, era quan el Barça estava a 14, era lo necessari per dir que la Lliga li havien robat, no? Perquè eren 14 punts de distància, 16 segons Florentino li havien robat els àrbitres, ja li sortien els comptes per dir que el Madrid seria campió.
13: Hem vist que a les últimes lligues heu guanyat a Cornellà i les heu celebrat amb el càntic famós del Perico di Melo que se siente, tu, un dels que més cantava allà al balcó de la Ciutat Esportiva, i aquesta rua hem vist la mina amb la samarreta de gràcies a Déu no sóc madridista, totes aquestes coses, no? A qui li teniu més animadversió, més rivalitat, a l'Espanyol o al Madrid dins del vestidor?
9: La rivalitat és la mateixa, perquè crec que sempre ha existit la rivalitat amb el Barça i amb l'Espanyol, igual que per ells nosaltres som la seva rivalitat, i crec que tampoc ens agrada que et molestin per aquestes coses, que crec que és futbol, que no li faltem el respecte a ningú jugador ni a ningú equip, i no sé, no ho puc entendre, però al final quan perds pues, és normal que estiguis enfadat i nosaltres també, però quan ells en guanyin també ho faran. Doncs,
8: i ho acceptareu.
9: I ho acceptarem, òbviament, perquè és la rivalitat.
8: Sereu amics d'alguns fora del camp, no?
9: Que en la selecció i aquestes coses, o des de petits que els coneixem, aquestes coses passen i mentre no faltis el respecte a ningú, jo crec que no...
8: I escolta'm, a Joan García el coneixeu ja des de petit?
9: Jo personalment no. No.
8: Quin porter, eh?
9: Sí, portaràs. Uf.
8: Tremendo, eh?
9: Crec que tothom ho ha vist aquest any. Crec que és un porter que ens ha ajudat moltíssim, que està a un nivell moral. Per mi és el millor, però hi ha molts. I aquest any, doncs quan ho necessitaven, ha estat allà i ens ha ajudat i s'han donat punts.
8: Estem amb Fermín López de la Ciutat Esportiva del Barça, en directe al Que t'hi jugues. Nosaltres tenim uns personatges al programa i ara farem un joc. Aviam si reconeixes qui és qui. Tira, Willy.
16: Nada, yo lo primero que quería decir que los cánticos los hacemos los dos, pero el que los inicia siempre soy yo. Perico, decime lo que se siente, esto es un cántico que me gusta mucho hacerlo a mí. Soy el primero.
9: ¿Ronald?
8: Sí, señor. No,
16: claro. Es que
9: bravo.
12: Un de uno.
16: Somos corazón, los dos somos corazón.
8: Un de uno.
17: Mira, Joan Fermín es que es un nano que hace el squat. Que es nota moltíssim que és de la Masia i és com en Gavi però en assenyat, jo sempre ho he dit.
9: Coercí, no?
17: Ya este año quiero que hablar de Pichichi de año que viene, porque este Chesney y yo somos como padres de los jugadores, porque estamos juntos siempre en ellos, y Hansi es como al abuelo, y nosotros somos padre, mamá, y ellos son los culos, los culos, y yo no quiero estar año que viene aquí, yo quiero estar, porque si no es como separación y custodio compartido.
9: Robert, no.
8: Lewandowski.
9: ¿Sí?
8: 3 de 3, ¿eh?
17: Bueno... Qué suerte que te quedaste en el Barça, porque este año se ha lesionado Pedri, me he lesionado yo, Bernal, Gavi, casi es el único que ha aguantado él toda la temporada entera.
8: Aquel día está costando más, ¿eh?
17: Es más difícil este, porque yo conozco menos.
8: A partir de ahora, cuando escoltis...
9: ¿Está en la plantilla o
8: está en la plantilla? A partir de ahora, cuando escoltis... recordarás això.
17: Este yo siempre hago esto muchas veces.
8: Frenkie de Jong.
9: Ah, Frenkie. Hola, no tenía ni idea. No fijado en eso nunca.
18: Y él ha dicho una cosa, que el año pasado, que este año se ha visto que Joan García es muy bueno, pero también se vio el año pasado hasta que mi hijo le marcó un gol que no veas.
8: El padre era Min.
9: Es que ya te está yendo fuera de la plantilla, ya no sé.
18: Vete fuera de la plantilla, fuera del equipo también. ¿Cuántas Champions tienes tú? ¿Cero, no?
9: Ah,
18: pues deja de celebrar liga de mierda. Deja de celebrar tu liga de mierda que no sirve para nada. Tonto, para que hace dos años estaba en segunda y celebró un ascenso a segunda de primera RF. Tú no sabes, jugué en primera RF. Qué vergüenza. Yo jugué un partido en primera RF.
9: Vinícius, no.
8: Hasta el Linares et va ajudar, no? Et va servir. Vas picar pedra i hem parlat alguna vegada amb el teu entrenador d'allà i ens va destacar l'actitud que vas tenir per millorar des de principi fins a final de temporada i la humilitat. Això ens ho ha dit el teu entrenador del Linares.
9: Sí, que aquesta és la meva personalitat. Sempre he sigut una persona i un jugador molt, molt humil, molt treballador, i quan vaig arribar al Linares no estava al meu millor moment. Ho vaig passar una miqueta malament perquè era un moment difícil, vaig sortir del Barça i ja pensava que s'acabava tot, i allà me'n vaig ajudar un montón, l'Alberto, el seu staff, els meus companys que vaig tenir allí, i vaig passar una molt bona temporada al final i vaig fer molts gols i vaig disfrutar moltíssim i vaig aprendre un món i vaig arribar al Barça una altra vegada com un home.
8: Acabarem l'entrevista amb Fermín amb un decàleg, un test que t'ha preparat el Nil Solà.
12: Som-hi. Preguntes ràpides. Un hobby per desconnectar.
9: Jugar a la play o al ping-pong.
12: El company més competitiu del vestidor.
9: Hi ha molts, però et diria Rafinha.
12: El company amb qui t'entenguis millor dins del camp.
9: Per la zona on jugo, diria Lamin.
12: Un ídol futbolístic.
9: Leo Messi o Andrés Iniesta.
12: En recomanaries visitar el Campillo?
9: Sí, òbviament.
12: Tens alguna superstició a l'hora d'entrar al camp?
9: Assenyar-me és un per creència, perquè la meva àvia m'ho diu sempre.
12: L'MVP de la rua?
9: Jo. O Chesney.
12: Un somni per complir?
9: Guanyar la Champions amb el Barça.
12: Un estadi que no sigui el Camp Nou?
9: Wembley.
12: La teva nòvia per tu és?
9: Tot.
12: Firmaries un contracte vitalici amb el Barça?
9: Sí.
12: Hi ha hagut molts memes al grup de WhatsApp sobre el combat de boxe entre Valverde i Tchouaméni?
9: No vull contestar.
12: Qui creus que va guanyar?
9: Passa paraula.
12: I una promesa per acabar, si guanyes a la Champions amb el Barça.
9: El que diguin els comentaris.
8: El que diguin els comentaris dels oients?
9: És bona, eh?
12: Doncs mira, vale. Molt bona.
8: No, farem una cosa. El que diguin els bojos de la taverna que tancaran el que t'hi jugues d'avui.
13: Aquí l'has cagat.
9: A veure.
13: Aquí l'has cagat, per mi.
8: Passes la pilota al tio Faja.
9: Coses que pugui fer, eh? No.
8: Vale.
19: I que m'ha hecho mucha ilusión que diga que yo soy su ídolo y estas cosas. Que de verdad...
8: Bueno, ha dicho que tenía dos. Uno tú,
19: sí,
8: y el otro...
20: Y el otro es yo. Sí. Pero sí, la verdad que hacemos lo que podemos y muy contento de que la nueva generación esté con nosotros.
13: De cara a la propera temporada, Fermín, hauríem d'imitar Fermín, no?
8: T'agradaria?
9: Sí, home.
8: Sí?
9: I el vestidor també.
8: El vestidor també, eh?
9: Sí.
8: Vale.
21: Ja hi treballarem.
8: Hi treballarem. El Mundial és el proper gran repte. Tornareu amb la Copa?
9: Bueno, primer haig
8: de... No em diguis lo de l'altre dia, que si et convoque de la Fuente et convoque. Ja t'ho diem nosaltres.
9: No, ojalà. Si és així, doncs estaria molt content. Per mi seria el primer Mundial. I espero que siguin molts més, però, òbviament, sabem l'equip que tenim... Y el nuestro objetivo es guanyar el Mundial, obviamente.
22: Tú tranquilo, chiquillo, que estás convocado.
8: Fermín, no perdis mai la simpatia. Gràcies.
9: Gràcies.
8: Pausa, Helena, i obres la taverna dels bojos, que els he escoltat de fons, oi que sí?
23: Està per aquí, sí. Que...
24: Li podem cantar abans de penjar amb el Fermín?
23: Vinga, va.
8: Digue-li alguna cosa, que t'està escoltant encara,
25: Fermín,
8: Cristo.
25: Fermín, Aitor, Fermín.
24: Grande, Fermín, t'estimem.
9: Gràcies
24: per no marxar-se al Chelsea.
9: Gràcies.
24: Quina gran temporada ha fet el Fermín. Grande.
9: Moltes gràcies.
8: Pausa i seguim.
26: Què t'hi jugues?
0: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
1: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
3: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
1: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
3: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
21: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma protegint és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat, ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
23: La teva mare sempre té raó.
25: Em compro un cotxe nou?
26: Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
23: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
27: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
28: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
29: I també totes les eines i ferreteria.
28: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
29: Si ets professional, troba el més proper a encat.cat.
30: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
31: Descobreix Scale, els porcelànics amb més trajectòria del mercat. Superfícies d'alta precisió i resistència aprovada. Scale i marbristes artesans, experiència que deixa empremta. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
32: Franquistas, ultracatólicos, neofascistas o skinheads. Hoy todos estos grupos se aglutinan en uno solo, Núcleo Nacional. El grupo neonazi que concentra la ideología ultra en nuestro país. Lo analizamos en el tercer capítulo de la serie documental La Ola Ultra, ya disponible en exclusiva para suscriptores en la web de El País.
33: Cada día ando más despistado.
34: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
35: Mira, esto es una brisa. La he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
36: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio. Raixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
37: Que t'hi jugues al migdia.
36: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
38: Que t'hi jugues. Que t'hi jugues.
6: Seguim el Que t'hi jugues després d'aquesta magnífica entrevista amb Fermín. Tinc la taula ja amb la taverna, amb molts fans de Fermín.
24: Que vergüenza. És extraordinari.
6: Deixeu-me abans que fem dos apunts ràpid amb el Nil. Encara estàs per aquí, oi, Nil?
12: Hola, Helena. Sí, estem encara aquí amb Santi. Dos apunts ràpids. El primer sobre el futur de Robert Lewandowski. No es descartava que ho anunciéssim abans de diumenge explicant-me el Que t'hi jugues. Doncs sembla que s'està accelerant aquest possible que s'acomiadi Robert Lewandowski abans del partit de diumenge. Per tant, tot apunta que serà l'últim partit de Lewandowski contra el Betis al Camp Nou, i ara mateix a la pole position l'Al Hilal d'Aràbia com a futur del davanter polonès. Estarem pendents a les pròximes hores perquè no es descarta que hi hagi moviments, i en clau mundial i en clau Lamine Yamal, avui Claudio Vázquez i Carlos Cruz, traumatòleg i preparador físic de la Federació Espanyola de Futbol, han visitat a Lamine Yamal juntament també amb el doctor Pruna per saber l'estat del futbolista del Barça, que continua fent passes endavant amb la seva recuperació. Santi?
13: Sí, ja vam explicar fa unes setmanes que trepitjava gespa i treballava al gimnàs, i ja toca pilota. de Minyamal, i és una bona notícia.
12: Gran notícia.
13: Per tant, va bé la recuperació, amb la vista posada al Mundial, i ja ha fet el següent pas, que és tocar pilota sobre la gespa de la ciutat esportiva.
6: Doncs veurem si s'acomiada finalment Lewandowski abans d'aquest Barça-Betis de diumenge, si s'acomiada a xarxes socials perquè el Camp Nou el pugui acomiadar com es mereix, i com ens expliquen el Santi i el Nil, visita del traumatòleg i del metge de la selecció espanyola a l'entrenament del Barça per seguir la recuperació de Lamine. Santi, Nil, com heu vist a Fermín?
13: Hòstia, jo no... O sigui que Vinícius, Lewandowski i companyia del que t'hi jugues siguin trending topic al vestidor del Barça i que no pugui ni articular paraula, quan els escolta, és tremendo. I a part d'aquí hem conegut un Fermín emocionat, un Fermín divertit, un Fermín intens, un Fermín... un Fermín a la seva màxima expressió. Crec que part de la màgia del futbolista és aquesta, aquest Fermín que hem vist a l'entrevista, i és un luxe poder escoltar-lo i veure l'acord obert aquí al que t'hi jugues.
12: Sí, a més, Helena, que ha dit que firmaria pràcticament un contracte vitalici amb el Barça, i sobretot em quedo també amb la intensitat aquesta amb la que viu, tant dins com fora, que és segurament un dels seus èxits, com diu Santi, que de la manera que és com juga, i per tant un futbolista que és prototip Barça.
13: I que li preguntes pel Madrid i et repeteix 5 vegades impossible, impossible, impossible. Sí. O sigui, ha fet una declaració d'amor al Barça en tota regla, Fermín, i veure un nano del Campillo que ha fet la seva carrera aquí des de la Masia fins al primer equip, que és el migcampista, ho deia el Nil, amb més gols i assistències d'Europa, fixa't com ha crescut, i que senti aquest amor pel Barça, doncs és un regal del cel pel conjunt blaugrana.
6: Ara, de seguida. Sí, que et veig per aquí, ja has tornat.
0: Sí, és que estava negociant el més important per mi en el dia d'avui amb Fermín, que era un missatge per al Teo.
13: Podem ensenyar les samarretes, no, sí, d'en Fermín?
0: Te dic una cosa, Helena, tu que ets mare ho entendràs. El moment de més tensió ha estat quan li he explicat al Teo que avui entrevistàvem a Fermín al que t'hi jugues, és un dels seus jugadors preferits, Gavi, i també Fermín.
6: I que ell
0: Fermín,
6: no podia venir, no?
0: I m'ha dit que, evidentment, ell havia d'estar a l'entrevista, i jo, carinyos, que tens classe. I has de fer, per exemple, naturals, i és important l'assignatura, papa, sisplau, tal, no sé què. Bueno, total, que ara he negociat una cosa.
6: Aquesta samarreta que esteu veient als oients que esteu connectats al streaming és la que podria ser vostra, oi? L'ha signat Fermín.
0: És molt xula,
12: guapíssima, eh?
6: Molt xula. Sí.
12: Per ser, Helena Camus.
0: Una manera de ser, una manera de guanyar.
1: Que vergüenza de padre.
13: Efectivament.
12: Moment, tio, Faja, abans que ho diguis, una cosa que m'he deixat quan parlàvem del tema Fermín, i és com ha parlat de la cultura catalana, la importància que li ha donat al català, com ha fet aquesta entrevista, i al final és un noi del Campillo que està integradíssim, que a més...
13: El moment de l'àvia, també.
12: El moment de l'àvia.
6: S'ha
24: emocionat. S'ha emocionat. S'ha emocionat molt. Nosaltres hem plorat, ha plorat tot Déu aquí. Com feu aquestes coses per començar l'entrevista, per favor?
0: Al final, jo crec que avui la gent ha pogut descobrir que Fermín és un tio natural, simpàtic, i a part, que és el més important pel Barça, no? És un futbolista que ha estat clau. És, com diu el Flaqui, el soldadito de Flick, i porta el Barça dins. I té 23 anys, els acaba de fer la setmana passada. Amb la qual cosa ja jugador per a molt temps, que ha picat pedra i que, per tant, sap què és haver-se de guanyar les garrofes, útil, com dèiem, i ha reconegut ell, tant si és titular com si surt 15 minuts, i els números que ha destacat el Nil parlen per si sols, vull dir, 13 gols i 17 assistències. És que, recordem, fa 2 anys, o 3, el Madrid fitxava Bellingham i Fermín estava en Linares.
12: 7 gols i 5 assistències, Bellingham, aquest any.
0: Fixeu-vos. O sigui, el Madrid va pagar més de 100 milions d'euros quan Fermín estava en Linares, i fixeu-vos ara. O sigui, qui no canviaria Fermín, Bellingham per Fermín? O sigui, si algú vol fitxar un futbolista ara, qui fitxa abans?
12: A Fermín, mira, Roncero.
6: Exacte, ho deia el propi Roncero. Ara, de seguida, rematarem l'entrevista aquí
0: ara,
6: a Fermín.
0: Ara, m'agrada, perdona, Helena, una cosa, eh? Quan he destacat la seva puntualitat, ha dit... Hansi Flick.
6: Ja ho havies apuntat tu a l'inici del que
13: li
6: jugues, Santi.
13: Que li ha fotut bronca a Flick durant la temporada, per això.
0: Sí.
13: Pel tema de la puntualitat i tal.
0: Clar, però això també és important perquè els futbolistes joves han vist a un entrenador que podria ser, ja no el seu pare, sinó fins i tot el seu avi, i que el respecta, els escolta, els tracta amb carinyo, però a la vegada els exigeix. Els exigeix, i en diferents àmbits, tant l'esportiu purament dit com, diguem-ne, amb actitud de vida. O sigui, i exigir a algú puntualitat és una qüestió de respecte. I està bé que als joves Hansi Flick els exigeixi puntualitat perquè és respecte.
6: Exacte. Firmo sota, sí que... Doncs...
13: Helena, si l'audiència que vulgui les samarretes de Fermín signades, a partir de dilluns veiem com fem la del Que t'hi jugues Barça, i diumenge, partit contra el Betis, expliquem la dinàmica de la del Que t'hi jugues Barça.
0: I d'acord? Has dit dues vegades Que t'hi jugues Barça.
13: Ai, perdó.
0: La del Que t'hi jugues ja t'ho dic jo. La del Que t'hi jugues és que ens enviïn propostes del que ha de fer Fermín com a promesa... Si guanya,
12: si guanya la Champions la temporada que ve, promeses que has de fer Fermín, que recordem que ho ha demanat ell.
0: Fermín ha dit, el que digui l'audiència és el que faré.
2: Aviam. El comentari amb més likes.
0: Exacte, el comentari amb més likes.
2: Això és un clàssic...
0: Ens ha fet el concurs el Fermín.
2: És un clàssic dels TikToks.
13: I la segona,
0: la Núria, que no té pas poca feina, ja en té

0: Una cosita, no, ¿no os da un poquito, baja, nos da un poquito de apuro el acto de gula que habéis tenido? ¿No nos lo podíais haber dejado ni un minutito?
1: Te voy a decir una cosa, tío Faja. ¿Quieres que te sea sincero?
0: No, quiero que me digas que por qué tenéis tan poca vergüenza.
1: Por Fermín no sufría, pero por la gente de comunicación sí. Y he preferido no cruzaros porque he visto cómo es Fermín y te conozco a ti. Y habríais terminado, sí. No tú detenido, sino los dos.
0: Hubiera acabado en boda, ¿no? Lo nuestro sí que...
1: Entonces,
2: boda en prisión.
1: He protegido yo mismo a Fermín.
3: Portaba una pregunta preparada, así que tú, sí. Que coneixes tan al tío Faja, jo crec que sense que te la digui ja pots intuir per on va.
0: Sí, sí. Bueno, sí,
3: un igual, tema de tallatge de pantaló.
0: Eso no tiene vergüenza, el tío.
4: Vinga, va.
2: Veus, i per això no,
4: no volem detalls. Exactament, no volem detalls. Sí que, Santi, Nil, moltes gràcies.
1: Gràcies, que vagi bé. Us escolto.
4: Hem gaudit amb Fermín, com ara gaudirem amb la següent protagonista, perquè el cap de setmana serà molt especial pel Barça femení, perquè si en una setmana les blaugranes juguen la sisena final de Champions consecutiva, abans, demà poden sumar un nou títol. El de la Copa de la Reina juguen demà la final contra l'Atlético de Madrid a Les Palmes. Amb la Salma Parayuelo hi ha l'Anna Palet. Anna, què tal? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Des de la prèvia de la Copa de la Reina, aquesta final entre Barça i Atlético de Madrid, estem amb la davantera blaugrana Salma Parayuelo. Què tal? Bon dia.
6: Bon dia.
5: En 10 dies us jugueu la temporada. Dues finals, Copa, Champions. Com esteu?
6: Bueno, también con muchas ganas de que llegue ya, pero muy concentradas porque, como dices, el tramo final nos jugamos todo y esto es lo que quiere toda futbolista. Llegar a las finales, estamos ahí y esperemos poder ganarlas.
5: Com veieu a l'Atlético de Madrid? Una temporada una mica irregular, a priori partiu com a grans favorites. Això sempre costa, no relaxar-se?
6: Nosotras, da igual el rival que sea, al final también esto es una final. Nos hemos enfrentado mucho a ellas esta temporada, pero lo que te digo, es un partido que puede ser completamente distinto. Nosotras tenemos un plan de partido que ya estamos entrenando para poder ejecutarlo y espero que podamos celebrar.
5: Veniu de jugar a Tenerife a la Lliga, ara un altre cop cap a les Canàries aquesta final de Copa i després a Oslo. Són molts quilòmetres, no sé com a futbolistes que us agrada poder descansar, què en penseu de tants quilòmetres en pocs dies?
6: Bueno, también es lo que toca. Así es como funcionan los horarios, nos adaptamos a ellas y simplemente queremos poder rendir estas dos finales. Llevamos toda la temporada trabajando para este momento y claramente es un momento muy importante para todas.
5: Tu individualment, com arribes? Vas marcar un gol molt important a les semifinals al Camp Nou contra el Bayern. No sé si això també t'ha donat un xut de confiança.
6: Yo estoy muy contenta, muy, muy ilusionada y muy metida con mi equipo. Tenemos estas dos finales. Creo que la entrega de todas es máxima para que pueda salir lo mejor posible y también ser fuertes y sufrir en momentos duros, pero queremos sonreír después de las finales.
5: Molta gent es pregunta què serà del teu futur. Acabes contractar el mes de juny. No sé si tens clar què vols fer.
6: Ahora mismo estamos centradas en el presente, tenemos estas dos finales y esto es lo más importante para mí ahora.
5: Gracias, Salma.
6: Gracias.
4: Gràcies, Salma Parayuelo. Gràcies, Anna Palet. No vol parlar Salma Parayuelo del seu futur, sí, d'aquesta final de la Copa de la Reina. I Bermo, el plat gros serà el proper dissabte.
7: Aquí està el tema, el 23. A partir de les 5 de la tarda,
8: sí,
7: farem
8: senyor
7: especial Què t'hi jugues, Barça, de la final de la Champions,
8: sí,
7: el Barça Olímpic de Lió, i el farem des de casa Cupra Raval.
8: Oh, no, que bé.
7: Hombre, allà Passeig de Gràcia en Diagonal, ja veuràs tu. I, a més, amb la Palet des d'Oslo.
8: Molt bé.
7: I serà guapíssim. O sigui que res, vine a animar amb nosaltres. Et pots inscriure a sercatalunya.cat i, a més, a la web de casa Cupra Raval. Pots fer-ho on et vingui de gust. I, a més, ja saps que això ho farem sempre amb el patrocini de CaixaBank, que et vol acompanyar dia a dia.
4: Doncs us esperem a tots a la casa Cupra Raval per seguir aquesta final de la Champions femenina amb el Què t'hi jugues, Barça. Gràcies, Bermo. Ara sí, va, Willy.
9: La taverna mediàtica del Què t'hi jugues. Un espai 100% indecent i sancionable.
3: Doncs sí, amics, avui edició de butxaca de la taverna mediàtica del Què t'hi jugues. Fort aplaudiment.
10: Avui dit el tio, senyor Sigmarigüen.
3: Avui dit el tio Faja. Pareu.
11: ¿Quién ha hecho la escaleta del programa?
3: Pareu.
11: ¿Quién la ha hecho?
3: Willy, tira cinto. I fort aplaudiment per Gonzalo Álvarez. Sí, l'Espanyol ha tornat a guanyar després de quan? Després 5 mesos. Gonzalo, què?
11: Manolo, que no té. Estic molt feliç, que t'explicaré. Ho vaig veure aquí en directe amb els companys del Què t'hi jugues, Barça.
3: No t'ho podies creure, no?
11: Bueno, vas començar a cridar.
10: Tenen vèrtigo, ara.
11: Ha dit absolutament de tot.
10: Europa, ja.
11: Estaven els meus companys amb mi i ho vaig gaudir molt, la veritat. Encara no està fet el treball, però bueno, és un pas molt important.
0: ¿Tenéis vértigo ahora, tan arriba?
11: No. Lo que yo sigo teniendo mis creencias, las mismas que antes del partido del otro día, por más que se ganara, que era una obligación para mí.

0: ¿Sabes lo que se ha liado en Francia con los conciertos de Céline Dion, no?
1: ¿Qué ha pasado?
0: Bueno, han puesto a la venta las entradas, ha añadido no sé cuántos conciertos y el otro día leí un titular que era un 13% de los franceses ha intentado conseguir entradas para ver a Céline Dion. ¿Tú te imaginas?
1: ¿Y se ha frustrado?
0: Bueno, no frustrado, sino porque va a cantar allí. Pero claro, no lo pueden ver tantos franceses como querían verlo, pero el éxito ha sido brutal. Dicen que es porque los franceses la consideran suya, como es francófona. Hay que recordarles que es canadiense. No sé si cerrar con esto, ¿no? Céline Dion.
1: No sé.
0: Pero bueno, mira, Max, aunque cerrar el 45 RPM con el almíbar de la canadiense, casi me preocupa más que el gesto más chirulo de Rafa de quitarse a la señora a Benson, ¿no?
1: ¿En serio?
0: Yo creo que sí. Porque mira, es que cerramos con música para comer yogures, ¿no? El himno, como decía alguien, del hombre blandengue. Igual necesitas tú unas vacaciones, ¿no? Unas largas, largas vacaciones, Máximo.
1: Hasta otra.
2: Gracias, ¿y usted?
3: Benson, señora.
2: Gracias, Benson.
3: No. Benson, señora. Me llamo Benson, señora.
4: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
5: A Caprabo fins al 26 de maig t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades Bullón de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: Quina raó mou el teu món?
7: Lo futur del Pere.
8: Algun dia tenir el meu propi piset.
9: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
10: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
12: Renault.
13: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
14: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
15: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
17: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu...

0: Concert i espectacle a l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
2: Bon dia, dissabte 16 de maig, dissabte que hem començat necessitant la jaqueta. Núria Seró, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Comencem amb aquest ambient fred a qualsevol punt del territori, però les màximes comencen un ascens que seguirà també al llarg dels pròxims dies i, de fet, la setmana que ve parlarem de calor, de temperatures més pròpies d'estiu, però avui les màximes pel moment es mouran entre els 20 i 25 graus. Una jornada que comença amb pocs núvols, tan sols els trobem al Pirineu de Lleida, també a l'interior, a Osona, s'aniran dissipant. I a la tarda podem tindre algun ruixat al Pirineu, com també entre la costa central, sud de la costa Brava, algun ruixat local al llarg del dia d'avui, fruit del rebuf, ja que tindran mestral i tramuntana que deixaran cops forts. Les màximes avui es mouran entre els 20 i 25 graus, però ara mateix els termòmetres marquen tan sols 6 graus a Girona, 8 a Lleida, 12 a Tarragona i 13 a Barcelona.
2: Repassem ara l'actualitat informativa. El govern es mostra confiat que la setmana que ve podrà presentar un acord de pressupostos amb Esquerra Republicana. Fa poques hores que el president Salvador Illa n'ha parlat des de Califòrnia, mantenint, això sí, la prudència per no entorpir el procés intern que encara han de fer els republicans. Des de Califòrnia, enviat especial Xavier Balló.
4: Calculant molt les paraules per no donar per fet encara un acord que aixeca recels en una part de la militància d'Esquerra, però el president Illa després confiança i optimisme en que aquesta vegada les coses no es torçaran.
5: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé. Un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
4: L'objectiu continua sent que els pressupostos quedin definitivament aprovats aquest juliol i per això haurien de ser presentats pel govern aquest mes de maig.
2: El pacte amb Esquerra, ho sentíem ara, és a punt de tancar-se, però és que pels nous pressupostos el govern també necessita el sí dels comuns. Jessica Albiach ha avisat que caldrà revisar l'acord que ja tenien.
6: Hem reprès la negociació amb el Departament d'Economia per actualitzar, per posar al dia l'acord de pressupostos que ja teníem. En aquestes dates ja estem davant d'un pressupost que no serà anual, sinó que serà de legislatura i que, per tant, ha de ser un acord suficientment ambiciós per atendre les necessitats d'ara, però sobretot també pensant en les necessitats del 2027 i 2028.
2: Mentrestant, l'oposició ja ha carregat contra el pacte i, en concret, contra el fet que s'hagin pactat uns pressupostos a canvi d'un projecte que no estarà acabat fins d'aquí més d'una dècada, és a dir, a canvi de la nova línia orbital de Rodalies. És Salvador Vergés, de Junts.
7: Catalunya, més que trens orbitals, el que necessitem són trens funcionals, trens que realment funcionin. I, per tant, el que necessitem no són projectes i pastanagues al 2040, sinó inversions reals ara, el 2026.
2: Per cert, precisament sobre Junts, l'actual portaveu del partit a Barcelona, Jordi Martí Galvis, ha plantat cara a la direcció i s'ha postulat per ser el cap de llista a les eleccions municipals de l'any que ve, obrint la porta, així, a unes primàries. Acabem de tancar una altra setmana de mobilitzacions i protestes al sector educatiu. Ahir al vespre, mestres i professors van tallar el túnel del Cadí durant dues hores. En una entrevista avui a La Vanguardia, la consellera Esther Niubó insisteix en la necessitat de reconduir tota aquesta situació.
8: A mi m'agradaria que fóssim capaços de reconduir aquesta situació abans de finals de curs per garantir un millor final de curs i, en tot cas, encara un millor inici del següent. I jo insisteixo, la voluntat del govern és no aixecar-nos de la taula fins que no siguem capaços de trobar aquesta solució. I pensem que en el marc de l'acord hi ha solucions, hi ha marge com per poder avançar.
2: Per tal d'aconseguir-ho, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir dimarts vinent. Avui, el sindicat majoritari USTEC ha convocat el seu Consell Nacional a Barcelona per decidir l'estratègia que cal seguir els pròxims dies. 4 minuts i seran les 9 del matí. Qui també ha convocat vaga, en aquest cas el 27 de maig i el 5 de juny, són els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT a Rodalies. Són dos dies que coincideixen precisament amb noves aturades de professors. Els maquinistes catalans reclamen que no s'ha incorporat el personal que es va acordar al febrer després de la crisi de l'accident mortal de Gelida, Pol Valero.
9: L'aturada està prevista en tres franges, de matinada, al matí i a la tarda, per demanar millores salarials i la contractació de més interventors. Segons els pactes del febrer, n'hi hauria d'haver un a cada tren de mitjana distància, però els sindicats denuncien que això no s'està complint.
10: La situació de Rodalies ja és insostenible. tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I demanem solucions ja, perquè més personal és sinònim de més seguretat.
9: És Pau Mercè, portaveu del sector ferroviari de Comissions Obreres. Els sindicats també han demanat una mediació del Departament de Treball per intentar arribar a un acord abans de l'aturada.
2: Encara en economia, un estudi publicat aquests últims dies alerta que gairebé la meitat dels llocs de feina que s'han creat a Catalunya els últims anys són en sectors altament subvencionats. Això vol dir que els treballadors cobren de mitjana salaris tan baixos que no generen prou impostos per cobrir el cost dels serveis públics que consumeixen. Es considera que això passa quan una persona cobra menys de 29.000 euros bruts l'any. En cultura i abans dels esports, la Generalitat de Catalunya ha reclamat al govern de l'Aragó prop de 800.000 euros per una cinquantena d'obres que els tribunals els van fer tornar el 2017. En un escrit, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha demanat a l'executiu aragonès que pagui el que li van costar al govern, així com les despeses de la conservació mentre van estar al MNAC i al Museu de Lleida, Martí Oliver.
11: En un escrit, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha demanat a l'executiu aragonès que pagui el que li van costar les obres del govern, així com les despeses que van tenir per conservar-les mentre les van exposar al MNAC i al Museu de Lleida. El govern de l'Aragó els ha retret aquesta reclamació.
12: És una pataleta. Están llevando al presidente Illa una cuestión grave, que es hacer perder también la dignidad de representar los intereses de una comunidad autónoma.
11: Són declaracions de Marc Vaquero, del govern aragonès. Recordem que en el cas del Museu de Lleida, la Guàrdia Civil va haver d'entrar al museu per emportar-se les obres fins a Sixena, mentre hi havia vigent el 155.
2: Ara sí, anem amb els esports. Pendents aquest dissabte del Barça femení, que buscarà a partir de les 9 d'aquesta nit el tercer títol de la temporada a la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. Joan Tejedor, bon dia.
13: Bon dia. L'equip femení de futbol del Barça juga avui la primera de dues finals en 8 dies amb les baixes de Laia Alexandri i de Graham Hansen a l'estadi de Gran Canària. Les de Pere Romeu s'enfronten a l'Atlètic de Madrid per sumar un nou títol després de la Lliga i la Supercopa, i com el propi entrenador i una de les capitanes, Marta Torrejón, reconeixen, agafar un últim impuls abans de la final de la Champions de la setmana que ve a Oslo.
14: Dos setmanes super importantes per al desarrollo de la temporada. Son dos finales.
15: El equipo es ambicioso. Son semanas especiales, son semanas quizá con un nerviosismo especial porque es una final. Y esta primera final que tenemos mañana pues es un primer paso también de cara a la semana que viene.
13: La final de la Copa de la Reina és a les 9 de la nit hora catalana i la podreu seguir al carrusel deportivo de la cadena SER.
2: Avui, que també hi ha MotoGP a Montmeló amb els entrenaments lliures i l'absència de Marc Márquez, que no hi serà perquè està de baixa. Si us heu de desplaçar per la zona, tingueu en compte que la mobilitat al voltant del circuit serà més complicada de l'habitual. Amb aquestes informacions arribem al punt de les 9 del matí.
16: En la cadena SER...
17: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
18: Bien, a vivir la información. Javier Nadie, buenos días.
19: Hola, Javier, buenos días. Estados Unidos allana el terreno para derrocar al régimen en Cuba. Anoche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a dejar claro, esta vez en Fox News, que la caída del castrismo es una cuestión de tiempo y de estado para la Casa Blanca.
20: What's going on with Cuba? I think we'll be turning it. Marco's been very effective and the whole group has been very effective. It's,
19: Vamos a conseguir un cambio en Cuba, asegura Trump, refiriéndose a la isla como una nación fallida. Además, lo que cuentan hasta ahora los principales medios estadounidenses, como el New York Times, es que la Casa Blanca está preparando un aumento de la presencia de militares en la región, según fuentes que cita el propio medio. Ocurre además que Estados Unidos está barajando también la posibilidad de imputar judicialmente a Raúl Castro. Y el crucero en el que ha estallado un brote de gastroenteritis y con 1.700 viajeros a bordo, hace escala hoy en A Coruña. Las autoridades sanitarias mandan, sin embargo, un mensaje de tranquilidad después de la polémica con el crucero del Antivirus. A su llegada, que está prevista en una hora y media más o menos, los profesionales sanitarios accederán al interior del barco para autorizar o no el desembarco de los pasajeros. Y hoy en Andalucía amanecen en plena jornada de reflexión después de un cierre de campaña en el que han participado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Núñez Feijóo. Hoy los candidatos descansan, ya sin mítines políticos, ante la gran cita de mañana en la región más poblada de España y donde los resultados tendrán también una profunda lectura a nivel nacional.
16: Cadena SER. Servicios informativos.
0: El País incorpora guía, IA avanzada para el sistema editorial. Facilita procesos de etiquetado y archivo de contenidos. Talento e innovación avanzan en nuestro compromiso con el periodismo de calidad. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
21: Take on me. Si estás cantando esta canción, aunque no te sepas la letra, es un número uno. Todos tus números uno suenan en los 40 Classic. Los 40 Classic. Solo tus números uno.
22: Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
23: 1, 32, 33, 36 y 37. Soles 7 y 12.
22: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
24: Somos ya 11 millones los socios del club.
25: En Carrefour sigue la fiesta con los precios imbatibles.
26: Sí, como el 20% de descuento en todos los jamones. Como el jamón legado ibérico a 169 euros y te llevas 34 euros en un cupón.
25: Que te renta un montón. Hasta el 17 de mayo.
27: En Reales Seguros damos apoyo a iniciativas que ayudan a transformar nuestra sociedad a través de la cultura. Descubre el proyecto en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
28: Haz tu verano realidad con TUI y Viajes El Corte Inglés en Perú y Costa Rica. Sin gastos de cancelación y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de TUI con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
29: ¿Eres una de las más de 600.000 personas que tienen entrada para alguno de los 12 conciertos de Bad Bunny en España? ¿O simplemente eres fan de Benito? Entonces, no te pierdas este domingo el número especial que El País Semanal ha dedicado al músico puertorriqueño y su universo. Una revista con todas las claves del artista y su gira que viaja desde Puerto Rico al Nueva York boricua y hasta las noches latinas de Madrid y Barcelona. El número especial de Bad Bunny de El País Semanal. Este domingo, con El País.
22: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
30: el 90.915, serie 84.
22: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
31: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
32: Aquest cap de setmana arriba la Fira de l'Ascensió a Manresa. Els dies 15, 16 i 17 de maig, la ciutat s'omple d'artesania, comerç, gastronomia, música i activitats per a tothom. Vine a comprar, tastar i gaudir d'un cap de setmana únic. Participa en sortejos i viu el millor ambient amb la UBIC Manresa Comerç. T'hi esperem!
33: Con la muerte en los talones, ya podía oír los gritos y las carcajadas.
34: Es para muchos una de las mejores películas de Alfred Hitchcock. Con la muerte en los talones contiene además algunas de las escenas más famosas de la filmografía del mago del suspense.
35: Es extraño.
36: ¿El qué?
35: Aquel avión está fumigando cosechas donde no las hay.
34: El ataque de la avioneta que sufre Cary Grant en el campo de maíz es sin duda la mejor. 7 minutos sin diálogos ni música que consiguen un crescendo de emoción y suspense pocas veces igualado, sin recurrir al típico montaje acelerado de planos cada vez más cortos. día esta escena se estudia en todas las escuelas de cine como ejemplo de cómo utilizar el espacio y el tiempo en el cine.
1: ¿Sorprendida?
2: Sí.
1: No hay modo de eliminarme, ¿verdad?
3: Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez. El poder de la conversación.
4: A vivir que son dos días, Javier del Pino.
5: Llegan las elecciones presidenciales del Real Madrid. Conoce a los candidatos. Florentino Pérez, presidente de una de las mayores empresas de construcción e infraestructura del mundo y actual presidente del Real Madrid. Gran gestión empresarial, ejecución de grandes proyectos y preocupación latente por los niños de África. Enrique Riquelme, fundador y presidente ejecutivo del Grupo Cox, una compañía internacional especializada en agua y energías renovables. Además, Enrique Riquelme tiene un nombre de estos que molan porque, como que se repite raro, rollo Zinedine Zidane, Nicky Nicole, Francisco Frank, Florentino Pérez. Nada que ver con Florentino Pérez. Este lleva bigote, un sombrero de copa y un monóculo. ¿Quién será este misterioso empresario? Lo único que sabemos es que quiere que los niños de África puedan ver gratis el fútbol y al Real Madrid. Gerard Piqué. ¿Pero este no era culé? Correcto. Pero es bien sabido por todos que al dueño de la Kings League y del Andorra Fútbol Club le gusta más el dinero que a un tonto una campana. Florentino Pérez. Otro candidato que nada tiene que ver con Florentino Pérez. Este lleva gafas de sol y perilla de chicano. Además, habla con acento ruso, pero como mal hecho, de malo de James Bond. Ah, y tema niños de África que dice que, bueno, que es importante esto también. Donald Trump, el famoso y anaranjado presidente de los United States, se ha enterado de que al Real Madrid le llaman el rey de Europa y se ha enfadado como una mona. Porque el verdadero rey de Europa vive en la Casa Blanca, se tiñe el pelo con risquetos y tiene pérdidas de orina. El mago Pop, el celebérrimo mago, dice tener la pócima mágica para enderezar al club. ¿Será capaz de evitar que Jude Bellingham la mezcle con Jagermeister? Las elecciones presidenciales del Real Madrid. ¿Estás preparado para lo que viene?

0: Es la una, son las 12 en Canarias. Hoy se celebra en Viena la final de Eurovisión, marcada por la polémica participación de Israel después del genocidio en Gaza. Cinco países decidieron no acudir al certamen, entre ellos España, ante la presencia israelí. En una hora están previstas manifestaciones en Viena a favor de los palestinos y para recordar a los 72.000 gazatíes asesinados por Netanyahu. Beatriz Carmona.
1: Las protestas convocan a unas 3.000 personas que recorrerán varias calles de Viena hasta terminar en el ayuntamiento, cerca del recinto en el que este año se celebra Eurovisión. También en apoyo a Palestina. Ayer se celebró un concierto alternativo, además de varias manifestaciones contra la participación de Israel a lo largo de la semana.
0: Tres policías canadienses han sido detenidos en Barcelona por agredir sexualmente en un taxi a una mujer que ejercía la prostitución. Amplía Lucía Hernández.
2: Los Mossos de Escuadra han detenido esta semana a tres policías canadienses fuera de servicio por agredir y golpear a una mujer mientras bajaban en un taxi durante la jornada de este miércoles. Uno de ellos comenzó a realizar tocamientos sin consentimiento y cuando la mujer se resistió, recibió un puñetazo en la cara de otro de los hombres, lo que le provocó una brecha y por la que ha necesitado asistencia médica. El primero de ellos está en prisión provisional con fianza, acusado de un delito de agresión sexual sin penetración. El que la golpeó había huido a Palma de Mallorca, donde fue detenido el viernes por un delito de lesiones. Y el tercero, que viajaba en el asiento del copiloto, ya ha sido puesto en libertad, pero está siendo investigado por atentado contra la autoridad.
0: Y en A Coruña, finalmente, las autoridades sanitarias han autorizado el desembarco del crucero afectado por un brote de gastroenteritis. Recordamos que a bordo viajan 1.750 personas, solo 30 se han puesto enfermas. Lara Capelo.
3: Los cruceristas no infectados ya están visitando A Coruña. Tras una hora de inspección en el buque, los servicios de sanidad exterior han autorizado su desembarque. Se han realizado los controles rutinarios que confirman que se cumplen las condiciones de seguridad y salud pública. Según los datos facilitados por la delegación del Gobierno en Galicia, 21 personas permanecen aisladas a bordo del Ambition, siguiendo los protocolos sanitarios establecidos. Están afectadas por gastroenteritis común. El crucero pasará el día en el puerto coruñés y a las 8 está previsto que parta hacia Gijón. Después hará escala en Bilbao.
0: Y de la información del deporte, Simeone habla en rueda de prensa antes de la despedida de Griezmann. Claudia López, buenas tardes.
4: Muy buenas. Sí, mañana el Atlético de Madrid recibirá a Griezmann en su último partido en el Metropolitano y la rueda de prensa de Simeone hoy ha estado dirigida hacia su despedida.
5: Está claro de que no iremos a buscar otro Griezmann porque seguramente no habrá otro igual a él. Tuvimos un genio muchísimos años dentro del Atlético de Madrid y seguramente lo extrañaremos.
4: Así hablaba el Cholo sobre el Principito. Flick hablará enseguida y en una hora arranca la segunda división. Hoy el Racing de Santander podría firmar el ascenso si el Almería empata o pierde contra Las Palmas y ellos consiguen hacerse con la victoria ante el Valladolid.
0: Es todo. Más información en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
6: Cadena Ser. Servicios informativos.
7: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. A la Cadena Ser i Ser Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
8: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Clàudia Arcarons.
9: Bon dissabte, Màxim Castillo.
8: Aquesta pregunta t'haig de fer?
9: Jo diria que sí.
8: Val.
9: Toca, avui toca.
8: Avui toca. Si et poguessis menjar una pel·lícula, quina seria?
9: No sabria dir-te. Un Thelma i Louise podria funcionar-me.
8: Però,
9: un
8: a veure, menjar vol dir menjar perquè t'ha agradat la pel·li o perquè no? Perquè
9: hi ha molts matisos. Hi ha molts matisos, no? O també perquè potser vols quedar-te a viure allà. Bueno, podríem parlar-ne amb
8: gent
9: que en sap,
8: Lluís,
9: això.
8: Jo, Billy Elliot.
9: Oh.
8: Sí, és veure un clip d'aquests de Billy Elliot que l'algoritme que et coneix te posa allà a l'Instagram i comença a plorar. Com una mala cosa. Sí, sí. Judit Martín i Carlo Padial, que passaven per aquí. Com esteu? Bon dia.
10: Tal, com va?
11: Bon dia.
8: Actriu i director de la pel·lícula Pizzamuis, que s'acaba d'estrenar. Què us menjaríeu? Quina pel·li us menjaríeu? O, bueno, te la pots menjar i que et senti bé, o
11: sí,
8: de fet la pots vomitar sencera. Vull dir,
11: sí,
8: que...
11: Saps què passa? Que últimament només tinc una pel·li al cap i sempre dic la mateixa, llavors ja em bloqueja poder pensar en qualsevol altra. Però bueno, a risco de parecer pedante, la de Opening Night de Cassavetes em obsessiona molt des de... És la meva pel·lícula aquest últim any que m'obsessiona molt.
8: Això és tenir bon gust, eh?
11: per això dic, o sigui que, o sigui, també m'agraden moltes altres coses, però aquesta, mira, aquest any és la meva obsessió.
8: I la d'en Carlo?
10: Jo, bueno, no ho havia pensat, però jo faria la peli del Michael Jackson.
8: Hosti, aquesta última,
10: sí, biopic. Aquesta última, perquè m'encanta el Michael Jackson.
11: L'has vist, la peli, aquesta? Jo sí. No l'he vist encara.
10: A mi m'encanta, és un telefilm, però si t'agrada el Michael Jackson és brutal.
9: Ho vas comentar, al teu podcast, sí. Hem de perdre la por, a parlar de Michael Jackson. I
8: no et molesta que no, que l'elefant, ningú es fixi en l'elefant, que hi ha a la sala?
10: Soc un negacionista, del Michael. Per mi és una persona...
8: No tenim el temps que tens innocent. En el podcast, perquè ja. això dona i em venen ganes de parlar. Però
10: la pel·li és molt divertida. Si t'agrada el Michael Jackson, ja ho vaig dir al meu podcast, que és com una playlist on de tant en quant et donen alguna dada biogràfica, que és el de menys, això, no importa la part narrativa.
8: L'espectacle.
10: Clar, i les cançons i els temazos. Llavors jo em menjaria la pizza del Michael Jackson amb el Bubbles, el mono aquest que tenia.
11: És una cosa molt loca, el Michael Jackson. Más lo piensas y más... És increïble. No. O sigui, realment s'haurien de fer 8.000 pel·lícules, però con el elefante també, no sé, de les maneres possibles, aunque...
8: Saps què passa? Que això controla la família.
11: Però dona igual, li dius d'una altra manera, no li dius Michael, li dius Michael, da igual, però habla de ell,
8: Michael
11: de tot.
8: Jackson.
11: De tot, o sigui, és que no hi ha hagut ningú com ell. Parlem de Michael i no parlem de pizza movies, no passa res. No passa res. O sigui,
8: li hagués agradat agradat la vostra peli a Michael Jackson? Vaya pregunta que acabo de fer.
10: Era molt cinèfil.
8: Era cinèfil, clar, no en tinc ni idea.
10: Era supercinèfil, sí. De fet, moltes de les seves idees les treu, no? Aquests dies que ha sortit el biòpic aquest, està tothom rescatant com d'on treia les idees, no? Es va inspirar amb el Bob Fosse, els moviments que fa la pel·li del Principito, amb el Gene Kelly i Cantando bajo la lluvia, amb el Fred Astaire i els seus musicals. O sigui, ell tenia aquesta dèria, no? I li encarregava grans directors, no? Com el Scorsese o els videoclips, sí. No? Com el debat o... Era un gran cinèfil, jo crec que no sortia de casa, evidentment estava veient pel·lícules, clar. Mm-hmm.
8: Ja li hagués agradat pizza molt, sí, crec. Com us coneixeu vosaltres dos, Judit, Carlo?
11: Personalment, perquè em va escriure el Carlo per participar a Doctor Portuondo. Ara, jo no sé de d'on saco esa idea. Loca!
10: Bé, no sé, és bona pregunta d'on surt inicialment. Evidentment, ja, jo sempre havia vist a la Judit fent més tele o ràdio. Ja l'admirava moltíssim. No sé si va ser després de Doctor Portuondo que vam anar-te a veure al teatre.
11: Sí.
10: Sí, no? Va ser sí. Després. Però, o sigui, ja tenia, evidentment, la intuïció de que funcionaria i de que hi havia com una possible connexió. És curiós perquè, ja ho he dit moltes vegades, a mi el que més m'agraden són els còmics i les còmiques. És la gent que més m'agrada. I crec que tinc com bon radar per veure qui pot funcionar. De vegades és molt intuïtiu i no sóc conscient d'on... O sigui, és com que faig les coses sense pensar-m'ho massa i sabia com que la Judit podia entrar en el món que a mi em podia interessar i crec que els còmics sempre se'ls utilitza una mica de la mateixa manera quan fan comèdies, però el potencial seu és molt més gran.
8: Té moments intensos, moments durs.
11: És el típico de, además de còmica, también actriz. Buena actriz. No, però és broma, però...
9: Però tu no te'l creies, quan ella et va proposar el paper, tu deies allò, sí, ja, bueno.
11: Bueno, però vull dir-te, és que el que passa és això, és com un projecte, era tan fantasia, perquè a més, jo sabia, o sigui, ells havien escrit el guió, em va dir, hemos escrito una peli, queremos que la protagonicéis Berto y tú, que és com... I era amb la Desi de Fez que també...
8: En el guió,
11: Hay que decir que, clar, jo sempre fui molt lectora del Rock Deluxe de tota la vida. Era com la meva obsessió, era comprar sempre Rock Deluxe. Era una de les alegries que em donava a mi, molt fortes. I jo tenia molt clitxada, sabia molt bé dels anys 90 qui era Desi de Fez. Perquè jo crec que ella ja escrivia, no? Potser sí, a finals dels 90.
10: Sí, clar, és que ja va començar segura. Molt jove. A mi em passava igual. Jo la llegia a les reviews que feia de les pel·lícules.
8: Ara em diràs que et vas enamorar d'ella llegint-la.
10: Bueno, no, però era dels meus crítics favorits. Els meus crítics favorits
11: eren... Sí, és que també... Jo no sé, també segurament hi havia el component no de que era una tia. Mm. Clar, llavors, clar, és que és veritat...
8: No eren masses,
11: que
8: no? Imagino, en aquella època.
11: Era l'única, hi havia una altra també, no me'n recordo bé com es deia... Però vull dir-te que ella era, com a més tenia aquest nom, és que se te quedava molt fuerte. Y para mí era como... Yo la tenía como idealizada, estaba como en el Olimpo de...
10: A mi em passava igual.
9: Els dos enamorats.
10: Sí.
11: Sí. Sí.
10: Sí, de fet, ja ho he explicat mil vegades, però quan me la, a mi me la van presentar, clar, és, això només s'entén en un món una mica pre-xarxes socials. Sí. Però a mi me la va presentar el nostre amic en comú, el Miqui Otero, l'escriptor, i de sobte vaig flipada que fos de la meva edat. Però jo m'imaginava una dona com de 70 anys.
11: Clar, clar, jo també.
9: Sap masses coses.
10: Perquè va començar massa, massa jove.
11: Clar, jo també sempre pensava, com que jo llegia, jo era una palurda absoluta. Claro, jo la llegia i pensava, aquesta tia, una senyora ja que ja està molt trillada, no? Està molt cultivada. I ho estava, però clar, però era de mi quinta.
8: Ella està a la part del guió d'aquesta pel·lícula que protagonitza estel·larment Judith Martín. Ella fa d'una periodista cultural, crítica de cinema, en plena crisi vital, que decideix deixar-ho tot per muntar un negoci amb el seu marit, Berto Romero. Però no un negoci qualsevol, clar.
12: Quiero montar una pizzería.
13: ¿Cómo que una pizzería, por
12: favor? Pizzería temática de cine.
13: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
12: Ah, ¿te parece mal la idea?
13: Malísima.
14: Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquilidad, de sosiego.
15: ¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, es mejor que vayas al casino.
13: Yo dibujo pizza. ¿Será que es difícil? Cualquier idiota hace una pizza.
16: ¿Sabes qué película es esta? Jurassic Park.
17: Mira los comentarios.
13: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo. W-E-L-O-V-E 108 FM.
8: Això del periodisme, la crisi del periodisme cultural, l'heu viscut en primeríssima persona, a casa.
10: Sí, sí, sí. La Desiree, que com bé expliqueu, és una de les guionistes. Ella és periodista cultural, crítica de cine, i jo visc cada dia la... Doncs el seu cansanci, el seu cansament, les ganes de deixar-ho, el que jo crec que és comú i que segur que us sona molt, i la sensació de que cada vegada importa menys, no? De que en el món de les xarxes socials tothom és crític de cine, no? Amb Film Affinity i tot això. I llavors ella de manera recurrent sempre deia vull deixar tot i dedicar-me a una altra cosa. I de tant en quant deia potser obrir una pizzeria. I ho deia com en sèrio, molt emprenyada. I a mi sempre em feia riure molt. Molt. I ja li començava com a fer bromes en base a això de, sí, clar, pizza movies, no? I què faràs? La pizza Lorenz d'Aràbia, la pizza no sé què. I ella em diu, pues sí, no te rías, que lo voy a hacer. I le voy a pedir el dinero a Jota Bayona, perquè ella és molt amiga del Jota. Bueno, els dos són molt amics, però són molt amics. I ja jo li deia, no, por favor, no lo hagas, qué vergüenza. I llavors, en aquestes... Em va venir molt clar com si hem d'escriure aquesta pel·lícula perquè és molt graciós. Si de veritat l'obríssim, què passaria? I el que passaria és que ens aniria molt malament perquè som gent que no sap fer res, no? I que no entenem el món, essencialment.
9: I a més, bueno, hi ha una frase que en Berto diu al teu personatge, Judit, de no pots estar nerviosa com si hi hagués un incendi, o sigui, constantment en aquest límit petaràs. I hi ha una mica aquesta sensació de... tot el rato, al límit, tota l'estona.
10: Sí, això que li passa al personatge de la Judit, a la Thaís, que és el personatge que interpreta, en el fons està col·locat en aquest personatge i en aquesta parella de neuròtics, no? Però és una sensació que jo crec que la tenim tots. No sé qui li deia l'altre dia, que no hi ha ningú a qui truquis que et digui, bé, va tot bé, no, ara tinc 10 minuts, sí, o sigui, ningú té temps, tothom va agobiat, ningú mai t'ha despenjat. Ja per començar la gent no t'agafa el telèfon. Mm. Però si algú te l'agafa, el que et dius com, no puc, no sé què, això no passava fa només 10, 15 anys. O sigui, hem entrat com en una mena com de frenesí molt estrany i el que retracta la peli en forma de comèdia molt divertida és aquest món post-Covid on tots tenim la sensació de que allò que fem ja no funciona i que els dies no tenen massa sentit. No?
8: Però seguim en la roda, i anem fent,
10: sí.
8: I...
10: Bueno, sí, però el preu a pagar sempre és aquest estrès i els personatges que envolten els personatges d'Alberto i la Judit d'alguna manera són representacions d'aquest món que no s'entén. Si us fixeu, tothom que entra està totalment descontrolat, des de la psicòloga, al pizzaiolo, a l'advocat de l'acusació. Són la representació d'aquest món que ja un ja no entén molt bé com funciona. No?
8: Bueno, i aquestes feines tan precàries. Heu viscut amb menys de 1.000 euros al compte corrent, Judit Martín?
11: Home, sí, molts anys.
8: Ja ni te'n recordes, ara? Que surfeges l'aurada de l'èxit?
11: Ja no m'acuerdo, muchacho. Però sí, el que passa és que és veritat que és... O sea, te quiero decir, va haver una època que em preocupava poc. O sigui, a ver com ho explico, perquè soy bastante contradictoria igual. O sigui, així com et dic, sempre he buscat la manera d'arribar segur a final de mes, perquè esto, o sea, no soy tan alocada, i sempre he buscat com feines per combinables amb coses d'interpretació que m'asseguren que llego a final de mes. Alhora també m'ho patava bastant ràpid, però perquè, sí, perquè soc molt de dinar fora o de fer viatges o el que sigui, llavors és com sempre l'impulso tal. Però te quiero decir, sí, claro, claro. Pero vamos, pero obviamente muchos años viviendo así como... Pero que es verdad que suposo que al no tenir com hijos ni muchas responsabilidades, pues me preocupava bastante menos, no sé. No sé. No lo he vivido con trauma, te quiero decir.
9: Que és allò, jo me lo guiso, jo me lo como, no?
11: Sí, sí.
9: M'ho he muntat jo.
11: I tampoc és que tingués un coixí familiar, que aquello de tranquil·la.
8: No vens de casa bona.
11: Tranquil·la. No. Però també és veritat que jo sé que si algun mes no tenia pa comer, home, podia ir a casa de mis pares. Saps? Se te quiere decir.
8: Això tothom.
11: No, tampoc vivia tan precàriament. No diré que vengo de orígenes humildes.
8: Sort dels tupers familiars. I què anava a dir? Però no vas necessitar mai pensar en un pla B com obrir un restaurant.
11: Vaig estar a punt. Només hi ha hagut un moment en la meva vida que sí que vaig estar a punt de dir, vale, se t'estan esgotant els estalvis, s'acaba. Perquè jo venia d'una companyia, bueno, ara voy a ver com lo resumo, però jo venia d'una companyia de teatre, que està al Teatre Neu, i ho vam deixar, tota la companyia vam marxar en bloc, bastant enfadats, vale, per la situació que vivíem. Vam marxar tots. Què passa? Que aquest era el sustento de nostra vida. Llavors nosaltres vivíem amb això. I de cop i volta jo havia de fer ràdio, també estava a punt d'entrar a Polònia, però tot va caure tot. Llavors, de cop i volta em vaig trobar, tenia uns estalvis, però sí que vaig estar uns mesos en la cuerda floja absoluta perquè la companyia que vam muntar nosaltres per remuntar allò no funcionava. Llavors, hòstia, van ser uns mesos de cop i volta a dir, hòstia, Pedrín, d'això fa uns 10 anys.
9: I què pensaves fer?
11: Pues tornar al que fos, o sigui, vull dir que jo vivia de bolos, de pallassos d'hospital, de tot això. Llavors era com, vale, pues, bolos no salien, bueno, pues pensava, pues telemarketing, que era el que havia fet, o jo què sé, menys cambrer de bar, que això ho parlava l'altre dia, que és algo que em matabala bastant. Qualsevol cosa, no sé, però era ja volver a activar ese plan que lo tenia com feia anys que ja no feia feines que no tenien que veure amb fer bolos i coses així. Ha sigut l'única manera tal que va ser, i de cop i volta va sortir lo de la ràdio i...
9: I t'hi vas però, agafar allà?
11: Bueno... Con eso y ya te digo, precariamente y tal. Pero bueno, sí que va ser una època, va ser uns mesos de dir, vale, ara sí que tienes que buscarte la vida de lo que sea.
8: Sí, sí. I d'allà aquí, la dona més divertida d'Espanya.
11: Ah. Vaya que sí.
9: Salts, eh?
8: Que ho portem bé, eh? Aquests titulars, escolta'm.
11: Es como bastante fuerte esto, pero bueno, sí, aquí, bueno. Bueno, passa.
8: Vinga, passem de pregunta.
11: Passa pregunta.
8: No, dic jo que, clar, és que amb un marit, amb una parella com Bertoldo Romero, això sí que és amor, eh? Això és amor, el que fa ell per la seva parella.
10: Sí, és una parella molt, molt guai. La veritat és que recorda molt aquestes comèdies com dels 70, a principis dels 80, tan maques, no?
8: Tendres, sí.
10: Sí, com les pel·lis que feia el Gene Wilder amb la Hilda Rander, aquestes pel·lis que jo quan era petita a mi m'encantaven. Sempre era una parella contra tot, no? O Lost in America, d'Albert Brooks, o... Era recuperar una mica això, com un cine no tan destroyer com el que veig ara. Ja ho he dit molt, però és veritat que trobo que estem veient... Jo que visc amb una crítica de cine i veig moltes més pel·lis de les que voldria veure, de vegades.
8: O sigui,
10: De vegades veig pel·lis que jo no veuria, i això no em passava abans. Però des que visc amb una crítica de manera natural estem veient pel·lis que penso, jo no sé per què estic veient això, però bueno. I llavors estic exposat al cine contemporani, a una part que potser jo no veuria, i una de les coses que més em sorprenen és que el cine està en un punt molt destroyer, molt cínic, molt, tothom s'odia molt. I davant d'això, això no és com sóc jo, i no és el tipus de perfil de cinèfil que jo he estat, ni tampoc és com jo veig la vida. Jo no puc suportar una visió tan fosca del món, no m'agrada. I jo connecto amb Mel Brooks, connecto amb el Frank Capra, connecto amb el George Cukor, amb el Preston Sturges. Tots són cineastes que, en el fons, inclús en els moments més difícils, et donaven una mica de llum. Meravellosa, com Los viajes de Sullivan, per exemple, de Preston Sturges, que és una pel·li molt maca sobre la crisi econòmica que patia en aquell moment als Estats Units, i és una pel·lícula totalment lluminosa i positiva sobre la necessitat d'agafar-se alguna cosa.
9: I que en moments de crisi, al final també, l'únic que vols és poder-li dir a algú: m'ha caigut la cara.
11: Sí.
9: I no me n'he donat. Us va passar això, a vosaltres, en algun punt de la vostra vida?
8: Com diu el personatge, aquesta cara és una catenària, no? Dius.
11: Sí, una catenària. La catenària
8: de per aquí sota, no?
11: Sí.
8: El coll.
11: Però quan ho vaig llegir va ser com: que cabros. Que cabros, perquè és real que un dia et mires a una foto i dius: hòstia, però si se m'ha caigut la cara. I per mi el més d'allò és: i no estava atenta. ¿Cómo no estaba atenta a esto? ¿Cuándo ha pasado? Y que la otra diga: bueno, yo sí que sé cuando se me cayó la cara.
9: A Menorca.
11: A Menorca.
10: Bueno, això és lo guai de fer comèdia. Jo soc molt ratilla en aquest sentit. Ho apunto tot. O sigui, qualsevol cosa d'aquí també em puc emportar, qualsevol cosa. O sigui, tota l'estona com tens la foto del mòbil. No puc evitar-ho, és com sempre hi ha com els detalls. I llavors quan algú diu alguna cosa, m'ho apunto a les notes de l'iPhone i no sé ben bé on va. I llavors,
8: però saps que va.
10: Sé que va a algun lloc. I coses com aquestes em vaig estar un any i pico escoltant a la Desiree i apuntant-les. I la Desiree és una màquina de treure coses d'aquestes. I això, no sé, la relació amb Instagram, no? De tothom s'està com espiant, no? En plan, i esta tia, ¿de dónde ha sacado la camisa esta? No sé què. Jo ja sé lo que vale, però esta tia trabaja lo mismo que yo, de com ha sacado 400 euros. I això és molt graciós, no?
8: Anem a sentir un altre fragment de la pel·lícula. Això es de la consulta amb la terapeuta, ¿no?
9: Bruna Cusí.
17: Es increíble lo que está haciendo, ¿eh? Estoy flipando, o sea...
18: ¿Qué? ¿Qué está haciendo?
17: O sea, ¿no lo estás viendo? Cuando hace un comentario inteligente, te lo dice a ti, y cuando se trata de la culpa, me lo dice a mí.
18: No es verdad.
17: ¿No has visto eso? Lo del el libro de Ana Frank, ¿te lo ha dicho a ti?
18: Es Anna Freud, ¿no?
17: Bueno, ¿y tú? ¿Y desde cuándo has leído tú a Anna Freud o quien sea?
18: Pues lo he leído.
17: ¿Desde
18: cuándo? Claro que he leído.
8: A mi em fa risa aquestes coses.
10: És que és molt graciós. Està malament que ho digui, però...
8: Ho digui jo, que dirigi la pel·lícula.
10: Però ho estic escoltant i m'està funcionant, m'agrada.
8: Bueno, perquè ells funcionen.
10: És que ells són meravellosos. I el que anava a elogiar no és la pel·lícula, que no cal, sinó precisament això, el timing que tenen. O sigui, escoltant només funciona... Amb àudio és la prova definitiva, ho estàvem escoltant ara. El com col·loquen cada frase... O sigui, al final l'humor, ho he dit moltes vegades, l'humor és música. I la música que tenen la Judit i Alberto conjuntament és... Jo puc escoltar 5 hores d'això. És, clar, evidentment, la meva feina i la del Carlos de Diego i la de Cire de Fez com a guionistes és donar-los el material perquè puguin posar en marxa aquesta música.
9: I a partir de la hipnosi, no, Judit? Com? Tu has estat hipnotitzada per Carlo Padial?
11: Però això va ser, és que va ser un dia que em vaig donar compte, va ser com, fui consciente, saps, aquello de maldito, maldito! Com no m'havia dado cuenta hasta ahora, que havia estado hipnotizada? Perquè al Festival de Màlaga, la copa i volta, penso, claro, yo he hecho esto bajo el efecto de la hipnosis.
9: Però és que...
11: Perquè tot era així, o sigui, tal qual, o sigui, és... O sigui, ell venia abans de fer l'escena, de rodar l'escena, venia i m'explicava coses, però rotllos... Venia amb la llibreteta, però rotllo a cau d'orella, en plan, ara cogeràs, te levantaràs, iràs hacia la cama.
10: Com si fos l'Anthony Blake.
11: No? Anthony Blake. Claro, con este tono que tiene él. Y entonces... yo entraba como
9: en un tránsito,
11: de repente como que se me activaba un botón, entonces luego iba Alberto, le explicaba también otras consignas y venga, acción, y a vos yo, pum, Prum, se me ponían los ojos como en blanco y feía total que al que se me había dit y el que veía, si se me habéis dit, ahora vas a hacer de gallina, te vas a poner y vas a retroceder a los 5 años y luego darás una vuelta sobre ti misma.
10: Y vas a poner, vas a poner un huevo, ¿no?
11: Y vas a poner un huevo.
10: Probablement hagués succeït.
11: Lo hubiera. Ho hagués passat.
9: Dignament. Sí. T'ha fallat mai algú?
8: Allò en el mètode?
10: Sí. Només la de Siré. La de Siré és l'única persona, ja ho he dit alguna vegada, que no he aconseguit hipnotitzar.
9: Es resisteix.
10: És increïble.
8: Podries hipnotitzar-nos ara.
10: És de Cornellà.
8: La clau
11: ja esteu, ja esteu. No us heu donat compte. És que és la cosa que tu no pues t'has
8: compte. Raó, perquè acabo d'elogiar sobremanera, no? Però jo hauria de ser més neutre i acabo de dir que funcioneu de meravella, que em fa riure. Potser és això.
10: Tot i que s'expliqui així en forma de broma, jo crec que la feina com a director és, sí que té alguna cosa de...
8: Home, a veure, ella, i tu has dit, estaves cagada viva. No?
11: Mm. Sí, sí, sí, sí, sí, total, total. Però bueno, que també... Vull dir, és per això, perquè jo vinc d'on vinc i vinc de fer comèdia així com molt estripada, molt apretada, de ritmos molt frenèticos, i ja està. I vull dir que va ser una qüestió molt del carro i la desi, que veien clar que havíem de ser Alberto i jo, i van confiar cegament, i jo vaig confiar cegament en ells, de dir, vale, vale, si ells estan encaparrats en que volen que sigui jo, per algú serà.
10: A mi em semblava molt estrany que no tinguessin ja 10 pel·lis, ells. Ho dic de veritat, perquè són tan bo... O sigui, de fet, mentre la fèiem, això crec que no t'ho havia ni dit a tu, Judit, però jo pensava... Judit, com és molt discreta, no parla i tal, que és lògic, però deuen sortir 4 pel·lis més, com a la vegada, però de manera natural m'hagués semblat, perquè és com, és tan evident que ha de fer pel·lícules i que... I de manera sorprenent, aquesta és la primera, però algú em deia com al dia de la preestrena en el festival d'A, en el DA, em deien com seràs recordat com el director que vas portar al cine a la Judit Martín.
8: Es descobrir, Judit
10: Martín.
9: Ella fent anys que treballava, en plan, m'acaben de descobrir.
10: I, no, però em sembla molt maco, és com, però crec que no té cap mèrit. És com, és que no, el que jo no entenc és com no ho havia fet ja tothom. Vull dir, perquè tens la sort de tenir una generació nova de còmics que són extraordinaris. I l'únic que necessiten és bon material, però són meravellosos. La Judit Martín, el Carlos Areces, el Javier Botet, el de Bruna Cusí mateix, que normalment fa papers molt dramàtics, però és supergraciosa. Mm. O sigui, pots muntar comèdies ara mateix molt potents que no en vegin res a les d'Albert Langa o a les que a tu t'agradin, que es feien abans, no?
8: Bueno, doncs surts amb ganes, després de mirar la pel·li, de provar aquestes pizzas, no?, dissenyades per l'il·lustrador basc Asier Sanz.
19: Nos hemos creado a Marilyn Monroe, a Tom Cruise. Una de las cosas más bonitas de las pizzas es cuando terminamos todas las pizzas, pues las pusimos encima de una mesa y nos despedimos de ellas. Yo les dije a todas ellas que me lo había pasado muy bien con ellas y que ojalá que le dieran mucha energía a la película, y así que estamos muy agradecidos. Y lo más bonito es que todos me aplaudisteis y fue un momento muy, muy emotivo para mí, con mucha ternura. Así que menos películas sin alma y viva Pizza Movies.
20: Happy days are here again, the skies above are clear again.
8: Ja no es fa música com abans. Escolta'm, estan bones o no aquestes pizzas?
10: No es podien provar perquè...
9: Ell no ho recomanava.
10: No, no les vam provar, no.
8: Però està feta amb aliments.
10: Sí, tot està fet amb aliments, però era com, eren molt efímeres, és a dir, rodàvem i les llançàvem. I, de fet, jo pensava que les podíem tenir dies i tal, i no es podia. I el que explica l'Acier és un creatiu increïble, ja ho hem dit molt, que ell va fer la portada aquesta del Donald Trump. Sí, que va guanyar molts premis internacionals, i així va ser com me'l van fer arribar i el vaig conèixer. Però ell tenia aquest ritual increïble, que a mi les primeres vegades que ho feia em sorprenia molt, em semblava molt raro, com de xaman índio, així, com de que s'acomiadava de cada pizza al final. El veies com en una cantonada, com parlant amb les pizzas, en plan, muchas gracias, tal, por habernos dado todo, no sé qué, te queremos mucho. I no ho feia ni per a la penya, ni... O sigui, ho feia totalment sincer, i venia i deia, es que les debo mucho, nos han ayudado mucho hoy. És un tio molt, molt especial.
11: Està acostumat ell a treballar amb aliments, no? Les creacions que fa de disseny. Vull dir, per tant, està acostumat com a treballar amb material efímer, que quedarà en una fotografia, però l'obra original sempre acaba a la basura.
10: Sí, sí.
11: Llavors suposo que per això desenvolupeu com esos rituals.
9: Art brut i guassa pura.
10: Art brut, és molt art brut, però... Però bueno, al final jo crec que el que marca la diferència, això és com una broma, i però el que marca la diferència amb les pel·lis que a mi m'agraden i les que són memorables són aquests detalls. És a dir, estem en aquest moment de cine de plataformes que jo tinc la sensació que ho fa tothom com... Ho fan com si fossin intel·ligència artificial, però ho fan ells, ho fan persones, que és la pitjor manera de funcionar del món, no? Es condueixen com si fossin algoritmes, no? Amb variacions de coses ja vistes. I al cine, si una cosa maca té, és que pot posar en circulació no, coses que no havies vist abans, imatges noves. I jo, mentre la feia, pensàvem, estem posant en circulació com 20 memes. Aquestes pizzas són noves, i jo que m'he format, tu també, no, Judit, amb coses de belles arts, més enllà del joc sí que hi ha una proposta com performativa i artística molt, molt maca, molt de readymades de Duchamp, com de posar en el món aquests memes que en el fons estan parlant del cine, estan parlant del moment... I té més tela de la que sembla, tot i que ho fem en broma i és molt graciós i tal, però jo sí que veig el... Hi ha una broma artística interessant en el fet de el cine que està perdent rellevància a les sales, portar-ho a aquesta cosa material com aparentment mal feta, no? Art brut, com bé dius. No? Hi ha un joc artístic allà interessant, que, mm-hmm. més enllà de la broma, més enllà de lo ridícules que siguin les pizzas. No?
8: Tres o quatre podcasts per interpretar la teva pel·li. Sí, necessitaríem, sí,
10: estic
8: aquí.
10: Acostumat a la llargada del podcast, sí, això sí, ja sí. Ho sabeu.
9: Sí, sí.
10: Això hauria de durar 3 hores.
8: Agrair-vos que hàgiu passat aquí a hipnotitzar-nos. No us perdeu als cinemes, que és on s'han de veure les pel·lícules, Pizza Movies, la nova d'en Carlo Padial, amb l'estrena fulgurant de Judit Martín. No hem dit res de la sogra?
9: La mare de la Desi.
8: Millor actriu secundària per la jutgessa.
11: Sí, absolutament. O sigui, val la pena, sigui...
8: Su senyorita.
11: Sí, dona igual. Surt al final de la peli, però sigui... És, per mi és la gran perla de la pel·lícula, és la jutgessa. És impressionant.
8: Alguna cosa a afegir, senyor director?
10: No, que tant de bo la pugueu anar a veure al cine, perquè és una pel·li que funciona molt bé en sales. La primera cosa que faig jo que té sentit anar a veure al cine, la resta la podíeu veure al mòbil o a l'Apple Watch, si volíeu, però aquesta val la pena veure.
8: És que veure una pel·li al mòbil ja em perdonaràs, eh?
10: Ja, jo ho faig.
8: Tots ho fem.
10: Mentre dormo la meva filla.
11: No, jo no. Jo no he vist mai una pel·li al mòbil.
8: Bueno, pel·li sencera no, però potser un capítol d'una sèrie o un clip dels teus de quan surts per ahir als programes.
11: Ah, sí. Per Instagram sí. Vídeos d'aquests clips, per reels, però un capítol no ho he fet mai.
8: Gràcies, Judit Martín. Gràcies, Carlo Padial.
11: Gràcies.
8: Per tornar a venir al Tot és Comèdia. Seguim.

0: tot és comèdia.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
2: l'Auditori.
1: I per anar de museu, concert i espectacle,
2: l'Auditori.
1: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
3: Seguim el Tot és comèdia de la cadena Sèries Ser Catalunya amb Claudi Arcarons i ara que fem una trucada internacional, no?
4: Superinternacional.
3: On anem? A Suïssa?
4: Anem a Ginebra, si et sembla.
3: Amb l'home que ho fa tot. Marc Salicru, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia. Bon dia des de l'hotel de Ginebra.
3: Estàs bé?
5: Et sí. Tracten bé? A veure, a fora plou. No són els millors dies. Aquí podria fer més primavera i fa dia d'hivern.
3: A Catalunya també podria fer més primavera
5: també, no?
3: I per cada dia de maig hem tingut un raig. Vull dir que això
5: doncs mira,
3: va com va.
5: Escolta, que les dites tinguin sentit.
3: Ara, Marc Salicru és escenògraf, és il·luminador, és músic, campaner fins i tot. En quina faceta estàs ara treballant a Suïssa, a Ginebra? O sigui, per què t'enxampem aquí? Per feina, imagino.
5: Estic per feina, estic treballant amb en Marcos Morau i estic fent l'escenografia d'una peça que estrenem amb el Ballet de Ginebra, de l'Òpera de Ginebra,
3: Marcos,
5: que estrenem la setmana que ve ja i portem aquí uns dies treballant.
3: Marcos Morau, de la Veronal.
5: Correcte.
3: De la companyia de dansa amb qui t'hem vist treballar últimament. On l'hem vist també últimament?
4: També, bueno, al Liceu, al TNC, en podríem anar anomenant. A la Brossa, amb Opereta Imaginària.
3: Molt bé.
5: Anem passejant.
4: Exacte.
3: T'hem vist a tot arreu, els últims 10 anys, però creus que amb l'espectacle que per això t'hem trucat, Teatres de Campanya, et vas fer, diguem, més visible que mai? Reflexiona.
5: A veure, es va fer més visible sobretot perquè és un espectacle que en el que hi participa molta gent i es fa en un espai públic, gratuït, i per tant hi ha un accés molt gran de gent i d'espectadors voluntaris i no voluntaris, diguéssim. Llavors, crec que això va tenir un ressò positiu perquè qui ho va venir a veure, diguéssim, doncs, els hi va interessar, agradar, odiar, el que sigui, tot a parts iguals, però va generar una sèrie de coses que va fer que tingués un reconeixement. I per mi, doncs, felicitat màxima, perquè al final Teatres de Campanya és una cosa que jo m'he inventat al llarg dels anys per fer realment allò que de cada faceta que tinc m'agrada fer, no? Les ajunto totes i és com una mica el meu gran entreteniment, diguéssim, per inventar-me un joc on jo estigui bastant content amb els meus amics i amigues.
4: Perquè per qui no l'hagi vist i ara estigui allò que no entengui ben bé de què va la cosa, com explicaries aquest projecte, Teatres de Campanya?
5: Hòstia, són preguntes llargues i difícils de vegades.
3: No, doncs, resposta curta.
5: Fes resposta curta. No, Teatres de Campanya neix una mica de la voluntat. Jo vinc molt amb referències, diguéssim, també de fluxos, d'aquestes avantguardes dels 60, de veure referents com són Carles Santos, La Fura, La Cubana, comedians, coses que fins i tot jo no he vist, però m'han explicat, no?, que això és la millor part sempre de les històries, perquè si no les vius te les pots imaginar una mica més. Sobretot lligat amb aquest ideal de fluxos, que és aquesta idea de prendre la mirada d'allò que t'envolta, d'allò quotidià, on ja hi ha tota la part, diguéssim, de màgia, no? Tot allò que ens envolta, no és simplement donant-li el clic i mirant les coses d'una manera diferent, o simplement mirant-les, que el que passa ara és que no mirem gaire el nostre entorn, doncs hi ha imatges increïbles. Llavors, jo en Teatres de Campanya, el que em vaig obsessionar és fer una mena de concert de ciutat, agafar tots aquells elements del dia a dia, els que veiem i els que no veiem, diguéssim, els que tenim sota els peus, els que estan amagats, els que formen part també de la història, i fer-los catapultar tots a la vegada en un gran concert de soroll, de sirenes, de caos, de petardos, d'allò més folclòric i d'allò més urbà, més quotidià, i fotre-ho tot com una mica en el Tourmix, no?, per intentar d'alguna forma despertar aquells ciutadans, no? Estem en una època on la gent camina però no interactua gaire.
3: No aixeca el cap, no aixequem la vista.
5: Tothom va amb els auriculars posats, escoltant la seva música, i d'alguna forma aquí és fer una música col·lectiva exagerant allò que ja hi és el dia a dia, no? De dir, ei, una cosa, gireu el cap, pareu un moment i mireu, no? És una pretensió, diguem-li, de generar una interferència en el dia a dia per parar un moment, tornar a generar aquesta idea del context, que és com l'important, no?, amb l'espai públic sobretot, que ens fa momentàniament una mica tots una mica la mateixa cosa, després ja cadascú se'n va a casa seva, no?
3: Doncs,
5: però fer aquesta gran celebració momentània.
3: Aquest caos, has fet servir la paraula caos també, que sí, vau estrenar a la Mercè fa 2 anys, i en parlem perquè avui presenteu aquest dissabte la pel·lícula que recull tot plegat a la festa de cloenda del festival Docs Barcelona. Deies també, Marc, abans que algun espectador va odiar odiar-vos, amb què?
5: Sí, n'hi ha una... Bueno, hi va haver-hi bastant de hate a les xarxes perquè la gent no els agrada els petardos i jo que sóc de Mataró i hem amat pirotècnia des de ben petit i la pólvora em transporta en un lloc molt maternal i molt nostàlgic i molt bonic, no puc estar-hi en contra, diguem-li. Però no, ja, o sigui, realment és una peça que d'alguna forma remou perquè no explica res i per tant també permet que cadascú es faci la seva història, però sonorament toca uns llocs o gairebé de forma física, diguéssim que entres una mica en un viatge experiencial que no és sempre del tot agradable, com d'alguna forma és el dia a dia i sobretot en una ciutat com pot ser Barcelona. Vull dir que tampoc no estem fent... Estem amplificant una mica la realitat, no? I això, òbviament, hi ha gent que li agrada i gent que no tant, però de formes molt divertides i que donen molt de sentit a la peça. Vull dir que és important que d'alguna forma generi alguna cosa, no? Que és la... Una mica l'objectiu que jo tenia quan feia això era ja era un record. Jo no estava parlant de si agradava o no agradava, sinó que la gent se'n recordés, tornés a passar per davant de la platja o davant d'Arc de Triomf i digues, hòstia, te'n recordes d'allò? Allò... Com continua la frase, diguéssim, ja, no, ja més una mica més igual, no?
3: Sí, sí.
5: Però te'n recordes d'allò perquè està
3: però
5: bé.
3: És que
5: perquè...
3: allò era molt boig, o sigui, hi havia serveis d'emergències, hi havia bombers, hi havia...
4: Autobusos, bueno...
3: Jo què sé, grues?
4: Bueno, no, brigades de confusió popular, no? Que en dieu?
3: Això, com? Això és com... Brigades... De confusió popular. Què és això?
5: Com, a mi, tot això neix a part, és que neix de molts llocs, llavors, jo, si avui us ho puc anar explicant mica en mica, però jo, a mi m'agrada molt quan passejo pel carrer, o jo condueixo molt i per l'autopista de nit, sobretot a l'A2 es veuen moltes coses divertides, però si tu vas pel mig del carrer al capvespre i veus una brigada de neteja amb el seu vehicle allà enruixant els carrers, tens una farola allà darrere que et fa com un contrallum i estàs una mica lluny i genera com una boira, es creen paisatges totalment com de ciència-ficció gairebé, no? Com màgics que no estàs entenent ben bé amb què passa. I llavors tot això em va començar a generar la idea de treballar amb la idea de les brigades de parcs i jardins, de bombers, de neteja, tots aquests operaris que d'alguna forma neteja, o sigui, posen a punt la ciutat, nosaltres normalment els ignorem on toquen una mica els nassos, perquè, hòstia, no podem passar amb el cotxe, hòstia, no fem no sé què, però són justament la gent que fa que tot funcioni, diguem-li, no? Mm. D'alguna manera, fer-los protagonistes estèticament, si més no, de l'acció, tenia com aquest sentit. I llavors em vaig inventar la idea de les brigades de confusió popular, que era com una gran brigada municipal formada per les brigades del lloc, però també per una gran multitud de músics amb vestits de brigada, no? I llavors entràvem ja en el joc aquest de tergiversar una mica de... Cada brigada no feia el que li tocava, no? I per tant, una mica trencàvem el sentit de... L'ambulància dels bombers venia, però de dins de l'ambulància sortia en Miqui Puig cantant. O de dins de l'autobús de línia entraven, no sé, 25 músics amb trompetes que després correrien pel mig fent no sé què, no? Com una mica canviar els sentits de llocs per crear una nova, un nou sentit, diguéssim, d'allò que se't presenta i, per tant, tu no saps ben bé com identificar-ho i t'obliga a decidir de dir, hòstia, què m'està volent dir amb això? Perquè no estic volent dir res concret, sinó simplement presentar aquell dia a dia que ja es veu perquè t'hi fixis.
4: I és important apuntar amunt, o sigui, pensar en coses enormes com aquesta, col·lectives, exagerades, i ja llavors si toca les ajustarem. O sigui, no sé si tu amb la teva carrera has evitat d'alguna manera conformar-te.
5: Bueno, jo crec que amb la meva carrera, que he passat a tantíssima gent, crec que quan realment hi ha un algo que ens mou per dins, estàs en una constant recerca d'algo que no saps molt bé què és. Llavors jo tinc la sensació que durant molts anys, que això també ho feia dins del teatre, no? Fa 10 anys quan vam començar amb el col·lectiu Va, doncs tots els espectacles, hòstia, embolicàvem el teatre, l'amagàvem, fotíem litres i litres de fum perquè la gent quan entrés no sabés on hi havia la butaca. Una sèrie de coses que intentaven generar que les expectatives amb què la gent va als llocs es trenquessin. I allò que teòricament anaves a veure, doncs no era lo esperat i per tant t'havies de posar de forma més receptiva davant d'allò que se't presentava, no? I amb això, amb els anys, d'alguna forma va ser, ostres, ho he aconseguit d'alguna manera fent el teatre, necessito seguir investigant perquè encara no ho he trobat del tot. Què passa si ho faig a l'espai públic, que és com l'escenari més gran i incontrolable, i aconsegueixo fer alguna cosa prou grandiloquent com perquè la gent realment es pari, miri, no sàpiga si això és veritat o no, o què està passant del tot, i s'hi quedi, no?
3: És això que dius, no? Fer que l'art passi al carrer, no només dins dels teatres. D'això, en Carla Santos n'era una experta. Abans sonava una copla. Posem-la a primer pla, ara.

0: Una mica referent per tu, no, Marc Salicru? Això que deies abans, en Carles Santos.
1: Sí, Santos, igual que Llorenç Barber i tants altres que formaven part d'una generació, jo vaig ser el plaer de poder fer les meves pràctiques d'escenografia amb la Montse Menós, treballant a l'últim espectacle de Santos, abans de que en Santos morís, diguem-li, l'any 2017, i va ser un viatge boniquíssim. Jo venia d'alguna forma d'estar aquell moment com obsessionat allò amb John Cage, minimalisme, tota aquesta part de l'avantguarda, això que us deia, no?, de fluxos, de totes aquestes accions que passaven al carrer, no?, que feien concerts de vehicles, que feien concerts amb regadores, que obrien una tapa del piano però no sonava res, no?, aquesta tergiversació dels elements. I clar, treballar amb en Santos realment va ser poder veure en realitat algú que pensava amb aquest cap, no?, i a la vegada molt, molt proper, podent imaginar, no?, cosa que també portava una mica en aquest terreny que explica Fluxos, no?, que l'art i la vida s'ajunten i a la vegada tothom pot ser artista en un sentit que tothom pot mirar d'una forma concreta allò que se li presenta al davant i, per tant, pot imaginar, no? I veure un artista com ell poder imaginar des d'aquest lloc, i a part molt terrenal, però a la vegada totalment avantguardista, mirant més enllà del que algú pot veure, doncs va ser realment un gustàs del qual vaig poder-ne viure molt poc fragment, diguéssim, de la seva vida, perquè es va morir, però que he intentat xuclar com el màxim de coses, una mica també com, saps allò quan tens un llibre sobre la taula que saps que diu coses molt importants però no l'acabes de llegir mai del tot perquè prefereixes no saber-ho? Una mica passava això, no? De dir, ostres, saps que allò és molt important, intentes descobrir, però hi ha un punt que intentes més imaginar com deu treballar o com deu fer les coses més que saber-les del tot certes.
0: Carles Santos va estar a la gala d'inauguració dels Jocs Olímpics del 92 i tu també has estat en algunes gales, crec.
2: En algunes, exacte. Bueno, és que va ser l'encarregat de l'escenografia de dues gales dels Premis Goya i només tenies 23 anys, no?, quan ho vas fer. Trobes que és com...
1: Ja va ser la mili, això. No, digues, perdó.
2: No, o sigui, és el més exigent on t'has trobat mai?
1: El bo de tot això és que cada projecte que he fet, i com he sigut sempre prou inconscient com per llançar-me els lleons sense saber molt bé què m'esperava a l'altra banda, cosa que ha sigut molt bona, també m'ha fet passar moments difícils, caure el cabell i passar una mica com l'Emili, però també m'ha ensenyat com tot el que jo després m'interessa i no m'interessa, sobretot la manera de treballar o no treballar, i per exemple quan faig teatres de campanya intento ficar allà tot el que a mi realment em ve de gust, no? Però clar, fer els Premis Goya, per exemple, tan jove en aquell moment amb poca experiència encara, diguéssim, em va fer un aprenentatge brutal perquè era una cosa de grans dimensions, que és el que a mi m'excitava, diguéssim. Vaig enganxar les gales dels Goya, que les dirigia el Terrat amb Enric Cambray, en el moment que, després de molts anys, van marxar de Madrid.
0: I les que presentava Buenafuente, no?
1: Correcte. Sí. I llavors em vam anar a fer els Goya a l'estadi de la Unicaja, un camp de bàsquet d'estraler que s'havia de reconvertir tot de dalt a baix perquè tingués la pretensió d'una gala de cinema amb tot el pseudo-glamour que se li vol donar, no?
0: Que guai,
1: el merder que hi havia allà era tal que, clar, amb allò aprenies a cops.
0: I que guai quan hi ha pasta, també, no?, per fer coses.
1: Bueno, que guai quan hi ha pasta, però tenen que mai hi ha pasta suficient pel que realment s'ha de fer.
0: És que tu tires molt alt, Marc, no?
1: No, però en aquest cas estàs en un estadi com l'Unicaja, o sigui, els cèntims, vull dir que vols no és un metre de moqueta, no? Són 2,5 quilòmetres. Nosaltres ho diem molt també, vull dir, a nivell de pressupostos, vull dir, quan treballes amb segons quins espais, és que el metre quadrat de fusta sembla molts diners, però se t'acaben a la canvi, no? Llavors, en aquest cas, clar, tot era gran, no? Però aprens moltíssim, sobretot també de gestionar gent, de formar part d'un equip molt gran, i sobretot, per exemple, treballant en Cambrai, que sempre, diguéssim, tenim aquesta mena d'ambició de lo gros, pues, perquè és el que ens ha agradat tota la vida. Això, no? Aquesta cosa del directe, de la gala, no?, d'anar amb el pinganillo i ara això que hem preparat entra per aquí, entra per allà, ara passa això, ara passa l'altre, no? Aquest punt de la direcció en directe que és molt, molt gratificant, tot i el mal de panxa que també passa, és òbviament.
2: Clar. És que, bueno, jo no sé si amb 23 anys tenies aquesta sensació d'haver d'aprofitar cada porta que se t'obria, no poder parar, no poder dir que no. No sé si ara t'ha canviat una mica en perspectiva, aquesta angoixa.
1: Sí, clar, en aquest moment és que, clar, estem a la BQ fent una cosa, o estem a no sé quantos, i de cop em truquen, ostres, pots anar a fer això? Clar, és a dir, com dic que no jo, això? Amb els anys és veritat que, o sigui, tinc el gran privilegi de poder triar, que això és el gran èxit, no? De dir, hòstia, doncs mira, a mi això ara no ho puc fer o no m'interessa, o, bueno, normalment no és que no m'interessi, perquè interessar-te, projectes nous i conèixer gent nova sempre és de bon grat, diguem-li, però sí que poder decidir de dir, ostres, ara jo no puc més que això. També és veritat que estan començant a arribar també més projectes personals, en un sentit de jo liderar d'alguna forma, dir, ostres, fem això, fem l'altre, i això també és molt bonic i, per tant, també ocupa un lloc que fa que hi hagin certes coses que ja no puc fer tant o no les puc fer d'una forma com les feia abans, i també el fet d'aprendre que jo sol no estic fent res, vull dir, estic començant a fer tot amb equip, perquè si no és impossible.
0: Projectes escènics, projectes per televisió o l'escenografia de concerts. En Marcel i Cru també ha estat en els concerts dels Pets, Antonia Font, Rigoberta Bandini o Carolina Durante.

0: Anem acabant, Marc, amb aquests els artistes, els músics, és més fàcil d'entendre'ns perquè tu també ho has estat a música amb la teva banda de Free Fall Band.
1: Haig de sempre ficar aquell freno de no voler-me imaginar estar allà dalt, perquè és com tan fàcil dir, ostres, ara el que a mi m'agradaria és agafar la bateria.
0: Sí o no?
1: Oh, és de les millors coses que he fet, crec, sí, sí. I ara mateix ens estem inventant coses, a vegades no amb Free Fall Band, sinó amb altres companys i companyes, a fer concerts per seguir tocant.
0: Com? Què t'inventes? Què vols dir?
1: No, per exemple, l'altre dia jo em faig dibuixos i animacions de dibuixos i vam fer un concert, vam fer la banda sonora d'uns dibuixos meus a l'Animac, al Festival d'Animació de Lleida, amb una banda d'improvisació. Doncs qualsevol excusa és bona per agafar la bateria i poder tocar. I en aquests moments sempre penso, ostres, no hi pensis perquè no és bo. Però sí, és gratificant també treballar amb aquest tipus d'espectacles, diguéssim. Són molt diferents, diguéssim, del que estem acostumats, però també és molt...

0: meta. I llavors tot ha anat d'alguna forma arribant sense proposar-se allò i, per tant, no he tingut del tot mai cap frustració de dir, hòstia, és que volia allò i no ho he aconseguit. I mantenir això crec que a mi em fa estar bé, perquè òbviament sempre tenim fantasmes al voltant, però si jo fiqués objectius concrets seria una cagada, perquè llavors estaria corrent cap a un lloc que si no passés, doncs crec que no seria positiu. I llavors que creant van passant coses i sobretot, no, vull dir, jo fa 2 anys no pensava que estaria en un documental de tetes de campanya o que estaria fent un curtmetratge de dibuixos amb un rodatge que s'estrenarà pels 50 anys del Festival Grec o estaria fent això, no? Estaria a Suïssa amb en Marcos. O sigui, les ganes d'una cosa, o sigui, sempre... Un objectiu, per exemple, sempre diem així amb conya amb amics, és podem fer la Super Bowl, perquè és algo tan impossible, que és un objectiu bonic perquè no serà mai, perquè segurament tampoc no ho vull.
1: Però la Super Bowl amb qui? Amb qui?
0: Deu ser horrible.
1: Amb quin artista, la Super Bowl?
0: No, és que és un concepte, saps? És com la idea de dir això, no? El que deia abans, ganes de ficar-se el pinganillo en un gran estadi i és igual, que entrin helicòpters, saps què vull dir? Que entrin els elefants.
1: Bueno, a veure, els teatres de campanya, però que els vegin a tot el món, no? Seria això, una mica, no?
0: Sí, però és que hi ha una part tan real de joc, que és tan excitant, que ja no és ni per veure, sinó de dir, hòstia, és que puc fer allò que imagino, no? Mm. Suposo que és la gran ambició, dir, no, realment, que hi hagi un dia que jo imagini alguna cosa i passi 100%. Crec que és inviable perquè és això, no? Perquè constantment tot té la seva causa i conseqüència i és positiu per arribar a algun lloc, perquè això tampoc no fotríem res de bo. I cada renúncia en aquest sentit també et porta a dir, hòstia, doncs en lloc d'això, fet això, i he descobert que mola molt fer-ho d'aquesta manera.
1: Marcel i Cru, no deixis d'imaginar, va.
0: Això, ho intentareu. Aquesta és l'ambició, mira.
1: Mira, ja està, ja t'he donat aquí el titular. Marc, moltíssimes gràcies i si esteu per Barcelona i voleu veure aquesta, diguem, aquest document sobre els teatres de campanya de Marcel i Cru, doncs ho teniu a la cloenda del Festival Docs Barcelona. Fins la propera, Marc, una abraçada.
0: Estupendo, merci, una abraçada.

0: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
1: Bé, i a part d'anar a la clausura del Docs, és que avui és la nit dels museus. Una manera diferent de viure, això, els museus.
2: Yo jamás me suponía que un buen día mi persona actuaría y triunfaría.
1: Sí, perquè a més de poder veure les expos fora d'hora fins a la mitjanit o la una, trobareu un munt d'activitats especials i us n'hem fet un tast. Ens centrem a la capital, a Barcelona, i a Montjuïc, a l'Institut del Teatre. Clàudia?
3: Sí, perquè el Museu de les Arts Escèniques, que acull tota la història del teatre català, han muntat espectacles de dansa repartits per tot l'edifici en llocs inusuals, tallers de construcció de titelles o dansa creativa i visites guiades ja en llista d'espera.
1: I la principal d'aquestes activitats és la instal·lació concert de la Cupletista del futur que esteu escoltant, Glòria Rivera.
4: Que fa un recorregut fetichista per fotografies, vestuari i documents de les arts frívoles, posant les dones al centre de l'escena i amb una atenció especial al recent arribat llegat de la gran Merche Mar.
1: I sense marxar de Montjuïc... Pares, mares, pugeu amb les criatures al Museu d'Arqueologia de Catalunya.

0: Catalunya,
1: que inauguren un espai pensat per tota la família, l'Arqueolab, on descobrireu com investiguen i treballen els arqueòlegs, com estudien els ossos, l'art, els paisatges antics, amb tot d'eines, microscopis, tablets, jocs de descoberta i rèpliques gegants de Polem.
0: I el repte, atenció al repte.
2: Utilitzant dues fustes, intentar fer foc. Aquest és una bona activitat per seure't a terra, seure a l'Arqueolab a terra tranquil·lament i apostar la destresa en aconseguir això, el foc.
0: Jo m'hi tiraria tota la nit i no sortiria ni una guspira. Això al Museu d'Arqueologia. I el de la música, que es troba a l'edifici de l'Auditori de Barcelona. Veus? Veus?
1: Un concert molt especial, Veus Lliures.
3: Veus Lliures és un col·lectiu vocal de dones que treballen sobretot la improvisació vocal col·lectiva, dirigides per Celeste Elias, i en aquesta ocasió faran un recorregut animat, vocal, que treballa sobretot la improvisació col·lectiva i lliure per diferents àmbits del museu.
0: Ha de ser curiós de veure, com a mínim, aquestes veus. Doncs amb música acabem. Anunciem-vos que demà ens visita una llegenda de la música catalana, Maria del Mar Bonet, que als seus 79 anys publica nou disc i fa nova gira. El control, Jordi Orós i Dani Puntí Prats, Clàudia Arcarons. Bon dissabte.
1: Bon dissabte.
0: Demà, més Tot és Comèdia a partir de la 1. Aquí ens veiem a la sèrie Ser Catalunya. Adéu.

0: Tot és comèdia. Cadena SER.
1: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
2: Manuel Agudo Durán. Nolito, què tal?
3: Què tal? Buenas, com estàs?
4: El Nito, bon faig, eh?
2: President, què fas aquí?
4: Jo es vaig estar a punt de voler-ho fer, de voler portar el futbol Barcelona, però va acabar anant al Manchitis.
3: Qué malo soy, qué malo soy.
2: ¿Te fuiste al City porque no entendiste la oferta de Bartomeu o qué?
3: Bueno, venía con la letra borrada.
1: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
5: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
6: Però el teu armari estava preparat per una bota ortopèdica, per una bota motomami, com tu deies?
7: No m'hi caben els pantalons.
6: No, clar.
7: Llavors vaig haver de començar a buscar, amb la precarietat de moviments que jo tenia i d'autonomia, els armaris, pantalons que fossin molt amples de baix i tots rectes de dalt a baix, és a dir, quadradots.
6: Però estàs guapa,
7: motomami,
6: igualment. Motomami...
7: Les meves filles em van dir, mama, és superguapa, aquesta bota. I mola, perquè entre que porto aquests pantalonots amples i la bota motomami,
6: és
7: diu, mama,
6: només...
7: és molt guai.
5: Al balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de Tot és comèdia. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.

0: Doncs bé, sembla que ja tornem a tenir connexió. Dèiem que ja havíem fet els deures la setmana passada guanyant el Girona, certificant la permanència un any més a l'ACB, i ara toca mirar de guanyar i escalar el màxim possible a la classificació per assegurar una posició que permeti jugar competició europea per la temporada vinent. I avui rebem el Casademunt Saragossa, un equip que es troba en la pomada dels equips per no baixar i que necessita imperiosament la victòria per creure en la salvació. I us oferirem aquest partit gràcies als nostres sponsors habituals, com són Quívoc Albert Disseny, t'agraden les tapes, la Taverna del Pinxo, Viatges Massaners, viatges de confiança, Expert Joanol Electrodomèstics, GST Plus, buscant solucions, Carles Torres Cassana, de teràpies orientals i medicina xinesa, Iscre, transformació digital i innovació, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, i Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Al nostre costat, com sempre, tenim l'Aleix Cabré. Aleix, què tal? Molt bon vespre.
1: Què tal? Molt bon vespre, Josep.
0: També tenim el Marc Rivera, l'inalàmbric. Marc, què tal? Molt bon vespre.
2: Què tal? Bon vespre.
0: I avui comptem amb la Transmi amb la presència del responsable d'esports de la xarxa TV, periodista, presentador, locutor, l'Òscar Herreros. Òscar, què tal? Bon vespre.
3: Què tal? Com esteu? Molt bona tarda.
0: S'ha patit més del que podíem imaginar a final de temporada, o és el que podíem esperar per el pressupost i l'envergadura d'equip?
3: Jo crec que no. Jo crec que faria una molt bona valoració d'una temporada que no ha acabat, sobretot tenint en compte que al final l'equip ha competit pràcticament el 65% de la temporada amb dos partits per setmana en una competició tan exigent, sobretot per calendari, per molt atapeïda en quant a partits com és l'Eurocup, i crec que ha fet una bona Lliga CB. Crec que estem avui aquí amb 13 victòries, salvats matemàticament, amb molt encaminada la participació europea. Veurem a quina competició, però cal recordar i cal posar en valor que al final continuem estant entre els pressupostos més baixos de la Lliga. Per tant, avui ve un autèntic equipàs en quant a pressupost, en quant a jugadors, que està amb 9 victòries i que vindrà aquí jugant-se la vida, i crec que s'ha de posar en valor la temporada que ha fet el Baxi Manresa, perquè estem tots plegats, jo crec, molt mal acostumats o ben acostumats, digueu com vulguis, amb play-off, Copes del Rei, i crec que aquesta és una temporada, si més no, de notable. El que passa que venim de moltes temporades entre el notable, l'excel·lent i la matrícula d'honor.
0: Vas veure, sincerament, vas veure perillar en algun moment de dir ai, ai, ai, que aquest any potser...
3: Perillar no, perquè quedava molt lluny, però sí la sensació de dir, entre el que ens està exprimint la Eurocup i com veig l'equip i els problemes que tenia l'equip, sí que vaig pensar que no estaríem avui amb 13 victòries. Per tant, per això dic que poso molt en valor. Jo crec que va ser molt clau l'arribada de Ferran Bassas i Pierre Oriola a tots els nivells, perquè
0: sí,
3: han equilibrat el vestidor a nivell de joc, a nivell humà, a nivell d'experiència. S'ho han cregut. Ells han tingut aquesta oportunitat de revaloritzar-se com a jugadors i de dir, escolta, nosaltres valem per aquesta lliga, i hem trobat també el context ideal, i ha estat un win-win pel club i per ells, i per mi és la clau de la temporada.
0: Òscar, quants ocellets tens tu?
3: Quants ocellets? Intento tenir-ne molts.
0: Me ha dit un pajarito, saps? Perquè és impressionant com pots arribar a assabentar-te i poder explicar coses que estan passant al mercat.
3: Sí, jo sempre dic que l'important és no només el que t'han dit, sinó tenir la capacitat de contrastar-ho, perquè al final a tots ens diuen moltes coses, fins i tot els aficionats, no? En un club tan proper com és el Manresa, moltes vegades ens arriba d'aficionats, no, que m'han dit que aquest marxa, saps alguna cosa, no sé què, i tu igual dius, pues jo no sé res, igual l'aficionat va bé. Però sí que és veritat que jo crec que l'important, evidentment, tenir una xarxa de contactes àmplia, fidel, diguéssim, amb gent de confiança, amb gent que sap que et pot explicar les coses i que el primer que faràs no serà disparar-les, sinó que pots tenir aquest tipus de converses, d'informacions en un ambient de confiança i còmode, i sobretot al final, doncs anys, falta de cabell i això, fer-nos grans i saber que a mi, per exemple, amb 25 anys que ja treia notícies i en tinc 42, doncs em passava que probablement tenia un ímpetu i unes ganes de tuitejar, que ara me la sé en passar bastant, no?
0: Correcte. Rumorologia, jugadors que marxaran, no renovacions, renovacions però que igualment potser marxaran. Comença el ball de cadires, suposo que la gran majoria de coses les hem d'agafar amb pinces, no? Perquè potser ni els propis jugadors saben res del seu futur encara, a dia d'avui, eh?
3: Hi ha moltes coses que estan en marxa, per exemple, jo crec que Hugo Benítez, com ho explico? Crec que pel Manresa la lesió d'Hugo Benítez, dins de ser una mala notícia, evidentment, perquè no l'hem gaudit, pot ser una bona notícia perquè probablement el veurem a Manresa la temporada que ve. No dic segur, però en canvi és un jugador que si hagués jugat tot l'any probablement s'hagués revaloritzat massa com per continuar una segona temporada a Manresa. Crec que jugadors com Agustín Ubal o com Knudsen estan explorant molt les possibilitats d'anar als Estats Units a la NCAA i és normal perquè, evidentment, doncs ja ho sabeu, els...
0: Fa molt de mal, lo de la NCAA.
3: Els contractes que s'estan movent allà són una altra lliga. Ara mateix la gent ha de tenir clar que després de l'NBA, la millor lliga del món a tots els nivells, sobretot econòmic, és college, és la NCAA, fins i tot per sobre de l'Eurolliga. Per això la gent no s'ha d'estranyar si Ubal, en comptes d'anar-se'n a Unicaja, prefereix anar-se'n a college, perquè al final és molt jove. No dic que vagi ni a college ni a Unicaja, però evidentment que són opcions que s'estan mirant. I al final, doncs, tenir la certesa de la renovació d'Oriola, crec que una mica, com tu ja crec que intuïes, que el fet que Àlex Reyes, per exemple, un jugador capital, que hagi renovat en el context de jugadors nacionals que hi haurà és una bona notícia perquè si marxa deixarà poquets però alguns euros a caixa, però no és una renovació com la d'Oriola que t'assegura que el jugador estigui aquí la temporada que ve. Incògnita, per exemple, en Ferran Bassas, jo crec que una mica la sensació del club és pensant que hi hagi Hugo Benítez, Ferran Bassas, que és un jugador que ha funcionat molt, sí, però ha funcionat molt com a primer base. Tenint el pes de l'equip, portant ell la pilota, no sé si se l'acaba de veure com un jugador que pugui jugar 14-15 minuts, no? Llavors, bueno, una mica amb ganes de renovar-lo, però una mica amb aquesta incògnita i també sabent que és un jugador que s'ha revaloritzat. I a partir d'aquí, doncs, molts jugadors com Cao, com
0: Retin.
3: Jo crec que Retin és un jugador que pels calés que té a Manresa, jo crec que Manresa ja no pot retenir-lo. Probablement avui estarem, tant de bo que no, i tant de bo estiguem aquí el setembre o l'octubre que ve parlant i tinguem el Retin aquí, però jo crec que és un jugador que l'any que ve serà complicat que segueixi aquí.
0: Serà un tornar a començar com ha passat la majoria de temporades. Ens hem mal acostumat a que sempre ens surt bé les coses, canviem 7-8 jugadors, 9 jugadors, i ens segueixen sortint de les coses, perquè hi ha una estructura de club que segurament ha estat bona dels darrers 10 anys. Però hem estat molts anys, a principis de segle, dels
3: fent
0: anys 2000...
3: Fent l'equip nou cada any, al final...
0: I quedant sempre del 15è, 16è, 17è, patint fins l'últim moment.
3: L'època més moderna, més recent del club, jo crec que això, que ens ha mal acostumat a tots també en aquest sentit. Al final, jo crec que el més important és que l'equip mantingui la filosofia, que hi hagi a priori, com ha de ser, tot i que s'ha de veure el ball de banquetes i tal, però que hi hagi Diego, que això crec que és una assegurança a tots els sentits, i a partir d'aquí tots hem d'entendre que la normalitat d'un club com Manresa és reinventar-se, tornar a trobar jugadors, tornar a trobar un Derrick Alston, tornar a trobar un Hugo Benítez,
0: un Robinson,
3: jugadors d'aquests que diguin, hosti, hem fitxat un tio que evidentment el gaudirem un any, però està per sobre del que per estatus és Manresa, i al final això també és un al·licient, i tenir la seguretat que podràs comptar, doncs, per exemple, amb un jugador com Pierre Oriola, que saps que quan físicament està bé et dona tantes coses a la lliga que et fan estar molt tranquil. Per tant, jo no em preocupa especialment que Manresa s'hagi de renovar de manera molt important de cada temporada que ve, perquè crec que és el més normal.
0: Ostres, Òscar, és que m'estaria aquí parlant amb tu tota l'estona, però tenim una prèvia, tenim una escaleta i hem de parlar tots, però hosti, m'encanta conversar amb tu. Aleix, comencem parlant d'aquest rival del Casademont-Saragossa, un Casademont-Saragossa que veiem unes necessitats aquí al Congost extremes.
1: Sí, extremes, i com deia l'Òscar, la plantilla, el pressupost de plantilla no era per aquestes necessitats, però l'esport, no només el marquen els diners, sinó que el marquen les dinàmiques, el marquen una mica la fortuna a vegades, i aquest Casademont, doncs, que arriba amb 9 victòries, amb canvi d'entrenador, perquè va començar Jesús Ramírez la temporada i a mitjans de febrer va entrar Joan Plaza, i només ha guanyat 3 partits dels 10 que ha disputat fins ara. Per tant, la dinàmica no és bona. De fet, la setmana passada van perdre davant de Granada el Príncipe Felipe. Correcte. El primer partit que va guanyar Coviran Granada fora de casa. Per tant, pitjor no poden arribar. Què passa? Que necessiten imperiosament la victòria si volen mantenir la categoria.
0: Mira, ara mateix estan sortint els jugadors del Casademont Saragossa a pista, evidentment amb xiulets del públic. Marc Rivera, estàs per aquí al pavelló, a dintre, no, ja?
2: Doncs sí, Josep, estem per aquí veient l'ambient i mira, tenim just un aficionat del Casademont a Saragossa. Ell és l'Adrián. Què tal, Adrián? Buenas tardes.
4: Bien, muy bien, muy bien. Con ganas de intentar ganar, a ver si hay suerte.
2: ¿Cómo se está viendo la temporada? Porque la semana pasada tuvisteis una derrota muy dura. Es un año de sufrimiento un poco, ¿no?
4: Llevamos ya varios años jugando con fuego y al final nos vamos a acabar quemando. Pero bueno, hay que aguantar y resistir. No queda otra.
2: No queda otra que apoyar al equipo. Además, estáis con 9 victorias, Andorra también. La última jornada, además, ganaron Burgos, ganó Gran Canaria. Y el calendario que os queda es complicado.
4: Sí, no, la verdad es que venga Valencia, tiene que venir Murcia. Acabas jugando en la pista del Breo, que lleva una dinámica ascendente increíble. Entonces, ya no hay que mirar solo por nosotros, sino también un poco lo que hacen los rivales. A ver.
2: Pero hay, imagino, un poco de optimismo, ¿no? Porque, como dices, la situación del equipo no es buena, pero si no os lo creéis vosotros, ¿quién lo va a hacer?
4: No, nosotros no lo tenemos que creer por narices, pero vamos, está bastante jodida la cosa.
2: ¿Y aquí en el Nou Congost habíais estado alguna vez?
4: Nada, primera vez que venimos, la gente es majísima, nos han acogido como si fuéramos gente de aquí, y la verdad es que eso también hay que decirlo.
2: Venga, Adrián, pues que disfrutéis del partido y mucha suerte.
4: Muchas gracias. Venga.
0: Ostres, quina llàstima que m'ha fet aquest aficionat del Saragossa, que no se'l veu amb molt optimisme.
1: No, és que si nosaltres fóssim al Saragossa i narréssim al Saragossa amb els canvis que hi han hagut i amb els referents que ara nombrarem, el primer, Santi Justa.
0: Sí, sí.
1: Santi Justa, 16,2 punts, 1,8 assistències per un 16,5 de valoració, 3,8 rebots. Ah, és un dels, ara que parlàvem de cupos, d'Àlex Reyes i companyia, és un dels cupos...
0: Ha explotat aquest any, Santi Justa.
1: Importants d'aquesta lliga.
3: Sí, jo crec que és un dels clàssics ja de la lliga, al final un jugador del planter del Madrid, que ha estat en diferents equips de la part alta de la Lliga CB, però sí que és veritat que a Saragossa, amb unes molt bones condicions, tot s'ha de dir, sobretot després de la seva renovació, però ha trobat un lloc on s'ha consolidat. Sí que és veritat que el seu lideratge, les seves bones actuacions no han anat acompanyats de cap bona temporada a Saragossa. És que al final estem parlant d'un equip que fa un parell de jornades perd a casa contra Granada en un partit d'aquells que qualsevol equip que s'està jugant la vida compta a casa
0: que s'ha de guanyar,
3: i t'acaba guanyant un Granada que estava virtualment descendit i l'únic que fa és allargar l'agonia. Per tant, és normal que l'aficionat que ha vingut avui al Congost estigui amb aquesta por al cos.
0: Sí, mira, ara mateix surten els jugadors de Baxi Manresa a pista amb els aplaudiments del públic del Congost. Seguim parlant dels jugadors destacats, Aleix.
1: El segon referent és un vell conegut per l'afició manresana, Devin Robinson, 14,5 punts de mitjana, 5,4 rebots per un 16,2 de valoració. I el tercer és un vell roquer de la Lliga ja, Bojan Duglevic, amb 25 partits, no els ha pogut jugar tots, 7,7 rebots, 7,7 punts, 6,6 rebots per un 11,5 de valoració.
0: Quins mals que ens feia Dublevic amb el València, quan estava al València. Dublevic, recordo haver fet grans actuacions davant davant del Manresa. Podem escoltar el que deia Diego Campo sobre aquest Casademont Saragossa en la prèvia que es va celebrar aquí ahir divendres al Nou Congost. Escoltem-lo.
5: És un equip con molt talent exterior, però el Joaquín Rodríguez és impressionant com penetra, com tira la determinació. Ara el Heinz, el Bel Heinz, que és un gran jugador, però és luego, després està el Robinson. Robinson és exterior e interior. Tenen molt talent i molt punts. Crec que el seu punt fort és que tenen molts punts, són capaços de crear joc en el pick and roll, de crear joc en el 1x1, corren molt bé, rebotegen molt bé. És un rival amb molt talent.
0: Per cert, no l'has nombrat perquè evidentment has dit els jugadors més destacats, l'Eix, sempre diem els...
2: Josep, disculpa!
0: Sí! Sí, endavant.
2: Mira, que estem aquí ràpid amb un aficionat del Baxi Manresa, amb el Xavi. Què tal, Xavi? Bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Com veus el partit d'avui després d'una victòria entre setmana a Girona que va ser gairebé agònica, eh?
6: No, avui és un dia per gaudir, perquè estem ja salvats, per gaudir del retorn del Robinson. I res, disfrutar d'una temporada que ha sigut difícil, però jo crec que hem salvat amb bona nota.
2: I que ara per fi ja podem respirar, no? Perquè salvació matemàtica ja, permanència, és com que l'equip segurament també ho notarà i això ajuda l'aficionat també, no?
6: Sí, sí, ara mirar de quedar més amunt possible, a veure si podem tornar a Europa, a Eurocup o el que sigui, i començar a preparar l'any que ve, perquè ens tornarem a quedar amb quatre jugadors i tornar a començar.
2: Això passa sempre.
6: Però bueno, és el que tenim aquí, és el nostre ADN, això.
2: Important també el tema d'Europa com per mantenir l'objectiu, no? Ara que ja s'ha aconseguit la permanència, intentar quedar el més amunt possible per veure si podem accedir a aquesta plaça de competició europea que sempre es diu que és tan important.
6: Sí, sí, jo penso que si no ens classifiquem és un pas enrere, perquè ja... jo crec que jugadors bons, ja, si no jugues a Europa, ja poder descarten venir. I, bueno, jo crec que és clau que, si pot ser el 10, que és difícil, si no l'11, mira, si no... Passi el que passi, aplaudir a l'equip i endavant. I una altra temporada a la FEBE.
2: Vinga, Xavi, moltes gràcies i disfruta del partit.
6: A vosaltres.
0: Doncs les paraules d'un dels aficionats de Baxi Manresa, el Xavi, parlaven d'això, d'aquest jugador que avui s'incorpora, avui debuta en el Casademont Saragossa, Gabriel Olaseni.
1: Olaseni, que realment... ve del Mersin Turk, però que ha fet temporades Eurocup, concretament amb el London Lions, i que té un passat a l'Eurocup. De fet, va ser a la 22-23, si no recordo malament, que va estar nombrat el millor quintet de la competició. Per tant, és un jugador que no ha vingut a Saragossa per quatre pipes, però és veritat que venia del Mersin Turk, que acaba de baixar de categoria.
3: Sí, entrenat per Carles Duran, sí, que van certificar el descens a l'última jornada, i al final és un jugador molt sòlid que l'han fitxat per aquests partits que queden per intentar resoldre una mica el forat que tenen els cinc, i és que tenen jugadors, com ho heu dit, com Comatge, com Bojan Dublevic, però al final és un forat que han arrossegat tota la temporada i busquen una mica aquesta solidesa defensiva amb aquest jugador que al final és una mica aquest perfil. Veurem com està d'adaptat ja avui als sistemes de Joan Plaza.
0: Jo crec que avui el públic de Congost és una mica, crec que la gran majoria té el mateix esperit que el Xavi, l'aficionat que hem pogut escoltar, de que venen aquí a disfrutar del partit i potser també amb una certa com relaxació de dir, bueno, avui hem de guanyar el Saragossa perquè vindran amb la por, però a vegades això és més aviat contraproduent. Ve un equip amb moltes necessitats i tu no tens cap mena de necessitat. Sí que el que vols és quedar com més amb un millor, però això ja no és un objectiu com podria ser entrar a play-off.
3: Jo crec que avui, i tant de bo no sigui així, però és un d'aquells partits que el més normal que passi és que l'equip que té la urgència, que en aquest cas és Saragossa, es vegi molt. També és veritat que quan tu tens aquesta urgència, moltes vegades el que fas és jugar amb nervis, jugar precipitat i acabes fent un pitjor partit. Però aquestes últimes jornades a la Lliga CB s'està veient, a mitja temporada semblava que amb 12 victòries tothom se salvaria, i ara 12 t'acabaràs salvant, però evidentment hi ha aquest paquet d'equips que estan amb 9-10 victòries que estan patint, i un d'ells és Saragossa, i al final la situació de tots dos equips és diferent. Sí que és veritat que, coneixent Diego Campo, estic absolutament segur que la gent pot venir una mica amb aquesta sensació, però l'equip, com a mínim, a través del seu entrenador, tindrà les premisses per sortir endolladíssim.
0: Sí, bé, de fet, Diego Campo parlava en la prèvia d'ahir també que era un partit perillós, però escolta, abans d'escoltar Diego Campo, comentar que ara mateix està sortint l'equip del Centre d'Esports Manresa de futbol. És així, no, Marc?
2: Sí, correcte, ara mateix reben aquest homenatge, no? Aquest aplaudiment del públic del Nou Congost per l'ascens que han aconseguit a segona ref ja fa un parell de setmanes, i doncs, com deia, sortint ara mateix al mig de la pista els jugadors amb bufandes, no? I reben aquest aplaudiment merescut del públic del Nou Congost.
1: Doncs increïble també la feina que ha fet el Centre d'Esports Manresa, que sent un dels pressupostos també baixos de la categoria, ningú s'esperava aquest ascens, i ha anat de tapat, ha anat sumant, i doncs ha pujat de categoria, i ara un nou repte de tornar a aquesta segona ref.
3: Doncs sí, i al sí final és molt maco que en una ciutat tan esportiva i tan, deixeu-me dir, poliesportiva com és Manresa, que és veritat que és una ciutat molt de bàsquet, perquè per sort continuem tenint el bàsquet a la millor lliga d'Europa i a l'elit, però és molt maco que hi hagi gestos com aquest que al final demostrin que la relació entre els clubs és molt bona, més enllà de que al final, evidentment, tothom vol tenir socis, però que al final és un bon reconeixement i que evidencia també el bon moment de l'esport manresà, perquè tenir un primer equip de futbol a una categoria tan maca i tan exigent com és segona federació i el bàsquet a la primera categoria, evidentment més enllà de tots els altres esports, però centrant-nos en aquests per l'homenatge que s'està fent, jo crec que val molt la pena. I també m'agrada molt que el Baxi Manresa, que és l'equip una mica que està per sobre els altres, faci aquest tipus d'actes, perquè tinc la sensació que en aquestes coses el club s'ha obert molt i ha millorat molt respecte a èpoques passades.
0: I tant. Com dèiem, avui és un partit que pot arribar a semblar com perillós, que Diego Campo ho sap, no vol relaxació, i això és el que deia en la prèvia del partit que va celebrar la prèvia roda de premsa aquí al Nou Congost ahir divendres. Escoltem-lo.
5: Sí, sobretot, però crec que la nostra afició entendrà que són dos partits a casa, i el més important és com sentim, com juguem, com disfrutem del partit, no qui juga. El que juga té molt talent i venen molt motivats, així que el més important és com juguem, com estem, i són dos partits més. Després d'això se termina la temporada i tenim tots que disfrutar, jugar amb la nostra identitat, jugar a tope, això és el més important. I per

0: Ja tenim el roster, no, Aleix?
1: Sí, i avui amb novetats, perquè ha hagut de triar Ocampo, els 12 que estaven a la convocatòria. Ja tenim 5 titulars. Jugarà amb Bassas.
0: Qui és el que ha quedat fora de la convocatòria?
1: Doncs Gerard Fernández i Pauli Pàulica.
0: I Max Gaspar.
1: Sí.
0: Per tant, o sigui, l'única baixa que tenim és la d'Hugo Benítez. Hugo Benítez, ja sabíem de que seria baixa, però s'ha descartat a Pàulica i a Max Gaspar i també a Gerard Fernández. Sí, per tant, el Manresa, que és un dels Manreses, Òscar, d'anar-la.
2: Sí, jo diria que és un dels millors Manreses de la temporada. No sé si en algun moment ha arribat a tenir tot l'equip al complet, però probablement des que hi ha Eli Brooks, per exemple, segur que no, perquè al final, quan no ha estat ell, ha estat
0: Hugo Benítez. Realment no el tenim al complet, perquè clar, ens falta Hugo Benítez, que estava cridat a ser, va ser titular.
2: Però sí que és veritat que és un senyor equip, perquè ho és, i sobretot venim d'on venim.
0: Per part del Saragossa, el Saragossa, com dèiem, amb la incorporació de Gabriel Olaceni, amb el número 11, i que ja s'ha fet la presentació ara mateix dels jugadors de la Casademont Saragossa, però no hi ha masses novetats. Hi ha la baixa, em sembla, de DJ Stephens.
1: DJ, sí.
0: I crec que
2: Comatge tampoc hi és.
1: I Chris Comatge, que no és de l'agrad de Joan Plaza, ja l'últim partit va jugar 3 minuts. I de fet, també per això es fitxa Olaceni, no? Perquè no confia gaire Plaza en Comatge. I com deia, també s'ha de compactar una mica l'equip.
0: Sí, hi havia també Trelby Haynes, que va estar, crec que 13 jornades de baixa.
1: Sí, va tornar la setmana passada.
0: I va tornar precisament la setmana passada. Per tant, és gairebé, diria, mentre cometes, com una nova incorporació que ha tingut el Saragossa en les darreres jornades. Un Saragossa que veurem si li pesa o no la pressió, la responsabilitat d'intentar aconseguir una victòria en el partit d'avui. La resta de la jornada, Aleix, d'aquesta jornada 32, quins partits hi ha? Perquè ja, crec que ja se n'ha disputat un,
1: ja
0: no?
1: Ja se n'ha disputat un, el Breogán 95, Girona 76, que després del cop dur que van rebre Fontejau per part del Manresa, avui s'han deixat anar. No he vist al 100% el partit, però pel que he pogut anar llegint a xarxes, la gent no estava massa contenta, i és evident.
0: Partit de demà, partit que tenim al migdia, tenim 3 partits.
1: Doncs sí, i 3 partits molt importants. El primer serà el Jaiopos Lleida Gran Canària a les 12. A les 12 i mitja tenim un Real Madrid Joventut, i també a les 12 i mitja tenim un Unicaja, un UCAM Múrcia Unicaja. 3 partidassos per començar la jornada matinal. Però és que a partir de les 5 hi ha un València Bàsquet, Surne Bilbao Bàsquet, una de les revelacions de la temporada, per no dir la revelació, una gran temporada de Bilbao amb Jaume Ponsarnau, infravalorat entrenador per part de molts aficionats, però dintre del món del bàsquet, un dels grans entrenadors d'aquesta...
0: I que està lluitant per posicions de play-off.
1: Sí, sí,
0: de fet,
1: ara mateix, si s'acabés ara la Lliga, Bilbao estaria a play-off. I acabem la jornada, doncs, amb els 3 últims partits. A les 6, un Baskonia-Coviran-Granada. A les 7, un partit d'infart pels
0: Mare
1: implicats.
0: Sí, sí.
1: Un Andorra-Burgos. I a les 8, el partit que tenca la jornada, un Tenerife-Barça.
0: A mi un partit com l'Andorra-Burgos, a mi em sap un greu, perquè mira que ens hi hem trobat anys, amb partits així, que t'hi jugues al seu, no sé, la competició, i a vegades està sortint cara,
2: però moltes vegades... Sí, a Menorca, per exemple, fa molts anys, no?
0: Sí, és que el de Menorca ho tenim bastant
2: gravat. I a més, en l'última jornada, no?, en aquest cas.
0: Sí, sí, mare de Déu, és un patiment. Aquesta és la jornada 32, res, queden aquestes...

0: Aquesta jornada i dues més per acabar aquesta temporada i evidentment el Manresa, que avui tots esperem que s'aconsegueixi una victòria. Marc, estic veient que el pavelló ja està al 85% ocupat ja, a punt ja de fer sold out.
1: Sí, sí, avui, exacte, avui un ambient espectacular. De fet, no quedaven entrades pel partit. L'afició, que tot i que l'equip hagi aconseguit aquesta permanència matemàtica, doncs respon i continua responent com ha fet durant tota la temporada.
0: Doncs vinga, perquè...
2: Ja tenim els 5 titulars dels dos equips. Per part del Manresa començaran Ferran Bassas, Àlex Reyes, Gustav Knudsen, Ri Redin Obasohan.
0: Doncs vinga, per part del Saragossa començarà amb David Robinson, amb Marcos Pisu, amb Bright Foreman, amb Santi Justa i amb Bojan Dublevic. Aquest és el 5 inicial del Casademont Saragossa. Avui tenim un speaker que no és l'Eduard Font, avui tenim l'speaker del Centre d'Esports Manresa.
2: El futbol, sí.
0: Doncs el tenim aquí al pavelló del Nou Congrés, que ara es comença a aixecar perquè començaran a fer el que és el toc viking. Els àrbitres del partit, doncs vells coneguts, Jordi Aliaga, el principal, Jorge Martínez Fernández i David Sánchez Benito. El partit està ja a punt de començar, ja estan saltant els jugadors, entrant els jugadors a pista, els de Baxi Manresa, amb Ferran Bassas, amb Àlex Reyes, amb Pierre Oriola, amb Retino Basohan i també amb Gustav Knudsen. Ara s'està escoltant el toc viking del Congost. Entren també els jugadors de la casa de Montsaragossa, amb Dublevic al capdavant, amb David Robinson, amb Justin Wright Foreman, amb Santi Justa, Marcos Pisu, tot a punt ja.
2: Cap novetat als dos cincs, i ja dic cap novetat perquè Gustav Knudsen, des de que no hi és Olinde, s'ha quedat amb aquest lloc de 4, creixent com mai i com esperem.
0: Doncs vinga, es posarà la pilota en jocs, posa la pilota en joc a Liaga, pilota amunt, pilota que serà per, diuen els àrbitres, perquè ha sortit per línia de banda, serà per Baxi Manresa. L'últim en tocar, diuen que ha estat un jugador del Casademont Saragossa, servirà Retino Basohan. Retin es desmarca Bassas, però la rep ara Reyes. Reyes atura, la deixa ara per Bassas, apareix Retin. Retin segueix votant marcat per Espiso, la passa per Bassas de 3, falla Bassas el triple, però el rebot està per Reyes, que torna cap a Ferran Bassas, aquest per Retin, Knudsen, el Manresa passant molt la pilota, Retin la passa cap a Reyes, fa una finta, penetra, la passa molt bé l'interior de la pintura per Pierre Oriola, que es menja una xapa iscra de David Robinson, mare de Déu, quin triple, no sé si és de triple, crec que ha estat de 2, però quin llançament in extremis sobre la bocina de Pierre Oriola, que seguríssim que entrarà al top 10 aquesta setmana de jugades de l'ACB.
3: Correcte.
0: Òscar.
3: Pràcticament de la temporada, perquè el xurro
0: sí,
3: ha estat important, però...
0: Més aviat, el xurro de la temporada ja l'hem vist aquí al Congost. Ha llançat de forma molt poc ortodoxa, com venia,
3: com qui tira un ganxo traient-se la pilota de sobre, i a més ha tingut mèrit perquè ell mateix havia recuperat la pilota després de que David Robinson li hagués clavat un tap.
0: La xapa iscra que li ha fet David Robinson, quan ara Retino Basohan volia penetrar, finalment li cedeix cap a Reyes, que aquest sí que fa sabateta, no anota, però ha rebut falta personal Àlex Reyes.
3: Reyes, que és un dels jugadors.
1: La primera del partit, perdona, Òscar, que li cau a Santi Justa.
0: Santi Justa.
3: És un, a banda que està explotant, diguéssim, ACB ara, que em sembla que té 31 anys, o sigui, està fent la seva millor temporada, però és un jugador que, a banda de tot el que et genera i a l'amenaça des del tir, és que és un jugador molt plàstic i que, com hem vist en aquesta jugada, també és una amenaça des de la penetració.
0: I molt intel·ligent.
3: Molt intel·ligent.
0: Dels jugadors intel·ligents com Ferran Bassas, que sap on s'ha de col·locar. Reyes, fins fa poc, era el màxim rebotejador del Manresa.
2: Sí, sí, sí. Això no... I que abans de fitxar per Manresa tenia por de si seguia a l'ACB o no, eh? Això també ho hem de tenir en compte.
0: Doncs ha notat els dos tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança, Àlex Reyes posant el 4-0 en el marcador en el primer minut ja de El partit la té el Saragossa, la té Dublevich, marcat per Pierre Oriola, ja està la pintura Dublevich, però l'obra per Espiso, que es queda sol, llança de 3, triple de Marcos Espiso, triple del Saragossa, triple Kibuk.
4: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: 4-3, la té Gustav Knudsen, cap a Retin o va Sohan. Segueix votant Retin, segueix votant Retin, però la passa cap a Knudsen a la banda pel triple de Reyes. Falla, Reyes, el rebot, el rebot. Mira, se'n va per línia de banda i l'últim en tocar ha estat Knudsen i per tant és pilota ja pel Saragossa. La té Santi Justa cap a Devin Robinson, llança a mitja distància, no toca ni en ella. El rebot serà... Mira, se'n va per línia de fons i l'últim en tocar diuen que ha estat un jugador de l'Aixi Manresa, de Ferran Bassas. Per tant, servirà de fons.
3: Sí, és estrany, que Devin Robinson hagi fallat aquesta situació, perquè correcte. Aquest tiret a 4 metres és
0: el seu tir.
3: La seva especialitat.
0: Sí, sí, correcte.
3: I estava absolutament sol.
0: M'ha estranyat moltíssim, també, que hagués errat aquest llançament d'aquesta manera. La té ara Devin Robinson a l'interior per Dublevich. Més a l'interior per Justin Wright Foreman, que l'obre pel triple de Justa. Falla Santi Justa. El rebot, però, és pel Saragossa. Pilota per Espiso. Es desfà de Bassas. Entra com una bala. Santi Justa, que fa una Iskra esmaixada.
5: Iskra, transformació digital i innovació.
0: De jugadors intel·ligents, també, Marcos Piso i Santi Justa. Quan ara, el triple de Gustav Knudsen, triple Baxi, triple Kibuk.
4: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
3: Molt destacable, destacable, com deia l'Aleix abans, el creixement d'aquest nano en la segona part de la temporada, especialment amb l'absència de l'Olinde.
0: Sí, sí, ha crescut, ha donat un pas endavant. Com allò que dèiem, no? Les coses a vegades negatives es converteix en un aspecte positiu, doncs la lesió de l'Olinde ha generat que hagi pogut créixer.
2: I la perla, hi havia una perla, però la perla s'ha de polir i necessitava temps, i la veritat és que és una perla doble, no? Perquè a més és cupo.
0: Hi ha hagut falta personal, Marc, de Pierre Oriola?
1: Sí, exacte, s'ha desfet bé de Ferran Bassas Marcos Piso i ha acabat xocant amb Pierre Oriola, i com deies, la falta, la primera del Manresa, que li ha caigut el de Tàrrega.
0: I ha anotat el primer tir lliure, Viatges Massaners, Viatges de confiança. Piso anota també el segon, ja. Viatges Massaners, empat a 7, a pilota llarga de Bassas cap al seu amic Pierre Oriola. Ui, molt ajustat, anava massa ràpida la pilota, no ha pogut anotar Pierre Oriola. Ara l'intent de 3 de Wright Foreman, que falla,
2: el i tema de Gustav, Gustav Knudsen juga contra el seu ex-equip, per cert, perquè va ser
0: correcte,
2: format
0: va estar a Saragossa, quan
2: a Saragossa.
0: Ara intentava penetrar i anotar Pierre Oriola, no ha pogut, i carrega, amb falta personal, és el que jo crec, Santi Justa.
3: Sí, diria que és la segona.
1: Sí, Josep, és la quarta, exacta de... Ai, perdó, la quarta, la segona de Justa.
0: Doncs compte, perquè és la segona i només portem, no portem ni 3 minuts de partit, i Santi Justa, un dels màxims referents d'aquest equip, ja l'ha carregat.
3: Sí, i és una bona notícia per Baxi Manresa, és un jugador que té certa tendència, especialment en els primers quarts, en fer aquest parell de faltes que l'acaben hipotecant, sobretot en la primera meitat, i realment havia començat bé el partit, per tant, bona notícia per Manresa.
0: Mira, nota el primer tir lliure, Viatge Massaners, Viatges de confiança, Pierre Oriola posant el 8 a 7 en el marcador. Segon intent pel de Tàrrega, Viatges Massaners, Viatges de confiança, Pierre Oriola, 9 a 7 en el marcador. Baixa ja la pilota Marcos Piso. Hem de jugar en control, control grup, solucions tecnològiques per a empreses. Piso marcat per Dani Pérez, que per cert ha entrat a pista substituint a Ferran Bassas. Ha estat un canvi, expert Joanola.
5: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Contraatac de Baxi Manresa, Dani Pérez cap a Reyes, que fa una finta.
2: Que bé.
0: No, ha anotat finalment, però ha fet passes.
2: I han xiulat
0: passes. Àlex Reyes. Jo les he vist, però no sé vosaltres com ho heu vist vosaltres.
2: Sí, són justes, jo crec.
0: Són justetes.
3: Sí. Més a prop l'àrbitre no hi podia estar, sí, perquè estava ben més sobre.
0: Sí, sí. La passada ara de Marcos Piso, que l'intercepta Dani Pérez, i la té ara Retino Basogan amb la verticalitat, que l'obre per Reyes de 3. Falla el triple Reyes. Dublevich en el rebot i la deixa ja per Miguel González, que també ha entrat a pista, també ha entrat substituint a Knudsen a Marcis Steinbergs. La té ja Wright Foreman. Foreman vol passar-li a Dublevich, però no pot. Això també he vist alguna infracció de Foreman quan ara intentava tirar Devin Robinson, molt apurat. I tampoc ha anotat, no ha tocat ni en ella.
3: No, és que ha intentat, s'ha quedat entre intentar connectar amb Bojan Dublevic i llançar. És un equip, Saragossa, i és el que estem veient en aquests pràcticament 4 minuts de partit, molt anàrquic. Aquest ha estat un dels seus problemes durant tota la temporada. Tenen jugadors molt bons individualment, però no funcionen com a equip. No tenen ni una...
0: Correcte.
3: Ni una jerarquia defensiva com la que demana uns mínims en aquesta lliga, i en atac, tot i que tenen ple de bons jugadors, ho veus que juguen molt, molt desordenats i només una mica pendents de la inspiració de les bones individualitats que tenen.
2: I la dada que marca aquesta anarquia és que són el 14è equip en assistència, 16,4 per partit. Per tant...
0: Mira, ha marxat ara Retino Basohan, ha marxat també Pierre Oriol, ha entrat Eli Brooks, que torna després de la seva paternitat, i també ha entrat Caldirici, és un doble canvi, expert Joanola.
5: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Dani Pérez de l'interior per Caldirici, que es fa lloc a la pintura, no anota, no pot fer la iscra esmaixada, però sí que rep la falta personal del que debuta avui, de Olaseni.
2: Sí.
0: La falta de l'11, crec,
2: sí,
0: és d'Olaseni.
2: Sí, sí.
0: Quan ara se'n va a la banqueta...
1: Sí, sí, Josep,
0: sí,
1: la falta
0: Marc?
1: És d'Olaseni, és la tercera de Saragossa.
0: Se'n va David Robinson, ha entrat a pista Jaime Fernández a les files del Saragossa. Això és un altre canvi, expert Joanola.
5: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Caudirici, que nota el primer tir lliure, viatges Massaners. Òscar.
3: No, molt desencertat Devin Robinson, tant de bo continuï així, però
0: sí.
3: És d'aquells jugadors que saps que et pot rebentar el partit, però a la vegada, si marxa, com de moment està fent avui en aquesta part inicial, a vegades li costa tornar-se a connectar, per tant, pels interessos de Manresa, tant de bo continuï així.
0: Sí, sí, tant de bo, vinga.
2: Ara... I de moment ve el Manresa atacant aquesta zona de Saragossa, ha intentat una, dos, tres, de moment... Una zona que sempre ens sol costar, la defensa zonal, de moment interpretant-la bé Manresa.
0: Mira, ha entrat Agustí Noval substituint a Alec Reyes, un altre canvi expert Joanola, la té encara Bryce Foreman. Foreman s'empatxa de pilota, la passa, la volia passar Olaseni, no l'ha capturat bé, l'ha recuperat però Miguel González, i ja la torna a tenir ara Bel Haynes, que penetra, fa una bomba, ha llançat una safata bomba, que no ha pogut fer la iscra esmaixada, el tap iscra, la xapa iscra, Caudirici, anota Bel Haynes, però també anota a l'altra banda a Marcis Steinbergs, quan ara llança Olaseni davant de Caudirici, i ha anotat dos puntets més, i ara estava retenint la pilota. Ho he vist jo, que retenia la pilota Jaime Fernández.
2: Sí, sí. Retenir-la, l'ha retingut.
0: L'ha retingut,
2: suposo que hi ha hagut.
0: Serà una visa tècnica, almenys, o...
3: S'han pagat els dos equips amb la seva pròpia medicina, perquè hem assistit a un contraatac de tots els equips consecutius.
0: Correcte. Dani Pérez, ara cap a Steinbergs, aquest cap a Eli Brooks. Hem de jugar amb un somriure. Clínica Elemental Doctora Marín, 18 anys, oferint el millor somriure de la comarca del Bages. La passada de Dani Pérez cap a Marcis Steinbergs, que no ha pogut capturar-la, però és que havia rebut falta personal a Marcis Steinbergs, crec que de Miguel González.
3: No, de Joaquín Domínguez.
0: De Joaquín Domínguez, sí, correcte.
3: Dels jugadors que també esperem que no tingui un bon partit avui, perquè és un dels jugadors...
0: Rodríguez, sí.
3: Un dels jugadors joves de la Lliga que més impacte han tingut aquesta temporada.
0: Correcte.
2: Sí, bastant similar a Agustí Noval, també de Sant Calenta, però molt bon jugador.
0: I Eli Brooks, ha perdut la pilota Eli Brooks, però... La pilota s'ha d'anar per línia de banda i els àrbitres diuen que l'últim en tocar ha estat precisament Joaquín Rodríguez. Servirà Baxi Manresa, servirà Dani Pérez. Dani Pérez donant instruccions a la resta dels jugadors que estan a pista. Rep la pilota o rebrà Agustí Noval. No, la rep finalment Marcis Steinbergs. Steinbergs al perímetre exterior, la deixa per Dani Pérez. Dani Pérez, ens queden 3 segons. Penetra Dani Pérez, molt forçat, llança, falla. El rebot per Olaseni, ha tret una mica més del que s'hauria de treure el colze. I ja la té ara el conjunt aragonès mitjançant Joaquín Rodríguez. Cap a Bel Haynes a la banda per Miguel González, que fa una finta, entra a dintre la pintura, llança, falla. El rebot per Caldirici, que la deixa ja per Dani Pérez, aquest per Eli Brooks. Jugada de contraatac de Baxi Manresa, que ja l'atura Eli. Ilai la bota la deixa Dani Pérez, li fa un aliup, aliup forçadíssim a Caudirici, i el millor que hem pogut treure és aquesta falta personal que han assenyalat els àrbitres de Jaime Fernández, sí. Que no s'ho acaba de creure. Sí, Marc.
1: Sí, Josep, dic, protesta el nou Congost i mira, demana revisió Diego Campo, l'entrenador del Baxi Manresa, que reclamava l'antiesportiva, fa servir un dels seus challenges.
2: Jo, sota el meu punt de vista, està ben demanat, perquè és molt dura i perillosa, sobretot, perquè a l'aire, veurem a veure.
0: Veurem des d'aquí al pavelló del nou Congost, a les pantalles, estem veient els marcadors. Doncs la repetició d'aquesta jugada que ha demanat.
1: Sí, jo crec que fa bé de demanar-la Diego Campo, més que res perquè el jugador de la Saragossa empenta Caudirici quan va rebre la passada de Dani Pérez a l'aire, al vol, i sí, l'empenta sí. Per darrere.
0: I quan estàs al vol, sigui un mínim contacte, ja et desequilibres.
3: Sí, estarem d'acord que amb la de rebrincades que s'ha fotut, disculpeu-me l'expressió,
0: sí, sí.
3: Cau aquesta temporada, tot el que sigui marxar de Manresa Sai Estalvi serà pràcticament un miracle, perquè l'hem vist caure de totes les maneres possibles.
0: És de goma.
1: No, i Òscar, perdona Josep, la de vegades que ho hem dit nosaltres aquí a les transmis, que quan el veus caure, que de vegades es queda un o dos segons al terra, perquè és com deies tu, no, fa unes esbrincades que pateixes pels genolls, per les cames no, i per gairebé tot el seu cos.
0: I pel cap, i pel cap, perquè a vegades s'ha donat cops al cap.
3: Sí, sí.
0: I hem patit de dir, hosti, a veure si tindrà alguna cosa. I
2: doncs no, normal, la falta.
0: Finalment han xiulat falta normal, amb aquest 13-11 al marcador, 4-17 pel final del primer quart, i és curiós perquè el Saragossa ja porta, ja està en bonus, ja porta 5 faltes personals, el Manresa només una, la de Pierre Oriola.
2: Sí, i això és una senyal de que hi ha un equip més ben ficat que l'altre, que és Manresa està més intens.
0: Ha fallat el primer tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança, Caudirici, segueix aquest 13-11, a 4-17, segon intent de Cao, viatges Massaners, viatges de confiança, nota Cao, 14-11, més 3, Baxi Manresa, la baixa ja Bel Haynes, hem de jugar amb control grup, solucions tecnològiques per a empreses, Haynes cap a Joaquim Rodríguez, volia penetrar Joaquim Rodríguez, i han assenyalat, però, la falta personal de Dani Pérez.
3: Sí, ha vist que li marxava per cames Joaquín, i Dani, que això ho té, és molt intel·ligent, doncs comentàvem que només tenia una falta Manresa, doncs
0: correcte.
3: No fa falta que faci dos passes més, ja li fa la falta i trenca una bona oportunitat de Saragossa d'apropar-se.
0: Doncs vinga, es produeix un dels típics canvis d'aquí de Baxi Manresa, se'n va Steinbergs, entre Nutzen, Rubio por Rubio, canvi expert Joanola.
5: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Bel Haynes es queda sol, llança de 3, triplàs de Bel Haynes, triple del Saragossa, triple Kibuk.
4: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Per posar l'empat a 14, pilota ja per Ilai Brooks, cap a Nutzen, a la banda per Dani Pérez, de 3, triple del Capi, triple Baxi, triple Kibuk Albert Disseny.
4: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: 17 a 14, la té altre cop, Trevor Haynes cap a Joaquim Rodríguez. Joaquim Rodríguez tira una mica enrere davant de Dani Pérez, vol fer un slalom, la recupera, la roba Dani Pérez, oi, la passada de Dani Pérez, ha posat la mà Joaquim Rodríguez i la torna a tenir Casademont Saragossa, pilota a l'interior per Olaseni, que fa un bon joc de cames i es desfà del marcatge de Caudirici, anota dos puntets més, posant el 17 a 16, 3 minuts pel final del primer quart.
3: Es queixava Dani d'una falta anterior, jo crec que els àrbitres han deixat seguir de manera errònia i al final Dani ha acabat perdent la pilota i un contraatac molt valuós per Manresa.
0: Nutzen està a l'interior, l'obra pel triple d'Ilai Brooks, que falla, el rebot és per... Ui, el rebot era per Joaquim Rodríguez, però els àrbitres han assenyalat que és falta personal de Joaquim Rodríguez.
3: Jo aquesta no l'he vist jo, eh?
0: No, jo tampoc, però...
2: De Miguel, no? De Miguel González, no?
0: Ah?
1: No, la falta és de Jaime Fernández,
2: ai,
1: la seva segona.
2: De Jaime, sí.
6: De Jaime.
0: No hi ha cap González, no? És que si no, hi hagués un González, Miguel, ja només
6: Miguel, Miguel González és el dorsal 7, no, no
3: sí, Miguel, ah, Miguel no. És un 3 amb llançament exterior i Jaime Fernández és el 4 suplent, diguéssim, que és un 4 d'aquests de brega, de buscar el rebot, bon defensor.
6: També està a pista, eh? És el, sí, sí, és el dorsal 7.
0: A veure, González, Fernández, Rodríguez, faltaria un Pérez al Saragossa i ja ho tindríem, ja. El primer tir lliure que el falla, viatges Massaners, viatges de confiança. Gustav Knudsen, el segon, sí que la nota. Viatges Massaners, viatges de confiança per posar el 18-16, 2:35. Al final del primer quart, Bel Hines amb la pilota. La deixa ja per Miguel González. González es vol desfer d'Oval i això costa bastant. La d'endarrerir cap a Bel Hines. Bel Hines entra per tercera pista. David, ui, quin triplàs ara, triple de Jaime Fernández, triple equívoc.
4: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Dèiem que ha entrat a pista David Diu, bona passada a l'interior per Agustín Oval, que aquest la passava cap a Knudsen, però s'ha menjat una xapa Iskra.
5: Iskra, transformació digital i innovació.
0: Intent de 3 de Bel Hines que falla, el rebot és per Baxi, és passes amb la pilota, cap a Diuk, per poc no fem cap enrere. La té ara molt bé Oriol a l'interior, però massa fort cap a Oval, que no pot aprofitar-ho, ha de sortir fora. La torna a tenir Ferran Bassas, 1:40 pel final del primer quart. Bassas combina amb el seu company, en Pierre Oriola, que es volia regirar. I el que ha rebut és la falta personal de Traoré.
3: Sí, poc intel·ligent aquí Traoré perquè el tenien ja aturat a Pierre Oriola i evidentment estan en bonus, doncs una falta que dona oxigen a Manresa.
0: O cagat Murri també.
3: Sí, va, sí, sí, sí, sí.
0: La diferència de veterania amb Traoré de 19 anyets.
6: Amb el rookie Traoré.
3: Mira, un altre d'aquests jugadors que tot fa pensar que la temporada que ve jugarà a la Lliga Universitària d'Estats Units, concretament a la Universitat de High Point, per tant...
6: Fa
3: la pinta que no el veurem a la Lliga Endesa la temporada que ve.
6: I què hem de fer per... Ja sé que
3: adaptar-se a la nova realitat.
0: Correcte. En el segon tir lliure, anota Pierre Oriola posant el 20-19. Viatges Massaners, viatges de confiança. Quan ara se'n va a la banqueta Jaime Fernández. Entra Marcos Piso, canvi expert Joanola.
5: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Espiso és qui té la pilota, la deixa pel Bel Hines, altre cop per Espiso. Espiso es vol desfer de Bassas, la centra més per Bel Hines, els hi queden 8 segons. Bel Hines se'n va cap a l'altra banda, marcat per David Duke, llança Bel Hines, anota Bel Hines, que està conduint ara a l'equip aragonès. I posant el 20-21, un amunt.
3: Està sent el millor jugador del seu equip, clarivident en tot el que fa i està sent clau de moment amb aquests 7 punts.
0: A punt de perdre la pilota Baxi Manresa, la torna a tenir Bassas, però cap a Diuk, fa una finta, la obre altre cop per Oriola, aquest per Bassas, fa una altra finta, no s'atreveix a llançar, queden 4 segons, haurà de tirar Oval, queda un segon, penetra Oval, llança a mitja distància, falla, el rebot llarg per Pierre Oriola. Oriola cap a Diuk, aquest per Bassas ara, si no s'ho pensa, llança de 3, anota Bassas! Triple Baxi, triple equívoc!
4: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Usen el 23-21 i els àrbitres que ara assenyalen una falta personal en atac sobre Agustín Oval.
3: L'assenyalen els àrbitres, però assistència de Diego Ocampo, perquè els hi ha xiulat ell, perquè no l'havien xiulada, i a la que se n'han adonat que el Diego l'havia vist molt bé i de molt a prop, l'han acabat xiulant.
0: Veig un equip...
6: Nerviós.
0: Sí. Trist, el del Saragossa.
3: Sí, sí, sí,
0: el veig molt trist.
3: És que és un equip amb un vestidor complicat i això s'està veient fins i tot avui veient, en un dia absolutament clau per ells.
0: És Oval, l'obra pel triple de David Diu, que falla, el rebot per Pierre. Ui, la passada Pierre l'intercepta. Marcos Piso, la passa molt bé l'interior per Traoré, que es menja una xapa Iskra espectacular, descomunal, de Pierre Oriola. Iskra,
5: transformació digital i innovació.
0: Això ja és abús de poder, aquesta xapa.
3: Gran primer quart del Pierre, davant i darrere, protagonista, i estan a tot arreu. Ha perdut aquesta pilota, però ha sigut capaç de recuperar, fer el balanç defensiu i arribar a fer aquesta etapa tan important.
0: Mira, se'n va ara Traoré, entre Dublevic, i immediatament Diego Campo diu, calla, posem a Caudirici, se'n va Pierre Oriola, també se'n va Bassas, entre Eli Brooks, triple canvi, expert Joanola.
5: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: 3 segons pel final del primer quart, Marcos Piso que llança, no toca ni en ella, i acaba d'aquesta manera el primer quart, un primer quart entretingut aquí al Congost, 23 a 21 per Baxi Manresa. Anem a fer un descans.
7: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: No sé si és perquè ja no ens hi juguem res realment, que ja tenim la permanència, però m'està agradant molt el partit, el trobo molt entretingut.
3: Sí, estan passant moltes coses, crec que Manresa està molt endollat al partit, tot i no tenir la necessitat que té Saragossa, i és molt significatiu i molt simptomàtic com s'han retirat els jugadors després d'aquest intent d'últim tir, que no han trobat una bona posició, esbroncades entre uns i altres. Ara està Joan Plaza dissenyant la jugada, i mentre Trel Belhaines, que és el líder absolut de l'equip, està donant instruccions
0: amb molta gesticulació.
3: I com venint a dir, nois, que ens estem jugant la vida i aquí tothom està fent la seva, que és una mica el que ha marcat la temporada de Saragossa.
0: Jo crec que també ha estat clau també aquestes dues faltes personals de Santi Justa amb poc temps.
2: Sí, però és el que comentava l'Òscar, no? És un jugador molt, molt bo, però que els primers quarts fa faltes molt ràpid, i això també penalitza. I Manresa, sense entrar al bonus al partit, que podem dir, no, és que no ha defensat fort, no, és que ha defensat bé i ha fet un bon ús de faltes.
0: I quin solar té a la pintura al Casa de Montsaragossa?
3: Sí, i és preocupant, perquè és això, tenint bons jugadors, perquè al final Dublevic és un bon jugador, és veritat, evidentment, que no és el Dublevic de fa 5 anys, evidentment, però li hauria de donar per ser més important. Comatge, que avui no està ni convocat, és un jugador amb una presència física important, i Olaseni, tot i que acaba d'aterrar, és un bon jugador, però sí, es troba falta molt. I a Manresa no ha sortit a pista Olindi, de moment.
2: De moment, sí.
0: Correcte.
3: I estan jugant Steinbergs i Knudsen partint-se aquests minuts de 4, i de moment Olindi que no torna, després d'aquesta, no, commoció cerebral que s'ha allargat una mica, no?
0: Més del que esperàvem i desitjàvem, evidentment. Marc, com estàs veient aquest partit, aquest primer quart? T'ha agradat, suposo, també, no? Maco.
1: Doncs sí, igual que vosaltres, un primer quart entretingut, que sobretot ha anat molt ràpid, no hem tingut temps mort, i mira, fins i tot ara el públic del Nou Congost, que s'ha atrevit amb una tímida onada.
0: Déu-n'hi-do, el Congost fent la onada al segon quart d'un partit. Això...
2: Bueno, per celebrar la permanència.
0: Sí,
2: per...
0: passa molt poques vegades. Vinga, pilota ja en joc en aquest segon quart, pilota que llança i falla Joaquín Rodríguez, el rebot és finalment per... Mira,
3: ja
0: el tenim aquí, Luis Olindi. Pilota per Diu, cap a Steinbergs, no l'agafa bé, Diu, falla també el llançament, però el rebot és per a Steinbergs. La deixa ja per Alex Reyes, Olindi, Diu que fa una finta davant de Robinson, penetra, Diu, llança taulell, falla, Diu, que el rebot per Olindi. Olindi l'obre per Reyes, penetra Reyes, la passa a la banda pel triple de Diu, el triple de David Diu, Junior, triple Baxi, triple Kibuk.
4: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: David Diu, que ve de fer el seu millor partit amb Baxi Manresa el passat dimarts davant del Girona, quan ara se li escapa precisament a Diu Joaquín Rodríguez, que penetra i fa una iscra esmaixada.
7: Iscra, transformació digital i innovació.
0: 26 a 23 en el primer minut, passat ja el primer minut del segon quart, Luis Olindi cap a Ferran Bassas. Ferran Bassas combina a l'interior. Ui, per Steinbergs, que se li ha esmunyit de les mans la pilota. La passada potser un pèl massa forta. I és pilota ja pel Saragossa. Pilota per Marcos Piso. Piso a l'interior per Robinson, que rep clara, claríssima, la falta personal d'Àlex Reyes. Com m'agradava a mi David Robinson...
8: quina clarividència i quina seguretat t'aportava amb aquests llançaments a mitja distància.
3: Sí, sí, perquè a més és un tir que s'està perdent en el bàsquet modern, no? No veiem 4 estirada, 4, 5 metres, i al final és un jugador que aquí va donar un any i mig importantíssim, que en ell també el va servir per revaloritzar-se, però que al final són jugadors d'aquests que necessiten el seu context determinat. Aquí era el líder, aquí era el referent, i evidentment en un altre equip com Saragossa ha fet bons partits, però no ha acabat de trobar la regularitat.
8: Un altre que tenia també un gran llançament de mitja distància, gairebé fregant la línia de 3, era Josh Asselin.
3: Correcte.
8: en el seu temps. Pilota ja en joc pel Saragossa, pilota per Marcos Pissu, que es queda sol, llança de 3, falles Pissu, el rebot és per Dublevic. Dublevic que surt de la pintura, la torna a passar per l'italià, Pissu torna a tenir la pilota, combina en Dublevic a la banda per Robinson, ho centra en la pilota, ara és Pissu que fa una finta, penetra i fa una safateta molt preciosa davant d'Olindi, anotant 2 puntets més, posant el 26-25. Servia Baxi Manresa.
3: Havia fet una bona defensa Manresa, però al final, en l'última ajuda, s'ha acabat de desencaixar i ha acabat fent una cistella molt fàcil amb safates Pissu.
8: Però ara sí que han combinat bé.
3: Sí, sí,
8: ara sí.
3: Sí
8: que ha combinat bé, Saragossa.
3: Han tingut prou paciència per trobar la millor opció, perquè al final han fet 3 extrapàs en què qualsevol podia haver aixecat un triple, però han acabat trobant la millor opció.
8: Correcte. Se'n va a la banqueta Marcis Steinberg. És un altre canvi expert, Joanola.
5: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
8: Bota retint, flota retint, la deixa l'obra per Olindi, que penetra fins la cuina. Quina elegància de Luis Olindi! Usen! Altre cop, més 3, Baxi Manresa, 28-25. Ja baixa la pilota Joaquín Rodríguez, l'uruguaià. Acaba Marcos Pissu. Marcat per Bassas cau al terra amb l'empanteta de Robinson. Pissu a la remanguilla, li passa David Robinson de 3. Falla Robinson. I el rebot és per Pierre Oriola, cap a Retin o va Sohan. Retin buscarà la verticalitat. Oi, l'eslàlom de Retin, que finalment han aturat els àrbitres perquè hi ha hagut falta personal. Carai.
1: Sí, de Miguel González, la seva primera i primera també del Saragossa aquest quart.
2: Li ha volgut fer el crossover i l'ha enganxat.
3: Sí, no s'ho creu, Miguel, perquè havia fet peus i ell pensava que el que li havien xiulat jo
8: també. Correcte, jo també.
3: Eren
8: també pensava peus, que eren els peus.
3: I no es creu que li hagin acabat xiulant falta.
8: Passa de molt bé d'Oriola cap a Bassas a l'interior de la pintura. No anota Bassas, però força la falta personal de Marcos Pissu.
3: Aquests són una mica la nostra versió del... Posa-li la parella que vulguis, però del John Stockton Malone.
8: Sí, és el que es diu, no? Sí, Stockton Malone. Tenim aquí Bassas Oriola.
2: El gran Sergio Vegas i Gerard Soler els van batejar així, doncs
3: comprem,
2: quedaran així.
3: Comprem.
8: Doncs vinga, el primer tir lliure de Ferran Bassas. Viatges Massaners, viatges de confiança, que anota. Anota Bassas.
3: Ferran és un jugador que s'ha vist aquí a Manresa, que necessitava aquest context, aquesta confiança de Diego. És veritat que darrere moltes vegades et penalitza molt, perquè evidentment la defensa no és el seu, la seva principal fortalesa,
8: però
3: sempre recordarem partits com el de Burgos, no? on allà teníem una mica ja més pressió que la que tenim avui, que ell juga amb la mateixa soltura, estigui com estigui l'equip, i aquests jugadors són especials.
8: Mira, Pérez ha substituït precisament a Ferran Bassas. Això és un canvi expert Joanola.
5: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
8: Ha rebut falta ara Dublevic.
3: Jo crec que té raó Pierre. Pierre li està dient a l'àrbitre que ell ha fet falta, a més l'ha reconegut, però que la falta era en la lluita del rebot, no estava en acció
8: de tir.
3: No estava intentant palmejar la pilota Dublevic, però els àrbitres no ho han considerat així.
8: Han assenyalat que era falta de tir i per tant Dublevic està a la línia de tirs lliures. Anota el primer tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança. Usen el 30-26.
2: Lluita maca la que tindrem amb Dubi i Oriola, que van ser campions conjunts amb el València.
8: València, correctament. Sí, sí. Segon tir lliure, viatges Massaners de Dublevic. Viatges de confiança, nota també el jugador de Montenegro, quan ha de jugada ràpida, passada cap a Luis Olindi, que nota sota taulell.
0: dos puntets més.
3: Això és inexplicable, que passi un equip que s'està jugant el que s'està jugant Saragossa, que després d'un tir lliure a Devin Robinson, Luis Olindi li faci això, li guanyi una carrera en aquest contraatac.
0: 32 a 27, quan ara entra Imperial, Devin Robinson, que fa una iscra esmaixada.
7: Iscra, transformació digital i innovació.
0: Vinga, va, posa el 32 a 29, més 3, Baxi Manresa. Dani Pérez es queda sol, llança de 3, Dani Pérez, falla Pérez. El rebot és per Dublevic. Ai, ai, ai, haurem de jugar amb més control. Control Group, solucions tecnològiques per empreses. Santi Justa vol penetrar l'obra, però per Devin Robinson, aquest a l'altra banda. Per Dublevic, espera l'arribada de Marcos Piso, que els àrbitres aturen el partit perquè xiulen una altra falta personal de Dani Pérez. Que es queda una mica
1: la segona
0: parat.
1: Del base de l'Hospitalet, sí, que com tu deies, Josep, se'n fa creus, no es podia acabar de creure aquesta falta que li han assenyalat, i tampoc a Diego Campo la protestava lleugerament l'entrenador del Manresa.
0: Mira, se'n va Olindi, se'n va també Oriola, entra Caudirici, ha entrat Gustav Knudsen, doble canvi, expert Joanola.
5: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Carai, quina cistella que ha anotat ara Black Foreman, posant el 32 a 31, més 1, ara Reyes de 3, ara sí, triple d'Àlex de King Reyes, triple Baxi, triple Kibuk.
4: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
2: Com ha enganyat el seu defensor, s'ha creat l'espai i de fet ha fet l'step back, molta confiança d'Àlex Reyes.
0: 35 a 31, més 4 Baxi, quan ara Santi Justa volia penetrar i allà teníem a Caudirici, que li ha fet una xapa iscra. Contraatac de Baxi, contraatac, ui, passada espectacular de Retina a l'interior per Knudsen, però aquest l'ha obert Dani Pérez i ha interceptat el Saragossa aquesta pilota, però donem-li la xapa iscra de Caudirici anterior.
7: Iscra, transformació digital i innovació.
0: Precisament ara en aquesta jugada li han xiulat falta personal, no?
1: Sí, primera de Caudirici, que ha acabat fent falta després de la penetració de Justa en aquest contraatac de Saragossa.
0: Se n'ha anat ara Dani Pérez, ha entrat ara Eli Brooks. És un canvi expert, Joanola. A les files del Saragossa entra una altra vegada el que debuta, o la Seni. Se'n va Dublevic. Doble canvi, expert Joanola.
5: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Tenim el 35 a 31, a 5:38 pel final del segon quart. El primer tir lliure, Viatges Massaners de Santi Justa, que nota.
3: I necessita Manresa, ara que ha tornat Eli Brooks, que sigui més protagonista, que assumeixi més tirs, que assumeixi més pilota. És un jugador que va entrar molt bé en l'equip, però no ha acabat de trobar mai, entre lesions, certs problemes. Ara també una bona notícia, ha estat pare, però és veritat que va venir a ajudar molt en l'anotació i
0: s'ha difuminat
3: molt, anant de més a menys.
0: Ha anotat també just el segon tir lliure, i ara la bona assistència de Ova Sohan, cap a Knudsen, sí. Li ha passat per sota les cames el defensor del Saragossa i Knudsen, que fa una iscra esmaixada.
7: Iscra, transformació digital i innovació.
0: Entra a dintre la pintura Justin Wright Foreman, anota dos puntets més, posa el 37 a 35.
3: Sí, és un jugador, ja ho estem veient, que té molta capacitat d'absorbir el contacte i de llançar en aquestes situacions, i ara ha fet quatre punts consecutius d'aquesta manera.
0: Sí, sí, lidera molt Wright Foreman quan ara es produeixen canvis a les files també de la Saragossa. González entra a pista, se'n va David Robinson. Per tant, serà també un canvi expert Joanola, i és més, demanen temps mort, sí, Diego, sí. Campo, i amb aquest 37 a 35, no, Òscar?
3: A la banqueta de Saragossa no li ha agradat el canvi a Devin Robinson, que ha marxat enfadat, i estan els assistents, entre ells l'ex Manresa, el Rodrigo San Miguel,
0: el
3: 0-0, parlant amb ell, per noi, calma't, centra't, ens estem jugant molt, això no és el teu partit, és el partit de tots, i al final és una mica el problema que té Saragossa, o que està tenint aquest any, que ha juntat molts jugadors una mica d'aquest tarannà, no vull dir egoista, perquè al final Devin Robinson no considero que sigui un jugador egoista, però sí amb aquesta certa sensació de deixar-se portar molt, de no saber veure quan un dia cal anotar menys però posar-s'hi més al darrere, i és una mica el Saragossa que estem veient també avui.
0: Tens mort demanar per Diego Campo, per tant anem a fer un descans.
7: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Però quin mal rotllo que hi ha a Saragossa, no?
2: Bueno,
0: Déu-n'hi-do, l'equip el trobo a cares llargues. Abans de començar el partit i a cares llargues, trobo un Saragossa amb una actitud molt, molt pitjor que la del Burgos, que la del, Morabanc Andorra. És un equip descomposat. Aleix?
2: Sí, ja et dic...
0: Anímicament, m'estic referint, eh?
2: Sí, no. Però és això que dèiem, no? Masses jugons que busquen brillar per si sols, i en els equips està bé tenir-ne un, dos, però els altres han de... I n'hi ha masses, no? Però de totes maneres em sorprèn l'actitud de Devin Robinson. Em sorprèn perquè no és el Devin que nosaltres coneixíem.
0: Estàvem acostumats aquí al Congo, sí. Mira, pilota en joc ja amb aquest 37-35, darrers 5 minuts de segon quart. Baixa la pilota Marcos Piso, hem de jugar en control grup, solucions tecnològiques per empreses. Sobretot el Saragossa necessita un somriure. Clínica La Dental, doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la comarca del Bages, quan ara hi ha hagut una falta personal en atac del Saragossa. Anar pel terra, Retino Basohan, un altre toro.
3: Sí, Retin, un altre toro que està sabent llegir molt bé Manresa que els seus pivots no són d'alguna manera els jugadors més intel·ligents del món, perquè estan caient molt en aquestes situacions de falta en atac.
2: No, sí, i aquí s'ha notat que la Seni era debutant a la Lliga, perquè si portes uns quants partits a l'ACB saps que aquestes
0: relacions... Sí,
3: correcte,
0: sí.
3: Ell va jugar-hi en Fuenlabrada ja fa molts anys, però evidentment ha plogut molt d'això.
0: Caudirici cap a Eli Brooks. Brooks combina amb Reyes de 3. Ui, hi ha una falta personal en atac de Caudirici en el bloqueig.
3: Una llàstima, perquè l'havia ficat Reyes.
0: Sí, sí. I per tant, doncs és segona de Cau, se'n va Reyes a la banqueta, ha entrat Agustín Ubal, és un canvi expert Joanola.
5: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Avui, per no haver-hi de tensió, perquè no hi ha tensió, almenys aquí al Congost, no fa ni calor aquí dalt.
3: No, aquí
0: normalment has de venir màniga curta.
3: Correcte.
0: I avui està una temperatura de primavera. Pilota ja per al nou fitxatge per Olaseni, que l'obren pel triple, que ha fallat ara. Right Foreman, el robot ara és per Màxim Enresa, pilota ja per Eli Brooks, cau al terra altre cop Retin, llança mitja distància i falla Agustín Ubal. El rebot doncs ja és per Miguel González, que a més rep la falta personal.
3: I seran tirs.
0: De Gustav Knudsen.
3: Perquè ara el Manresa ja fa una estona que està en bonus, i en aquest segon quart és Manresa l'equip que, vaja, que s'ha carregat més de faltes.
0: Ens hem carregat amb més faltes. Tres en porta tan sols el Casademont Saragossa amb aquests gairebé 6 minuts de segon quart.
3: És una llàstima, perquè tant Retino Bassoan com ara Agustín Ubal han fallat en els últims atacs. Dos tirs des de la posició de tir lliure que semblaven senzills i que haguessin permès a Manresa doncs continuar amb aquests 4-5 punts de diferència en el marcador.
2: I que per ells són tirs còmodes normalment. Per
0: tant. Miguel González falla el primer tir lliure. Viatges Massaners, viatges de confiança. Mantenint el 37-35, segon intent de Miguel González, viatges Massaners, viatges de confiança, nota González, 37-36. Se'n va ara a la banqueta Marcos Piso, entre Bell Haynes, canvi expert Joanola pel Saragossa.
5: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Eli Brooks, davant de Bell Haynes, segueix votant Brooks, la passa que ho dirigi a l'exterior. Aquest perretín i torna a tenir la pilota Eli. Eli a l'interior molt bé cap a Caudirici. Ui, una falta personal de Santi Justa.
3: Doncs mira, sí. La tercera.
0: Sí. Que, sí.
2: Hem tingut sort que estava dintre del cercle de càrrega, perquè si no, mira, era atac de...
0: Era atac, sí, correcte.
3: I ara
0: correcte.
3: Santi Justa li ha dit a Joan Plaza, aguanta'm, i Joan Plaza ha dit, no, Joaquín,
0: no hi ha manera,
3: Joaquín,
0: Santi
3: aixeca't.
0: Justa no serà el seu partit, em sembla a mi, quan ara se'n va Caudirici a la banqueta, entre Steinberg, se'n va també Knudsen, entra Luis Olindi, doble canvi, expert Joanola.
5: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Juguem amb control, vinga, va, control grup, solucions tecnològiques per empreses, la teva Olindi de 3, Olindi
2: sí,
0: de 3, triple!
8: triple Olindi, triple Baxi, triple Kibuk.
4: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Per posar el 40-36, més 4 Baxi, 3-30 pel final del segon quart, pilota a l'interior per Olaseni, es gira Olaseni, llança, falla, el rebot és per Olindi. Important és Olindi en defensa per agafar aquests rebots, capturar aquests rebots. La té ara Retin, que vol penetrar tant sí com no. I quan es posa amb aquest modo toro, no hi ha qui el pari. O anota o rep falta personal, en aquest cas, de Blake Foreman.
2: I quines dues bones accions de Luis Olindi. El primer, el triple, que des de l'ampolla ja estava decidit a que anotava el triple, ha fet el carretó i l'ha anotat. Claríssim, i després la defensa amb el rebot, i ara...
0: El que em sorprèn és que no hagi jugat encara Isaiah Washington. Cap minut a pista.
3: Sí, sí que és veritat que és un jugador que el van portar per la lesió de Bell Haynes, i ara que ha tornat Bell Haynes és normal. Clar. Que hagi perdut protagonisme.
0: Sí, sí. Quan ara el primer tir lliure, nota, viatges Massaners, viatges de confiança, Retino va Sohan, els dos equips estan en bonus, 41-36. Segon intent pel 32 de Baxi Manresa. Retino va Sohan, llança Retin, falla Retin, ha fet la corbata, la pilota, el rebot és per David Robinson, que la deixa ja per Justin Wright Foreman. Segueix votant Foreman davant de Retin. Foreman se'n va cap a la banda, ell mateix perd la pilota, això és un desastre d'equip. A la pilota, ui, ara la passada Retin massa precipitada, que l'intercepta David Robinson.
3: Sí, ara sí que ha fet bon balanç, David.
0: Sí, ara sí, que ha recuperat bé també la posició, quan ara Belgen la passa cap a David Robinson, que fa una d'aquelles iscres maixades que ens tenia acostumats aquí al Congost.
7: Iscra, transformació digital i innovació.
0: Per posar el 41-38, la té Agustín Oval. Agustín Oval, verticalitat, l'ha d'obrir per Eli Brooks i rep la falta personal del propi David Robinson, que l'accepta, la reconeix.
3: Es queixa Joan Plaza de precisament una mica el que anem dient d'aquest to del Saragossa, de no és una falta per fer d'un jugador que està concentrat en un partit de vital importància del seu equip. A més, el mateix David Robinson l'ha reconegut. És una falta absolutament evitable.
0: Són faltes, allò que es diu, faltes no forçades.
3: No, no, i faltes de falta, valgui la redundància, de tensió.
0: Sí, d'estar dintre, d'estar dintre. Tirs lliures d'Agustín Oval, viatges Massaners, viatges de confiança, el primer cap a dins.
2: Perquè a més li regales dos tirs.
0: Sí, sí, més en el moment que ja estàs en bonus, encara penalitza més. Anota el primer Oval, segon intent per Agustín.
3: Està anant molt més a la línia Manresa que Saragossa, perquè està sent més agressiu, i segon, en clau Saragossa, perquè estan sent molt poc intel·ligents amb l'ús de les faltes.
0: Sí, sí. Anota també Oval al segon tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança.
3: Mira,
0: és que parlem d'un jugador, sí, i entra, Olindi. Entra Olindi.
3: Els nostres desitjos
0: parlem de Washington. Ara entra Washington substituint a Bell, Wright Foreman, canvi expert Joanola.
5: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Quan ara el triple que falla, Joaquín Rodríguez, el rebot és ja pel seu compatriota, per Agustín Oval, que la deixa per Eli Brooks, verticalitat de Brooks, que entra fins la cuina, anota Eli Brooks! Anota Eli Brooks, posa el 45-38.
3: Màxim avantatge.
0: Sí, 7-7, demana temps mort Joan Plaza, perquè està veient que el Manresa s'està començant a posar to. A 2:22 pel final del segon quart, anem a fer un descans.
7: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
0: I a més que jo estic veient un Manresa com molt relaxat, que s'està agradant a ell.
2: En el bon sentit de la paraula.
0: Sí, en el bon sentit.
3: Sí, està sabent jugar sense la pressió, sense que això s'acabi transmetent com una falta de tensió en el partit. Està jugant, no està jugant el millor partit de la temporada, però està jugant de manera desacomplexada, fluid. És veritat que falta potser una mica d'encert en els llançaments. Manresa té una cosa molt bona, que és, per exemple, Eli Brooks, que ara ha fet aquesta cistella, i a més, ara pel que veiem, el temps mort el canviarà Diego Campo. Jo crec que és el primer tir que s'aixecava. És un equip que és capaç de guanyar sense que els seus jugadors més referencials necessitin fer un bon partit, i això diu molt del col·lectiu, de la feina de Diego Campo, i de que l'equip no necessita, quan Devin Robinson, que avui ens visita, jugava a Manresa, et diria que fins i tot en l'equip que ell estava, que va fer Copa del Rei, era difícil pensar que Manresa podia guanyar un partit si Devin Robinson no feia 20 punts, i aquest equip ho té, això, que pot haver-hi un dia que Duke faci un bon partit, que Oriola faci un bon partit, que Olindi faci un bon partit, i això crec que diu molt de la bona temporada i de la feina de Diego Campo i del seu staff.
2: Sí, perquè més que estrelles hem fitxat treballadors.
3: Sí.
2: Hem fitxat treballadors que surten per sobre de... prefereixen el talent col·lectiu que el talent individual.
0: La teja en joc el Saragossa amb aquest 45-38, 2-10 pel final del segon quart. Bell Haynes cap a Washington. Washington vol penetrar davant de Bassas, llança forçat, queda curt el llançament, el rebot pel propi Washington, que l'obre ja per David Robinson. Altre cop cap a Isaiah Washington. Vol desfer de Bassas, Washington entra, falla, el rebot és per Marcis Stenbergs cap a Bassas. Bassas demana el tall, que s'hi posi Brooks, que es queda sol a la pintura, llança, falla, el rebot pel propi Brooks, però la passada ja l'ha interceptat Jaime Fernández, i la té ja el Saragossa, la té Bell Haynes a l'interior per David Robinson, i els àrbitres assenyalen falta en atac de David Robinson.
3: Sí, jo crec que per quedar-se, no he vist l'acció, però intueixo que per quedar-se tan sol com hem vist que es quedava, s'ha tret de sobre el seu defensor.
0: Sí, sí. 40, sí, perquè tampoc s'ha queixat David Robinson d'aquesta decisió arbitral. Per tant, torna a tenir la pilota el Manresa, la té Agustín Ubal. Per allà en el bloqueig està Steinbergs. Ha rebut una falta personal Agustín Ubal de David Robinson.
2: I Robinson està fora del partit.
3: I el que està desesperadíssim és Joan Plaza, perquè està una mica com nosaltres, però amb la urgència de guanyar aquest partit i de fer funcionar el seu equip. Perquè...
0: I ha emprenyat Plaza, clar, amb David Robinson, clar, amb aquesta falta de David Robinson.
3: Les tres faltes de Robinson, menys aquesta que acaba de fer en atac, que no l'hem pogut percebre bé, les altres dues són aquí a la línia 6-75 sense cap perill i donant dos tirs lliures al seu equip i carregant-te tu amb tres faltes.
0: Absolutament innecessària. Se n'ha anat Robinson, ha entrat Dublevich, a les files de la Manresa també ha entrat David Duke, substituint a Retino Basohan. Doble canvi, expert Joanola.
5: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: El primer tir lliure que anota Agustín Ubal, viatges Massaners, viatges de confiança, pujant el 46-38, augmentant la màxima, a falla el segon.
2: Doncs,
0: per tant, ens quedem amb aquest més 8, Aleix.
2: Dos dels referents que dèiem a la prèvia, Justa i Robinson, carregats amb faltes.
0: Doncs sí, la
2: encara Bell no s'ha acabat la primera part.
0: Cap a Dublevich, espera l'arribada de Washington, la passa altre cop per Bell Haynes, una de les ànimes de l'esperit d'aquest Saragossa en aquests moments, de l'esperança que poden tenir els aficionats del Saragossa. Washington mitja volta, es menja una xapa de Knudsen, contraatac de Baxi Manresa, entra fins la cuina Knudsen i també es menja la xapa Iskra Knudsen precisament de Bell Haynes. Iskra!
7: Iskra, transformació digital i innovació.
0: Doncs déu-n'hi-do, darrer minut ja del segon quart, a 56 segons i dues dècimes. I serveix ja Bassas a l'interior per David Duke. Moltes mans, David Duke igualment llança, falla, però i el rebot està per Jaime Fernández, que la deixa per Trey Bell Haynes. Bell Haynes vol penetrar, aprofita el bloqueig de Dublevich, penetra, fa safateta, no anota, però sí que hi ha falta personal.
2: És molt bo, Bell Haynes.
0: De Marcis Steinbergs. És molt bo, i a més està recuperant la forma després de tantes jornades lesionat. I Bell Haynes, doncs mira, Bell Haynes ja porta 7 puntets. És el màxim anotador,
3: sí,
0: juntament amb Espiso.
3: I perquè Manresa ha aconseguit aturar-lo bastant en aquest segon quart, perquè els 7 punts són del primer quart.
0: Vindrà els tirs lliures. Viatges Massaners, viatges de confiança. El primer fora.
3: Han anotat tots els jugadors de Baxi Manresa.
0: Tots els de Baxi Manresa. Han sortit també a pista tots els jugadors de Baxi Manresa.
3: I tothom ha fet com a mínim un punt.
0: Doncs vinga, segon intent per Trey B. Haynes. Viatges Massaners, viatges de confiança. Aquest sí, la nota, 46-39, Aleix.
2: Una dada més que reafirma la coralitat d'aquest equip.
0: Doncs vinga, pilota per Bassas. 35 segons. de segon quart. Passes l'obra per Nutzen a la banda pel triple de Duke. Falla David Duke, el rebot per Dublevich. I ja té la pilota Joaquín Rodríguez, que l'endarrereix cap a Bell Haynes.
3: Ha fet una possessió llarga perquè el decalatge és de 3-4 segons
0: ja de decalatge. Els hi queden 9 segons de possessió. Bell Haynes segueix votant, marcat ara per Steinbergs. Bell Haynes la passa a l'altra banda per Jaime Fernández, que fa una finta, entra fins la cuina i fa una iscra esmaixada.
7: Iscra, transformació digital i innovació.
3: Steinberg s'ha quedat clavat, que és qui havia de sortir aquesta ajuda, i s'ha quedat clavat, suposo també perquè l'estava bloquejant Dublevich, i és una llàstima perquè ha acabat amb aquests 3 punts seguits. Veurem si Manresa és capaç d'anotar amb aquests 4 segons 8 dècimes que queden, que evidentment són prou temps que, per acabar anotant.
0: Que crec que no han pujat al marcador. Ara, dic, hosti. 46-41, Diego Campo, que demana temps mort perquè queden 4 segons i 8 dècimes per arribar al final del segon quart, i per tant anem a fer un descans.
7: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Han pujat de 4,8 a 5,4 segons, 5 segons i 4 dècimes. Veurem què pot dissenyar amb la pissarra màgica Diego Ocampo.
2: Dona temps per bastantes

0: És que bastant igualat, sí que és veritat que, com heu anat comentant, ara el Manresa havia agafat aquesta petita avantatge que manté, ara són 5 punts, havien arribat a ser 7 o 8, si no m'equivoco, i tot i això, doncs, el Saragossa, que no s'acaba d'enganxar, malgrat els problemes, com ja hem dit, de faltes de Robinson, de Justa, per sort, i com ha dit l'Òscar, el Manresa ha aconseguit aturar en aquest segon quart, minimitzar Treville Haynes, que jo crec que està sent el mal de cap més gran avui pel Manresa.
1: Doncs vinga, queden aquests 5 segons i 4 dècimes, servirà a Bassas. Està Bassas, està Reyes, el francotirador, està Agustín Oval, està Oriola.
2: Jo, si hagués d'apostar, aposto per una sortida de tirador d'Àlex Reyes.
1: De Reyes? Sí. Guanyaries molt poc, doncs, perquè és lo normal seria que fos Reyes, però bé, veurem aquesta defensa del Saragossa. Quan, mira, hi ha un canvi d'últim moment, no, Marc? Per part del Manresa.
0: Sí, no dic que ara em sembla que per aquesta última situació, aquesta última jugada, que Saragossa se ficarà en zona, ara quan els àrbitres estan a la taula revisant alguna cosa.
1: Sí, no sabem ara realment què estan revisant els àrbitres. Hi ha un canvi, no se n'entenen, la mesa sí, però els àrbitres no. Olindi vol entrar, sí, finalment entra Olindi substituint a Gustav Knudsen. Canvi, expert Joanola.
3: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
1: Ferran Bassas, que rebrà la pilota de l'àrbitre i, per tant, s'iniciarà aquests darrers 5 segons i 4 dècimes. Bassas cap a Reyes, aquest per Ferran Bassas. Segueix votant Bassas, vota Bassas, llança de 3, Bassas, falla. I així, d'aquesta manera, acaba el segon quart amb el resultat de Baxi Manresa 46, Casademont Saragossa 41. Anem a fer un descans.
4: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
1: Entretinguda primera part aquí al Nou Congost. Crec que la gent ha vingut a disfrutar, a veure un bon partit, i de moment l'estem veient, no, Òscar?
5: Sí, jo crec que estem veient un molt bon partit, amb un molt bon to de Manresa. Està millor Manresa, com diu el marcador, que Saragossa, tot i les necessitats de l'equip aragonès. Un Manresa que, com dèiem, no està necessitant que jugadors importants ofensivament com són Àlex Reyes, com són Ferran Bassas, com són David Duke, Eli Brooks, cap d'ells està anotant especialment, i tot i així Manresa porta 46 punts, i això que en l'últim minut i mig del segon quart no ha anotat. Per tant, jo crec que la primera part de Baxi Manresa és més que bona. Veurem si és capaç de mantenir aquest nivell de joc, i sobretot jo el que sí que espero i ja aviso és que Saragossa, per aquesta necessitat, millori el seu joc, faci un clic i sobretot es tensioni més el partit, i això ens d'alguna manera compliqui més el partit a Baxi Manresa, perquè de moment són 5 punts només, però la sensació de comoditat de Manresa en el partit, si tu no saps que en aquest partit Saragossa s'està jugant la vida, sembla un partit de la 15a jornada en què Manresa tens la seguretat que l'acabarà traient. Per això jo crec que sí que hem de veure a la segona meitat, ho hem de preveure, que Saragossa pujarà una marxa i serà capaç d'identificar aquesta urgència que té en aquest partit.
2: Sí, i aquí és on el Manresa està preparat mentalment, perquè entenc que Diego Campo i l'estaf avisaran i l'equip ho sabrà, però la primera part, si l'hagués de definir amb un adjectiu, és sòlid, no? És una primera part no excel·lent, però sòlida, de l'equip. Ha anat sumant, i s'ha trobat un Saragossa destensionat, però ja et dic, seran 20 minuts, o espero que siguin 20 minuts totalment diferents, com ha dit l'Òscar. Per tant, haurem d'estar atents.
1: Doncs vinga, màxim anotador de Baxi Manresa, Luis Olindi, amb 7 punts, també el màxim valorat, perquè ha capturat també 3 rebots, un d'ells ofensius, acabant amb un 7 de valoració. Per part del Casademont Saragossa, tenim com a màxima valoració a Dublevich, amb 2 punts, però és que ha capturat 6 rebots i ha donat 2 assistències, acabant amb un 11 de valoració. Farem una petita pausa, això sí, donant les gràcies als nostres patrocinadors. Quibuc Albert Disseny, t'agraden les tapes? La taverna del Pinxo. Expert Joanol Electrodomèstics. Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa. Control Group, solucions tecnològiques per a empreses. Viatges Massaners, viatges de confiança. Iskra, transformació digital i innovació. GST Plus, buscant solucions. I Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Tornem d'aquí un moment per viure el que serà la segona part amb aquest

0: Maxi Manresa, Casa de Mont Saragossa. Fins ara.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa. Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin, el tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364. I llueix un cabell...
2: Uau!
1: Aquest estiu. Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primer primera, Manresa.
3: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
4: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
5: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722-76-41-11. E-mail formació@gstplus.com.
6: Aquest cap de setmana arriba la Fira de l'Ascensió a Manresa. Els dies 15, 16 i 17 de maig, la ciutat s'omple d'artesania, comerç, gastronomia, música i activitats per a tothom. Vine a comprar, tastar i gaudir d'un cap de setmana únic. Participa en sortejos i viu el millor ambient amb la UBIC Manresa Comerç. T'hi esperem!
7: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Imagina la teva casa perfecta, sense cap preocupació. Una fuita elèctrica, una porta que no tanca, o potser vols una cuina nova i moderna. No busquis més. Cuines Navarcle s'encarrega de tot. Electricistes, fusters, paletes, fins a la instal·lació de qualsevol tipus de finestres d'alumini. Ho fem tot amb qualitat i experiència.
5: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93-877-2803 o bé a Artés al 93-830-5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís.
1: Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
5: Distraccions? Pèrdues de memòria? Notes que la teva memòria ja no és com abans? Demana hora per la unitat de memòria de la Clínica Sant Josep. Un servei únic a la Catalunya Central per detectar, diagnosticar i acompanyar els trastorns de la memòria des de les primeres fases. Quan recordar és important, diagnosticar bé ho és encara més. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: Vuit minuts que passen de les 10 de la nit. Esteu sintonitzant Ràdio Manresa, 95.8 de la FM, radiomanresa.cat, també a través dels vostres dispositius electrònics. Ens trobem al descans d'aquest partit entre Baxi Manresa i Casademont Saragossa. De moment, victòria dels homes de Diego Campo, 46-41. I us oferirem aquesta segona part també gràcies a Equívoc Albert Disseny. T'agraden les tapes? La taverna del Pinxo. Expert Joanol Electrodomèstics. Carles Torres Cassana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa. Control Group, solucions tecnològiques per a empreses. Viatges Massaners, viatges de confiança. Iscra, transformació digital i innovació. GCT Plus, buscant solucions. I Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys, oferint el millor somriure a la comarca del Bages. 46-41, queden dos minuts perquè comenci a la segona part, els jugadors d'un i altre equip que ja es troben a pista per doncs fent els darrers exercicis d'escalfament, de tir, abans de que comenci aquesta segona part. I què podem esperar, Òscar Herreros, d'aquesta segona part en quant a ambició del Saragossa, que s'està jugant la vida, la permanència de la Lliga Endesa, i un Manresa, doncs, com a una victòria, doncs aniríem mica en mica, doncs, afiançant almenys aquesta onzena posició.
2: Correcte. Jo crec que hem de veure una segona part on detectem molt més que, com dèiem abans, que Saragossa s'està jugant la vida i que això repercuteixi directament en jugadors com Devin Robinson, com Santi Justa, com Bojan Dublevic, que veiem un Saragossa més demostrant que al final li va la vida en aquest partit. És que al final, ho deia l'aficionat de Saragossa que ha entrevistat el Marc abans del partit, és que el calendari que té Saragossa, tot i que té un partit menys perquè té el partit ajornat, però no és gens senzill. Ha de jugar contra València, ha de jugar contra Múrcia, vull dir, no juga contra cap equip que no s'està jugant res, vull dir, el seu partit, dels que li queden, és avui.
1: Sí que després, em sembla, l'última jornada juga l'Hugo, però
2: sí,
1: clar,
2: sí,
1: contra però el Breogán, un Breogán que voldrà posar la cirereta també de la seva bona temporada que ha realitzat.
2: I que igual que hi ha equips com Bàsquet Girona, que ho van veure entre setmana, que Manresa hi va guanyar i avui ha tornat a perdre precisament a l'Hugo i que està una mica en aquell punt de desconnexió, d'indirectament o inconscientment deixar-se anar, l'Hugo Breogán al contrari, o sigui, continua endolladíssim, està, et diria que opositant ja a intentar treure-li la plaça Unicaja de Màlaga, per tant no seria el partit on m'agradaria jugar-me la vida, per tant jo crec que hem de veure un Saragossa millor i també vull veure un Manresa on probablement jugadors que a la primera part han aparegut amb comptagotes, tot i que el joc de l'equip ha estat bé en conjunt, doncs que tinguin un major protagonisme, com dèiem abans, amb Milai Brooks, sobretot, amb David Duke, jugadors que amb rating, que curiosament és el jugador que menys ha notat amb un sol punt i al final és un dels referents, si no el referent de l'equip. Per tant, que espero una segona part bastant diferent a la primera.
3: Sí, jo també, i espero que, com deia l'Òscar, els referents surtin i que aquest punt de concentració, si s'ha d'augmentar perquè Saragossa apreta, doncs que tu també apretis, no? Que no et deixis anar perquè ells apreten i com que són l'equip necessitat, doncs els deixem passar, no?
1: Doncs vinga, ha començat ja la segona part, el tercer quart. Pilota pel Manresa, pilota per Reyes, que fa una finta, l'endarrereix cap a Brooks, aquest cap a Ferran Bassas. Hem de jugar amb control grup, solucions tecnològiques per a empreses. Bassas, ens queden 5 segons, penetra, la passa molt bé a l'interior, cap a Pierre Oriola, que anota taulell i posa els primers dos punts d'aquest tercer quart, 48-41. Bateja el Saragossa, espisso a l'interior per Dublevic. Ui, si anava sol Dublevic, però l'ha volgut obrir i l'ha interceptat Baxi Manresa. La té ara Reyes a la banda per triple d'Ilei Brooks. Triple Baxi, triple Brooks, triple Equívoc.
4: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: La màxima ja, 51-41 en el primer minut del tercer quart. La té ja Bel Haynes cap a Jaime Fernández. Aquest cap a Joaquín Rodríguez, davant de Knudsen, no pot penetrar, s'ha de tornar enrere, però vol fer jugada individual, Rodríguez se la juga de 3, queda curt el llançament, el rebot és per Marcos Pissu, Quan es queixava d'una possible falta en atac, en el rebot, a Àlex Reyes, però la té encara el Saragossa. Espisso, Espisso, flotant, entra fins la cuina, safateta, anota Marcos Espisso, els millors del Saragossa, els dos bases, Espisso i Belhains.
2: Mala defensa aquí de Bassas, tampoc ha estat bé la resta de jugadors del Manresa sortint a l'ajuda i cistella molt fàcil de Saragossa.
1: Oriol a l'interior per Bassas, l'obra per Reyes de 3... Triple Reyes, triple Baxi, triple Kibuk.
4: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: Posant el 54-43, més 11, Baxi Manresa, quan ara hi ha una falta personal de Ferran Bassas.
2: I ja portem pràcticament dos minuts, un minut i 54 segons, i sense senyals de vida de Saragossa, t'estàs jugant la vida avui al Congost, eh?
5: No, no, home, jo me n'alegro molt que guanyem el partit,
2: sí,
5: però
2: no,
5: em sap molt greu
2: que ningú
5: per un equip
2: que
5: com
2: tenim,
5: el Saragossa.
2: Que ningú pensi que tenim ganes que reaccionin, eh?
5: Però, no voldríem que reaccionés, però em sap molt de greu per un equip com el Saragossa, que crec que és un equip que no és un Tenerife, diguéssim. Tenim un sentiment diferent amb el Saragossa quan ara hi ha hagut una falta personal de Belhains sobre Eli Brooks, a passada, que havia rebut la pilota passada de Bassas. I serà...
6: I fixa't, Josep, amb sí. Això, perdona, que comentava l'Òscar, que abans d'aquesta falta de Belhains, Saragossa ha perdut la pilota per tardar 5 segons a sacar la banda.
5: Sí, correcte. Ja dona a entendre altres coses d'aquest equip.
3: Sí, i el que dèiem de Manresa, no? Ha començat endollat, ara ha perdut una bola, però ha començat amb dos triples, vull dir que el ritme de Manresa segueix sent bo.
1: Espisso flotant i rep la falta personal de Ferran Bassas. Serà la segona de Bassas. I, per tant, el Manresa és la segona d'aquest quart. Les dues de Ferran Bassas. Servirà ja el Saragossa. Haurem de jugar amb control. Control Group, solucions tecnològiques per a empreses. Belhains amb la pilota, molt bé al tall, cap a Espisso, l'obra per Fernández, que ara vol penetrar davant de Bassas. L'obra prou per Espisso de 3, falla Espisso, el rebot és per Eli Brooks. Contraatac de Baxi, bona passada. Ui, no! Massa forta cap a Gustav Knudsen, a l'altra banda de la pista, però no l'ha pogut agafar bé i es pilota ja pel Saragossa. La baixa Belhains, cap a Espisso. Espisso, mira, l'altre dia, ara que veig que juguen amb dos bases, l'altre dia van jugar amb dos bases Baxi Manresa i van estar bé, amb Bassas i Dani Pérez. Ara la pilota a l'interior per Rodríguez, que no anota, però els àrbitres assenyant una falta personal d'Àlex Reyes.
2: Sí, que la reconeix.
1: La falta de Reyes, i anirà a la línia de tirs lliures Joaquín Rodríguez. Viatges Massaners, viatges de confiança. Està demanant a Bassas i a Brooks, a Diego Campo, que vagin allà, segurament per algun tema tàctic. Mentrestant, Rodríguez tindrà el primer tir lliure, que anota. Viatges Massaners, viatges de confiança, posant el 54-44. I veurem el segon tir lliure de l'uruguaià del Saragossa, si el pot anotar. Viatges Massaners, viatges de confiança. No l'anota, el rebot és per Bassas, que ja inicia la jugada del conjunt manresà. Som-hi, Baxi, som-hi, Resa, Bassas. Bassas, Brooks se'n va cap a l'altra banda. Per allà està, per fer pantalla en el bloqueig. Pierre Oriola, però la passa a Knudsen, aquest més a la banda per Reyes. Cap a Brooks, que fa una finta, la passa a l'interior, molt bé, cap a Pierre Oriola, que no anota, quina llàstima. Però sí que ha tret la falta personal de Belhains.
2: Sí, en l'ajuda.
1: Sí. Que la reconeix també.
3: I es nota que Manresa està amb una tensió positiva, no? Perquè està amb molta paciència, movent bé la pilota i trobant les millors opcions sense precipitar-se.
1: Es nota que estem salvats.
2: Sí, sí.
1: Avui jo crec que es nota moltíssim, tant en el públic com també en l'equip. Anota el primer tir lliure.
2: L'equip i la gent està gaudint del partit.
1: Estem gaudint,
2: Sense que això, el que hem dit a la primera part, sense que això s'acabi reflectint en cap d'alguna manera distensió ni manca de concentració per part especialment de l'equip. És veritat que el Congost no és el Congost de les grans ocasions, però evidentment l'entrada és bona i avui ni la situació ni el públic ni l'equip necessita tampoc que l'equip que el públic estigui massa endollat o animant més del que estem acostumats.
1: Ha notat també el segon tir lliure, Viatges Massaners, Viatges de confiança, 56 a 44, més 12, màxim Manresa, la màxima. S'han produït canvis, ha entrat Pérez, ha entrat Retino Basohan, ha entrat Agustín Ubal, triple canvi, expert Joanola.
2: Claríssim.
7: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
1: I la falta personal en atac de Bill Haynes.
2: Sí. S'ha tret Retino Basohan de sobre, amb la seva mà esquerra, més davant de Liaga, de l'àrbitre català. Ho ha vist.
3: I Retin és un mestre en treure les faltes
1: sí.
3: En atac. I...
1: Se'n va bé el Haynes, se'n va també Jaime Fernández, ha entrat David Robinson, ha entrat Santi Justa, els dos carregats en tres faltes personals, compte.
2: Correcte.
1: Doble canvi, expert Joanola.
7: Faci compte... fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
1: Sí, Òscar.
2: Amb l'equip que té ara mateix Saragossa pista, perquè a manca de Bill Haynes, que ha estat canviat, probablement és un dels equips amb més talent ofensiu que pot posar Joan Plaza.
1: El triple que falla Nutsen, el rebot és per Agustín Ubal, i els àrbitres assenyalen que hi ha una falta personal sobre Agustín Ubal.
3: Sí, perquè Espisso reclama la lluita.
6: Sí, exacte. Com diu l'Aleja, d'Espisso, la segona de l'italià, tot i que protestava lleugerament el jugador de Saragossa, parla ara amb un dels àrbitres, li cau amb ell la falta.
2: Sí, és que té Saragossa aquest punt del que dèiem, de no estar prou tensionat, que arriba tard.
1: Mira, quina passada a l'interior cap a Agustín Ubal. Bona passada, assistència de Dani Pérez d'Agustín Ubal. Anota Agustín Ubal. I, evidentment, amb aquest resultat de 58 a 44, Joan Plaza, que ha de demanar temps mort perquè ens n'estem anant ja de 14 a 6, 14 pel final del tercer quart. Anem a fer un descans.
0: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
3: Tot just l'Òscar comentava que arribaven tard i es mengen una porta enrere.
2: Una porta enrere, Aleix, en un atac sí, estàtic sí. De Manresa. Vull dir, és que estan deixant una d'exemples de com no competir en un partit absolutament transcendental per ells, que realment em puc posar en la pell de un aficionat de Saragossa que estigui aquí al Nou Congost o que estigui patint des de casa seva, i realment és desesperant. Perquè...
1: Mira com està l'emprenyat de Joan Plaza, està emprenyadíssim i és normal, eh?
2: És que no aconsegueix que d'alguna manera
3: connecti l'equip.
2: Sí, sí. Sembla que l'staff va per una banda i l'equip va per una altra.
3: No, i el que comentàvem, no?, d'això de jugar-se la vida, jo veig Andorra la setmana passada, que està en una situació similar a la de Saragossa. És veritat que era a casa i tot el que vulguis.
1: Sí, sí, però l'actitud res a veure.
2: És que Andorra té molt, com a mínim, pitjor equip que Saragossa, com a mínim pitjors jugadors, però la sensació de voler, de competir, després igual acaba baixant Andorra, però la sensació de voler i de dir morirem fins al final deixant-nos-ho tot, és que no ho estem veient amb
1: Saragossa. Fins i tot el Granada.
2: Sí,
1: si m'apures,
2: sí,
1: el Granada,
2: sí,
1: que... se'l veiem molta més...
2: Jo crec que ara mateix, i creia sincerament que avui això canviaria, lamentablement per Manresa, però crec sincerament que Saragossa està demostrant que fa setmanes... Passa que és l'equip que pitjor competeix de tota la Lliga.
1: La passada de Santi Justa, no s'han entès. En Joaquín Rodríguez ha perdut la pilota al Saragossa traient després d'un temps mort d'ells, no. Demanat per ells. O sigui,
2: tot el que anem dient ho van il·lustrant amb exemples.
1: Mare de Déu, quin... no m'agradaria estar a la pell d'un aficionat del Saragossa quan ara hi ha una falta personal...
2: I estan en bonus.
1: ...que han assenyalat de Santi...
2: De Joaquín.
1: De Joaquín Rodríguez.
3: I el que dèiem de la competitivitat, és veritat que Granada ja és primera FEB, però si dura un mes més, Granada, amb l'actitud que estava posant, es salva, veient aquest Saragossa.
1: Ha ajuntat ara David Robinson a la resta de l'equip per intentar donar una mica de cohesió i d'ànims.
5: perquè veig
6: els... I revisaran els àrbitres, Josep, aquesta última acció.
5: Ah, sí. Per si és falta antiesportiva.
2: Perquè no hi havia, jo crec, la bola en joc.
3: En joc, sí.
2: I és probable que, tot i que la falta no és dura,
5: puguin... No està la pilota en joc.
2: Correcte, puguin acabar donant falta antiesportiva. També dic, ho dic perquè té un equip amb prou talent ofensiu i amb prou capaç de tenir prou ratxes anotadores i prou talent com per remuntar aquest partit sense cap mena de dubtes, però realment el partit, amb tots els respectes per als jugadors de Saragossa, és indigne d'un equip que s'està jugant el que s'està jugant.
5: Avui, abans de començar la transmi, Òscar, estàvem parlant aquí amb l'Aleix, amb el Marc, fora de micros, i els deia que avui havia llegit un parell de diaris de Saragossa on estaven absolutament les cròniques, els articles eren bastant com de desesperançadors.
2: Sí, sí, sí, sí.
5: Estaven negatius i pensava, ostres, tan malament estan, i s'està doncs veient, s'està plasmant aquí al Congost. I mira, ara el primer tir lliure que falla. Retino va Sohan, viatges massaners, viatges de confiança.
2: Es pot posar 15 a Manresa.
5: Sí, sí, 15 a 6, 11, pel final del tercer quart. Segon intent per Retino va Sohan, viatges massaners, viatges de confiança. Llança Retin, anota Retin, posant el 59-44, se'n va Knudsen, entra Steinbergs, és un canvi expert Joanola pel Baxi.
7: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
5: Baixa la pilota Marc Espiso. Vinga, va, juguem amb control, control grup, solucions tecnològiques per empreses. Espiso, volem fer el pick and roll, no, se la juga de 3, Espiso, falla. El rebot és per Retino, va Sohan, contraatac de Baxi Manresa, Retin l'obra per Marcis Steinbergs, que falla el triple, quina llàstima. I finalment la pilota surt per línia de fons i és que munten ni un circ i els hi creixen això. Els enanos.
2: Cada atac de Manresa ens deixa alguna mala defensa, algun detall detallet, inexplicable,
5: sí.
2: Que dius, aquesta gent avui no hi són.
5: No hi són, eh? Servirà ara Baxi Manresa, serveix Dani Pérez amb Retin, ara no s'han entès massa bé i finalment ha recuperat la pilota a la casa de Montsaragossa, la baixa Marc Espiso, la rebrà, no, mira, la perden entre ells, recupera ara Retino, va Sohan cap a Pier Oriola, que anota Pier Oriola sota cistella, dos puntets més, 61-44.
3: Hem d'aprofitar per anar aixugant el nostre verà general.
5: Correcte, sí, pilota ja en joc, pilota per Justin Wright, Foreman, davant de Retin, llança molt a destemps, molt forçat, no era necessari, recupera la pilota Baxi Manresa, però finalment la perd davant de David Robinson, Pier Oriola, i David Robinson anota i posa el 61-46. La baixa ja Retino va Sohan. Vinga, Retin, verticalitat de Retin, entra fins la cuina, no anota Retin, però sí que força la falta personal de Dublevich. Els darrers dos, tres partits no ha tingut massa verticalitat Retino va Sohan.
2: No, i això que ja estava recuperat de la lesió.
5: Correcte, i després del partidàs que va fer, crec Correcte. Que va ser davant del València.
2: Sí, contra València, sí, que va ser el jugador més destacat. No sé si va ser el millor partit de Retin amb la samarreta, però una mica...
5: Ni a Andorra ni a Girona li va faltar.
2: Però el que posàvem en valor, que Manresa porta 61 punts i el jugador belga, ara mateix, que falla el tir lliure, està amb dos punts. Vull dir
5: que quan no és un, és un altre. Sí. Això, moltes temporades del Manresa,
2: ens hem trobat
5: amb això, que no teníem una estrella, un jugador o dos jugadors que fossin els determinants i que sempre era una qüestió de sumar a tot l'equip. Ara això sí, anota el segon tir lliure a Retino va Sohan, viatges massaners, viatges de confiança.
3: També hem de dir que els dos partits que menciona Josep, després de venir d'exhibició a València, les defenses es tanquen més sobre ell.
5: Home, sí, també. Mira Retin com li roba. Ah, Bryce Foreman entra fins la cuina. Anota Retino va Sohan. I posa el 64-46, un cap i cua que ens agrada, ens encanta, recupera la pilota Baxi Manresa, és la segona que perd consecutivament Wright Foreman.
2: Que no sé què fa encara jugant, eh?
5: Mare de Déu, és el pitjor kick que he vist aquí a Manresa aquesta temporada, eh? El Saragossa.
3: Sí, sens dubte.
5: La té Agustí Noval, la bota, la passa a l'altra banda per Retin, de 3, falla Retin el triple, el rebot és per Dublevich, la deixa per Santi Justa, baixa la pilota Santi Justa, espera l'arribada de Dublevich, que és qui rep la pilota.
1: la deixa una mica més enrere cap a Bell Haynes, Bell Haynes cap a David Robinson, mitja volta de Robinson, no es pot girar, ara sí del tot, llança malament, el rebot per Oval, això és un desastre, pilota per Oval que vol fer un coast to coast i rep la falta personal. Veurem si de...
2: De Bell Haynes.
1: De Bell Haynes, no?
2: De
1: és que pensava Bell Haynes o de... O de Foreman, però no, és de Haynes.
2: Absolutament fora del partit.
1: Mare de Déu, mare de Déu. 64-46 i ja demana temps mort. Joan Plaza, que està, segueix estant emprenyadíssim ara amb Foreman, que ha estat un dels protagonistes en les darreres jugades, perdent dues pilotes consecutives.
3: Dues pilotes consecutives i l'esmaixada que ha perdut Oriol a la bola i ha acabat esmaixada Robinson també ha sigut un tir de perquè jo vull anotar i me la tiro. Jo, si fos de Saragossa, estaria...
1: I hagués apagat la tele o la
3: estaria...
1: ràdio.
3: No, sí.
1: No, home.
3: Hagués apagat el partit i estaria molt atent al que facin els rivals, perquè tocarà...
1: Sí. Si demà miraria el partit a les,
3: si
1: crec que és a les 5 de la tarda, que juga a Saragossa, a San Pablo Burgos, Morabanc, Andorra. Me'l quedaria mirant, a veure què fa un i altre equip.
3: A les 7.
1: A les 7.
3: Si ets de Saragossa, vés a la Verge del Pilar, perquè...
2: Sí, perquè és que fa la sensació que és que ells no ho trauran, com a mínim amb l'actitud i el que ens estan mostrant avui, perquè hi ha dies que no et surten les coses, però és que en aquest equip s'ajunta tot. Ja hi ha hagut algun partit, especialment a la seva arribada, que Joan Plaza ha deixat evident que no és el vestidor més fàcil de portada del món, i crec que el català Jesús Ramírez també ho va patir, però vaja, és que el que estem veient avui aquí en directe en un partit tan important per ells, vosaltres que els heu vist tots aquí al Congost, sintomàtic poder dir que és el pitjor partit,
1: sí, sí.
2: El pitjor equip que ha passat per aquí.
1: Sí, sí. Tindrà tirs lliures Agustín Oval, viatges Massaners, viatges de confiança. El primer que la nota, Agustín Oval, posant el 65-46.
3: Sí, perquè és això, és que és un equip que no transmet. No... Bueno, sí, transmet coses, però no són
1: positives. Però no
3: positives.
1: Són positives, cap d'elles. Doncs el segon, Agustín Oval, també la nota, 66-46, més 20. A 4 minuts pel final del tercer quart, baixa la pilota ja Bell Haynes. Per allà, el bloqueig estarà doble bitx. Bell Haynes segueix votant i rep la falta personal claríssima de Caudirici, que sense voler li ha fet la trabanqueta i la traveta i ha caigut pel terra. I serà pilota pel conjunt aragonès. És tot just la quarta, ara entrarem en bonus.
2: Com tinc ganes que torni a sortir Olindi, diré que no l'hem vist encara en aquest tercer quart, perquè fins ara, doncs, entre Steinbergs i Nutsen s'han tornat a partir aquesta posició de 4, però la veritat que ha fet una bona primera meitat i a veure si el tornem a veure.
1: Doncs sí, perquè del jugador més ben valorat de Baxi Manresa, Santi Just amb la pilota, i mira, rep la falta personal, sí, d'Agustín Oval, que la reconeix des del primer moment. Santi Just anirà a la línia de tirs lliure. Viatges Massaners, viatges de confiança. Envien aquí el Congost, doncs és relaxadíssim, amb un 95% de l'aforament ple.
2: Sí, jo diria que la gent està una mica com nosaltres, no? De sorpresa amb la facilitat que està guanyant el Baxi Manresa aquest partit.
1: Que està fent un bon partit.
2: Sí, sí, sí.
1: Però que esperàvem més del rival, la veritat.
2: Molt
1: esperàvem més del rival. I sembla que sigui una mica contradictori, no? Que digui, home, però no voleu guanyar, sí, però, sí, home, un equip que s'està jugant la vida...
3: Sembla que qui s'està jugant la vida és Manresa, sí, per com està jugant.
1: Sí, sí. Pilota, tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança. Segon tir lliure de Santi Justa. Llança... Anota també Justa, posant el 66-48. Més 18, Baxi Manresa, la té ja Retino Basohan, cap a Dani Pérez. Vinga, juguem amb control, control grup, solucions tecnològiques per empreses, Caudirici, Agustín Oval, aquest per Dani Pérez, que li fa una liupo, i a Caudirici, però home, l'ha pillat ràpidament Dulevich, que l'ha interceptat, i ja té pilota el Saragossa, ara pilota a l'interior per Robinson, i la falta personal de Marcis Steinberg sobre el seu excompany, David Robinson.
2: Sí, un Marcis que a mi aquesta temporada, després d'haver renovat aquest estiu, esperava més.
3: Sí.
2: Crec que ha anat absolutament de més a menys. Va saber substituir molt bé el primer tram inicial fluix d'Olindi, però a partir de llavors jo crec que ha estat molt fluix, amb pocs bons partits, poc encert des del triple, que s'ha convertit evidentment en la seva gran amenaça, i és un dels pocs jugadors, diguéssim, que podria dir que d'aquesta temporada del qual esperava més.
5: Ostres, que ha notat el segon tir lliure a Devin Robinson, viatges massaners, viatges de confiança, 66-49, però que irreconeixible que estic veient, Devin Robinson, almenys el partit d'avui, Suposo que fa una mica també el fet de que estan en la situació que estan i que no hi ha confiança, però es veu un Robinson diferent del que vam tenir aquí al Nou Congost, precisament ara Robinson té la pilota.
3: Mira, ha passat la pilota.
5: Com ha passat i s'ha quedat mirant a Joan Plaza i l'estaf tècnic, quan ara ha notat i dos puntets més al Saragossa, posant el 66-51, més 15 a Baxi.
2: Sí, parcial de 5-0 ara, de 0-5 per Saragossa.
5: Bé, haurem de posar-nos les piles. Vinga, pilota per Ubal a la banda de 3, falla Agustín Ubal, i em sembla que diu Campo no tardarà en demanar temps mort. Pilota ara ja per Rodríguez, contraatac del Saragossa, i els àrbitres assenyalen la falta personal,
2: sí,
5: d'Agustín Ubal,
2: una altra moviment. Vegada. Està en moviment, es posa al davant en la penetració de Joaquín, jo crec que és bastant clara.
5: És falta personal d'Agustín Ubal amb el seu compatriota Joaquín Rodríguez, quan ara es produirà un canvi, se'n va Dani Pérez de la banqueta, entre Ferran Bassas i se n'anirà, veurem un altre canvi perquè entrarà també Reyes substituint, doncs, precisament Agustín Ubal.
2: Sí.
5: Ah, no, mira, finalment, sí, Bassas també, entre Brooks també. Se'n va Retino Basohan, per tant és un triple canvi expert Joanola.
7: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
5: Doncs vinga, tirs lliures per Joaquín Rodríguez, viatges massaners, ara viatges de confiança.
3: Estava mirant a la banqueta i veig a Olinde B, que no s'hagi tornat a sentir malament.
5: Tenir algun mareig o alguna cosa, sí. Sí, segurament, perquè és molt estrany que no hagi tornat a entrar a Olindi. Quan tindrà el segon tir lliure, Joaquín Rodríguez anota també viatges massaners, viatges de confiança, posant el 66-53, parcial de 7-0, sí, sí.
2: Ara necessita Manresa un bon atac per no alimentar encara més aquesta remuntada.
5: Vinga, Stembers des de la línia de tirs lliures, falla el llançament, el rebot, però cau Dirichi.
2: Segon tir, exactament igual, des del coll de l'ampolla, absolutament sol, que falla el lató.
5: Stembers la deixa enrere. Cap a Bassas. Bassas la passa a la remanguilla per Stembers de 3. Falla Stembers el triple. El rebot és per Bassas. Altre cop Stembers de 3. Falla Stembers. El rebot per Santi Justes. Lamenta, es desespera una mica
2: Olindi,
5: el Congost, però...
2: Olindi entrarà.
5: En sèrio?
3: Doncs mira.
5: Però què tenim? Escolta, tu. Ara l'Aliop, molt bona, de Belhames cap a David Robinson, que fa una iscra esmaixada.
7: Iscra, transformació digital i innovació.
5: Doncs Diego Campo, que veu que s'està acostant ja perillosament una mica al Saragossa, que se li estan veient ja una mica les ungles, 66-55, demana temps mort, anem a fer un descans.
7: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
5: No sé jo si sortirà, a Olindi. El veig...
2: Sí, l'ha cridat. Sí, sí, sí. Quan ha vist que el parcial s'ampliava, ha anat cap allà i li ha dit que s'aixequés i ara ja entra a jugar.
3: Quan ha vist que Steinbergs fallava dos tirs lliurats més el triple...
2: Sí que és veritat que tens raó que... Potser és, o sigui, és veritat que l'ha cridat, però també el veiem ara en la situació en la que estan els suplents.
5: Els perquè suplents, està, correcte.
2: Està dret, no està amb el grup de 5 jugadors que estan asseguts, sí, sí, a la banqueta, seguint més activament el temps mort, que són els que a priori han de jugar. També és veritat que ell venia de no estar jugant, per tant, potser no necessita seure i descansar tant com els altres. Veurem ara.
5: Veurem si torna Luis Olindi a pista amb aquests 2 minuts i 3 segons que queden de tercer quart, amb aquests 66-55. El Saragossa, doncs mira, que ha entrat també ara Gabriel Alaseni, el flamant fitxatge de la Casademont Saragossa, jugarà també...
3: Entra,
5: no? Sí, entra. Està Santi Justa, està Bel Haynes, està David Robinson i està també Joaquín Rodríguez.
2: De fet, tenim 6 jugadors, eh? O sigui,
5: hi ha algú que no s'ha enterat, que jo crec que és Steinbergs.
2: Jo crec que és
5: Steinbergs. Sí, ara Olindi li està dient, Marcis, i ara Ocampo li està dient, escolta, que t'havíem de canviar,
1: I Steinberg se'n va a la banqueta, substituït per Luis Olindi. Canvi expert Joanola.
7: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
1: Pilota ja en joc, pilota per Ferran Bassas. Bassas a la banda per Reyes, que fa una finta, llança de tres Reyes. Falla, Àlex Reyes. I el rebot ja és per la casa de Montsaragossa. Pilota per Joaquín Rodríguez, cap a Bel Haynes a la banda, per Santi Justa, queda sol, llança de 3, falla Justa, el rebot per Olindi. Vinga, Olindi, cap a Brooks. Brooks vol fer jugada individual, penetra i els àrbitres, però abans senyalen falta en atac de Pierre Oriola sobre Bel Haynes. I ens hem anat també diluint una miqueta en aquest
2: sí,
1: quart.
2: Sí que és veritat que...
1: Potser tot... una mica contaminats també
2: sí,
1: per aquest...
2: entre contaminats i també un punt de poc encert, perquè Manresa ha tingut situacions clares com les de Steinbergs, que ha fallat 4 tirs consecutius, 2 tirs des del coll de l'ampolla, com dèiem, i 2 triples, i no els ha notat. Per tant, tampoc tots són mal atacs, sinó que també hi ha hagut falta d'encert i una mica d'això, contagi de que Saragossa no estava jugant bé, però ara s'ha posat les piles.
1: Buah, doncs mira, es posa les piles i es posa a partir perquè anota a dintre la pintura Gabriel Olaseni i a més, falta personal, provoca la falta personal de qui és?
2: De Bassas.
1: De Bassas, de Ferran Bassas. I per tant, tindrà tir lliure addicional. Olaseni, viatges Massaners, viatges de confiança.
6: La falta, com deia Josep, que ha estat de Bassas, la tercera, es posava les mans al cap a Diego Campo perquè l'equip no troba solucions. El parcial ara mateix obert és de 11-0 ja per Saragossa.
1: Anota també el tir lliure addicional, viatges Massaners, viatges de confiança a la Seni. Parcial
3: 11-0. Que segueix amb aquesta zona.
1: Ja estan a 8 punts, llança de 3 Brooks. Ara sí! Triple d'Eli Brooks, triple Baxi, triple Kibo.
4: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: Per tornar a tenir una diferència de més de 10 punts, 69 a 58, darrer minut del tercer quart, quan ara hi ha una falta personal de Pierre Oriola.
6: És la quarta d'Oriola.
1: Sobre Justa, i per tant Santi Justa, que anirà a la línia de tirs lliures. Compte, es prepara ara Marcis Steinberg substituint precisament a Pierre. És un altre canvi expert.
7: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
1: Parla Pierre Oriola amb Diego Campo, parla també amb Marc Estany sobre aquestes situacions, aquestes faltes que ha fet Pierre, gairebé consecutives amb dues faltes personals. I tindrà tirs lliures Santi Justa en aquest darrer minut de tercer quart. Viatges Massaners, viatges de confiança. Justa ha fallat el primer. M'encanta també el Congost perquè sembla una mica les Rambles, no? Com va passant
2: sí,
1: la gent amunt i avall. Sembla que hi hagi gent que fa la curs navet d'una banda amb una altra.
2: Sí,
1: sembla que es marquen a fer les 10.000 passes durant el partit. Això està bé, que facin esport. Falla el segon tir lliure de Santi Justa. I la té ja Baxi Manresa, la té Ferran Bassas a l'interior per Olindi. L'obre prova per Brooks. No s'atreveix a llançar, la torna a tenir Ferran Bassas. Ens queden 10 segons de possessió, Bassas per Brooks. Brooks, verticalitat, no, l'obre ara per Olindi. Finta d'Olindi, una passa, dues passes d'Olindi, llança en safateta. No anota, i el rebot ja és per el Saragossa, pilota per Robinson, que penetra. L'obre ara per Justa de 3, falla, queda curt. Rebot per Reyes, contraatac 3 contra 1, Reyes per Olindi, que entra fins la cuina. Anota Luis Olindi. I posa el 71 a 58, darrers 20 segons. Joaquín Rodríguez amb la pilota. Queda una sola possessió. Rodríguez l'ha deixat per Bel Haynes. Per allà està Olaseni. Bel Haynes segueix votant i ha fet camp enrere.
2: Molt bé, aquí
1: camp
2: saltant.
1: Camp enrere.
2: Sí. Molt bé, Marcis.
1: Mare mera. Sí, sí, aquí sí que...
3: Ha fet molt bé el trap
1: bé
3: intel·ligentment.
1: La defensa.
3: Era difícil, perquè una mica, em poses una mica més al cos i et poden pitar falta, però ho ha fet molt bé.
2: Correcte.
1: Queden 8 segons. I el tercer quart, serveix Bassas cap a Brooks. Brooks, vota Brooks, vota Brooks. La deixa per Steinbergs de 3. Ara sí, ara sí, ara sí. No, falla Steinbergs. Rebot per Justa, que llança des de casa seva. No anota. Acaba el tercer quart amb el resultat de Baxi Manresa, 71. Casa de Montsaragossa, 58. Anem a fer un descans.
7: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
5: Segurament el quart més fluixet de Baxi Manresa, i tot i ser el més fluixet, hem guanyat 25-17.
2: Sí que és veritat que Manresa s'ha deixat aixugar els 20 punts de diferència que portava, però en positiu ha sabut reaccionar en els últims dos minuts de tercer quart, perquè Saragossa s'havia posat a 8 punts, en possessió per fins i tot apropar-se a 6 o 5 punts, i Manresa ha sabut reaccionar i d'alguna manera ha sabut fer clic en aquest mal moment que estava vivint. Jo crec que tot plegat ha coincidit amb la tornada a pista d'Olindi, que és un jugador que et dona moltes coses a nivell intel·ligència, a nivell rebot defensiu. És un jugador que quan està jugant saps que quan la pilota passa per ell tot té una cordura, tot té una línia, i crec que és un jugador que evidentment suposo que està jugant poc perquè avui torna, però que ha fet bé Diego en treure'l en ple mal moment de Baxi Manresa.
3: Sí, i tot i que per sensacions és el pitjor quart, és el quart que hem anotat més, 25 punts, i el quart que hem defensat millor, perquè han anotat només 17 punts.
5: Però han anotat, diguéssim, els primers 3-4 minuts han estat horribles del Saragossa, i ha estat després quan mica en mica, després d'aquells dos temps morts de Joan Plaza, que fins i tot m'atreviria a dir que ja no ha estat tant mèrit del Saragossa com més aviat de mèrit potser del Manresa, de que s'hagin pogut posar partit. Hi ha hagut un moment del Manresa que ens hem desconnectat, hem fet moltes faltes personals que no eren necessàries i s'han posat una mica partit.
3: Sí, totalment.
5: Doncs vinga, començarà ja el darrer quart aquí al Congost. Ara sí que comença ja a fer una miqueta més de caloreta. Veiem ja alguns ventalls entre el públic del Congost. I fins i tot hem vist alguna gent que ja comença a marxar, home, al final del tercer quart.
2: Oh, és que és un partit una mica after hour, el
5: sí,
2: d'avui.
5: Sí, a les 9 del vespre també,
2: Déu-n'hi-do. Dissabte 9 del vespre és mala hora, perquè surts d'aquí i dius, bueno, vaig a sopar, surto...
5: Què faig? Sopo després, sopo abans, saps què? Me'n vaig abans i sopo, me'n vaig a la taverna amb el Pinxo. Anota els dos primers punts d'aquest quart. David Robinson posa el 71-60. Hem de jugar en control. Control Group, solucions tecnològiques per empreses. Luis Olindi cap a Brooks. A l'exterior.
3: Sí, segueixen sí. Amb aquesta zona.
5: Ferran Bassas segueix votant. La passa molt bé per Luis Olindi, que entra fins la cuina, anota amb molta comoditat i posa el 73-60. Més 13, Baxi Manresa.
2: Una de les coses que em sap greu d'aquesta temporada és no haver pogut veure més partits a Olindi, perquè crec que hagués sigut un jugador, no des dels números, però molt més referencial per Baxi Manresa que la percepció que tindrà la gent quan ell marxi d'aquí. Crec que és un jugador que, lamentablement, perquè a l'inici li va costar per la
5: lesió que tenia,
2: per la situació amb la commoció que ha tingut, l'hem vist molt menys del que l'hauríem pogut gaudir.
5: L'hem disfrutat poc, sí.
3: Aquest equip en general, no? Perquè Hugo Benítez també l'hem disfrutat poc.
5: També un altre dels jugadors que no hem pogut gaudir. Eren dos referents.
3: Són els dos referents.
5: Sí, dos referents de Baxi Manresa. Pilota per Steinbergs, cap a Reyes. A l'interior per Knutsen, que la passada no la pot aprofitar bé Steinbergs. I ja la té Bel Haynes en contraatac al Saragossa. Rodríguez davant de Knutsen. Rodríguez no es pot desfer de Knutsen. La d'endarrerir cap a Bel Haynes. Bel Haynes troba forat, penetra, molt forçat, malament. El rebot és ja per Baxi Manresa. I és Bel Haynes que fa la guerra pel seu compte. Pilota per a Reyes, que avui volia fer una passada a l'altra banda.
3: I Ocampo està per matar-lo.
5: Sí.
3: Perquè és la típica passada que fa quan té el triple lliurat i sí. Si la fa molt bé, molt
2: a més
3: bé...
2: que ja té el jugador volant cap a ell, que és una de les poques coses que li falta a Reyes com a tirador, saber forçar més aquestes faltes, que tu veus clarament que el jugador ja t'està venint a sobre.
5: Correcte. Pilota ja per Bassas. 8 i mig per arribar al final del partit. Ferran Bassas segueix votant. Bassas davant té a Rodríguez, per allà està en el bloqueig Steinbergs. Bassas la passa a Steinbergs, llança a mitja distància, ara sí, anota Marcis Steinbergs.
2: Molt important que després de fallar 4 tirs consecutius i 2 com el que acaba d'anotar, hagi volgut tornar a provar, perquè era claríssima i aquest cop ha anat dins.
5: Doncs vinga, 75-62, més 13, Baxi Manresa. Pilota per
3: Bel
5: Haynes, que la passada, mala passada, l'intercepta Brooks i Bel Haynes que fa falta personal. I podria ser...
2: Molt estrany que no xiuli.
3: És que és el que m'estranya, perquè mi... l'ha vist Clara Aliaga, perquè l'ha tingut de cara, era ara... contraatac.
5: Reacciona el públic del Congost, no, Marc?
6: Sí, protestava el públic del Congost, protestaven també alguns jugadors, però s'ha de dir que Diego Campo no ha fet, per exemple, doncs, intent de demanar el challenge en ningú moment, recordem que només li queda un, però l'entrenador del Manresa no l'ha protestat gaire, aquesta acció.
2: No, jo crec que li ha explicat Marc Aliaga i s'ha quedat molt conforme amb el que li explicava i ha decidit això, no tirar endavant la petició de Xavi.
5: No gastar, li queda un challenge a Diego Campo, crec recordar que n'hem perdut
2: sí,
5: un abans
2: sí,
5: el primer
2: Marc
5: quart. El triple, ara sí, triple de Ferran Bassas, triple Baxi, triple Kibuk.
4: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
5: I posa el 78-62, la teja Santi Justa, més 16 Baxi Manresa. Ara la passada de Dublevic, l'intercepta Ferran Bassas, contraatac de Baxi, Reyes de 3, Àlex de King, Reyes, triple Baxi, triple Kibuk.
4: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
3: No és...
5: I amb un 3 i no res, un 3 i no res, amb qüestió de 2 minuts i mig, ens hem posat ja a 19 una altra vegada, 81-62, amb un parcial de 10-4, i Joan Plaza, que ha demanat temps mort, per tant, anem a fer un descans.
0: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
3: No és definitiu, Josep,
5: no,
3: però aquests dos triples, sobretot, el triple i recuperació en balanç, perquè...
5: De Ferran Bassas.
3: Cuidado, perquè normalment quan tu llances el triple baixes més el trentrant, no? Normalment, no dic que tots els jugadors ho facin, però el Ferran ha anticipat la bola i ja té la jugada al cap, li dona a Reyes i dos triples consecutius que no et dic que siguin definitius, però per les sensacions que dona Saragossa pot ser bastant, bastant definitiu.
5: Pinta molt malament, pel Saragossa.
2: Realment 19 punts a 7:33 per acabar el partit i sobretot això, que al final no és només el marcador que també, sinó les sensacions que estem veient. Com deies tu, Pep, quan Saragossa s'ha acostat una mica més al marcador, no ho ha fet amb un espectacle de joc ni canviant gaires coses, sinó ho ha fet sobretot perquè Manresa s'ha desconnectat una mica del partit i ha baixat de manera molt clara l'encera. La que Manresa ha tornat a jugar fàcil, especialment a Molindi, ha tornat a aparèixer Alec Reyes, no li han fet falta gaires coses per tornar marxant al marcador.
5: Doncs sí, més 19, Baxi Manresa, 7:27 al final del partit, la té ja el Saragossa, la té Rodríguez que vol penetrar, i mira, una falta personal en atac de Robinson amb Retino Bassohan, que se queixa d'un cop al genoll, s'aixeca Retin.
6: I Josep, serà la quarta ja de Robinson, que parla ara amb un dels àrbitres, però ja ho heu anat dient durant el partit, malgrat portar 11 punts, ha donat la sensació de no estar còmode gairebé en tot el partit.
3: No, ha fet el seu partit, perquè estadísticament, si fas 11 punts, home, per Devin són pocs, però amb els minuts que falten, sumant 6 més, ja fa les seves mitjanes. Però la veritat és que és un Devin totalment desconegut.
5: Aliaga, que estava parlant amb Joan Plaza, donant-li explicacions d'alguna cosa que no estava d'acord l'entrenador de la casa de Montsaragossa, la pilota ja està en joc, Bassas li fa una liopa a Calderici, de moment avui no n'hem vist cap d'aquests, i ha perdut la pilota Baxi Manresa. La té ja Joaquín Rodríguez, baixant la pilota. Hem de jugar amb un somriure. Clínica de Dental, doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Penetra Marc Espiso, anota Espiso, que es pot haver fet mal, a més, en la caiguda. Posant el 81-62. Perdó, 81-64. I crec que ha caigut malament i es pot haver esguinçat una mica el turmell.
2: Sembla que és més l'ensurt. Ara li està dient a Santi Justa, que diu més o menys.
5: Sí, com estàs? I sembla que coixeja encara una mica, però potser d'aquí uns moments ara està caminant a veure com es nota. I el que fan de moment és un canvi se'n va, però se'n va,
2: sí,
5: se'n va contrariat, eh?
2: És que fixa-t'hi, hi ha molts jugadors de Saragossa que qüestionen el
5: decisions,
2: canvi,
5: sí,
2: alguna
5: sí.
2: decisió arbitral mirant a la banqueta, o sigui, és un equip que transmet sensacions molt negatives en molts aspectes.
5: Correcte, ha entrat a Belgen substituint Espiso, és un canvi expert, Joanola.
7: Faci fred, faci calor, expert Joanola és
3: la home.
7: Solució.
5: Perd la pilota al Saragossa, però els àrbitres assenyalen falta personal. Sembla que Retín sobre Bel Haynes, que també ha anat al terra.
2: Sí, se l'ha trobat per davant i...
5: Ah, xocar contra Retín...
2: No ho desitjaríem el nostre pitjor enemic.
5: No,
2: eh?
5: No, per favor.
2: Aquest tren de mercaderies a sobre.
5: aquest AVE, aquest obús, se'n va.
2: Aquest sí que funciona, eh? I no Rodalies.
5: Sí, no està operat per Renfe, això. Se'n va.
6: I ha estat només, perdona, Josep, la primera d'Ova Sohan. Ha estat una llàstima perquè havia robat molt bé la pilota en un cent, però no ha pogut ni sortir el contraatac al màxim Manresa.
5: Escridassada d'Ocampo cap a Bassas, que ha estat substituït per Dani Pérez, un altre canvi expert Joanola. Entra ara Justa, anota Santi Justa,
3: sí,
5: posant el 81-66. Aleix.
3: Tot i el resultat, veig un Ocampo que no està satisfet.
5: Clar.
2: És una mica el seu estil, no?
5: Mai, seu
2: mai,
5: estil,
2: mai
5: sí,
2: està
5: sí.
2: content mentre no acaba el partit.
5: Retín bota l'obra per Dani Pérez, aquest a la banda per Nuts, en fa una finta davant de Belgen, la passada l'intercepta ara a Santi Justa, contraatac del Saragossa, entra fins la cuina i s'ha menjat una doble xapa Iskra, Santi Justa. Iskra, aquí al Congost.
0: Iskra, transformació digital i innovació.
5: I s'ha donat també un cop al cap, que ho dirigi, al terra, que no se l'ha trencat, no se l'ha escardat de miracle, eh?
2: No, ho té tot molt flexible. El cap, els turmells, els genolls...
5: Mare de Déu...
3: Perquè és... sap caure, aquests jugadors saben caure i al final...
5: Saben com posar el cap a terra.
3: Sí.
5: Doncs vinga, pilota en joc ja pel Saragossa.

0: La veritat, aquesta tècnica no, molt motivadora, no crec que sigui per la part motivadora, que aquelles tècniques que a vegades diuen, no?, que fan els entrenadors, no crec que ho necessitin, aquest.
1: No, i no crec que canviï el criteri arbitral.
0: Sí, tampoc, tampoc. El tir lliure de la tècnica, viatges Massaners, viatges de confiança d'Àlex King Reyes, que la nota posant el 82 a 66, i serà ara els tirs lliures per Dublevich, quan es produirà un canvi.
2: I Josep, recordem, perdona, que la falta de Caudirici, que és ara mateix qui marxa substituït, ha estat la seva quarta. En el seu lloc entra Oriola, que també està amb quatre personals.
0: Doncs sí, els dos amb quatre faltes personals. Entra Oriola, se'n va Cau, és un canvi expert Joanola.
3: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Tirs lliures, viatges Massaners de Dublevich, viatges de confiança, nota el primer.
4: I recordem que no hi ha Paulikap, que seria el tercer cinc, en tot cas
0: serà Steinbergs.
4: El que ocuparà aquesta posició de fals cinc.
0: El segon tir lliure de Dublevich, també la nota, viatges Massaners, viatges de confiança, posant el 82 a 68, més 14, Baxi Manresa, darrers 6 minuts de partit, la té Dani Pérez. Hem de jugar amb un somriure. Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Retino Bassohan entra fins la cuina. Retin davant de David Robinson. Anota amb safateta, Retin. 84-68. La té Santi Justa. Justa davant té a Reyes. Justa a mitja volta. Bona jugada aquí. La qualitat s'ha notat de Santi Justa. Anota el 4 del Saragossa. 84-70, i què passa ara?
2: Protesten els jugadors del Manresa, sí, perquè consideren que Dublevich ja ha retingut la pilota, sí. L'ha avisat l'àrbitre, però no li ha xiulat tècnica.
0: Doncs hauria de ser ja tècnica, perquè...
4: Sí, perquè els han avisat a la primera part, si no recordo malament.
0: Bueno, no sé si els han avisat, jo no ho he vist.
1: Sí que els han avisat.
0: Els han avisat, doncs sí, aquí se l'han menjat, però bé.
1: Per una de Jaime Fernández.
0: Ui, ara sí, una falta claríssima de Dublevich sobre Retino Bassohan. Falta clara.
1: Sí, ha estat dura, però Dublevich això ho sí que ho té. És un jugador molt, molt honest, no és un jugador que vagi a fer mal. Ha vist que ha estat dura i el primer que ha fet ha estat anar a intentar ajudar a aixecar-se a Retino.
0: Retino Bassohan que anirà.
2: Sí, però tot això mentre Dublevich anava dient que ell havia tocat bola, no considerava per res que fos falta. Sí que, com diu l'Òscar, el primer que ha fet ha estat interessar-se o intentant ajudar a Bassohan, però continuava dient que no creia que fos falta.
0: La segona de Dublevich servirà de fons a Dani Pérez. El Manresa que ha jugat amb Dani Pérez, amb Pierre Oriola, Retino Bassohan, Àlex Reyes i Gustav Knudsen. La té Retin, davant té Dublevich. Retin segueix votant Retin. Retin vol fer jugada individual, llança a mitja distància, queda curt el llançament. El rebot ja és per Santi Justa, que vol agafar les rendes de l'equip, la deixa per Helbeins. Ai, oh. Es roba la pilota, Retin, que entra fins la cuina. Safateta de Retin. Anota!
4: Quina manera de robar la bola, amb quina agressivitat, però alhora amb quina elegància.
0: 86 a 70, més 16, Baxi. Darrers 5 minuts de partit. Joaquín Rodríguez, de l'interior, per Santi Justa. No té espai, llança, no anota. I els àrbitres...
1: Mira, jo crec que aquesta, i em contradic una mica, aquesta l'han pitat per després de la tècnica, diguéssim. Sí, perquè això és una falta que...
0: Jo no l'he vist.
1: Crec que no ho és, i a més l'han xiulat tard.
0: Sí. L'han xiulat tardet, aquesta falta de Pierre Oriola, que se'n va a la banqueta. Eliminat, el primer eliminat per 5 faltes personals. També se'n va Reyes, entre Ubal i entre Steinbergs.
4: Sí, almenys amb els braços no ha fet falta, perquè els braços els tenia verticals.
1: I que és d'aquestes jugades que l'acabes xiulant tan tard, després de que hagi passat l'acció, que fins i tot encara que tu vegis la repetició i vegis que és falta, la sensació que li queda a la gent és que, d'alguna manera, que no ho és, perquè has anat molt tard.
0: Sí. El primer de Justa fora.
1: Tercer consecutiu tir lliure que fa que erra Santi Justa, eh? No és el seu dia.
0: No és habitual. Viatges Massaners, viatges de confiança. Els canvis que han entrat els jugadors de Baxi Manresa, Ubal i Steinbergs, són canvis expert Joanola.
3: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Ha errat el segon tir lliure Justa, però allà estava per donar un cop de dits a la pilota Dublevich i anotar, quan ara Agustín Ubal entra fins la cuina. Amb molta força, no anota, però carrega en falta personal el seu compatriota. a Joaquín Rodríguez.
1: O sigui, el partit de Saragossa és molt dolent en línies generals, però defensivament és injustificable, perquè Manresa, sense fer un especial bon partit en atac en quant a...

0: En cert, en quant a fluïdesa de joc, en quant a actuacions dels seus jugadors, porta 86 punts i queda pràcticament...
1: 4 minuts.
0: Més de 4 minuts.
2: I 7 jugadors, Òscar, Josep, amb dobles dígits de valoració, que això et demostra la solidesa i la coralitat d'aquest equip, tot i estant d'acord que no ha estat un partit fluid a nivell ofensiu.
0: Sí, no li ha fet falta.
1: El segon tir lliure que la nota Agustí Noval, Viatges Massaners, Viatges de Confiança, posant a 88-72, la teja Marcos Pisu. Espisu que a la banda cap a Rodríguez, que se la juga de 3, falla, el rebot és per Gustav Knudsen, que la deixa ja pel 55 per Dani Pérez. Pérez cap a Retín, a la banda per a Knudsen. Combinació dels jugadors de Baxi Manresa, la torna a tenir Dani Pérez, aquest per Retín, ens queden 8 segons, darrers 4 minuts de partit, Retín la torna a deixar Dani Pérez, que se la juga de 3, falla Dani Pérez, el rebot per Santi Justa, cap a David Robinson, que vol penetrar, una passa, dues
2: que
1: passes,
2: intel·ligent ha estat Dani Pérez.
1: Una falta en atac David Robinson, perquè s'ha quedat plantat Dani Pérez, plantadíssim, plantat als peus a terra, i David Robinson que se l'ha menjat i és el primer jugador eliminat del Saragossa.
0: Quin partit, noi.
1: Sí, és un partit, la tornada de Robinson aquí al Congost, home, ha acabat amb 13 punts, però no, les sensacions sí, no han estat les millors.
0: Són d'aquells punts d'americà que fa una mica el seu partit i que probablement no és el que volia, evidentment,
2: ovació, per la,
0: David Robinson avui, però és que no li ha sortit res.
1: Ovació per Robinson.
2: Ovació per Robinson.
3: Sí, ara però rebia l'ovació del públic, l'escalf del públic d'aquí del Congost.
1: Aplaudiments cap a de David Robinson, també cap al nou Congost. Els hi ha tornat amb l'afició del Manresa, quan ara la bona passada de Retina Basohan a l'interior cap a Marcy Steinbergs, que nota amb facilitat, posant el 90-72. Evidentment, el partit ja està dat i beneït. Joaquín Rodríguez, que vol fer ara jugada individual, vol penetrar i vol anotar, ara ho passant no pot. I pilota ja per Baxi Manresa. Dani Pérez, amago de Dani Pérez, llança, falla, llàstima. I la pilota ja és per Espisu. Marcos Pisu travessa la línia de mitja pista, la passa a la banda cap a Rodríguez, l'intercepta Agustí Noval. I serà possessió pel Saragossa amb 17 segons, quan entraran ara Ferran Bassas i Àlex Reyes, substituint a Gustav Knudsen i a Dani Pérez. Doble canvi, expert Joanola.
4: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
1: Servirà de fons Espisu. Es desmarca Justa, que és qui rep la pilota a l'interior.
0: Sí, aquí ha parat Oval.
1: Sí, aquí anota Justa fàcilment. I en els darrers 3 minuts de partit anota ara Retino Basohan, que acaba de fer una gran jugada penetrant fins la cuina i posant en ja el 92-74.
3: Ui, Josep, i tècnica per Diego Campo.
1: Tècnica Diego Campo.
0: Sí, crec que demanava la falta en aquesta penetració de Retin, però...
3: I se l'ha jugat també bastant Retin, després de la penetració, perquè ha fet un gest cap a l'àrbitre que li podrien haver xiulat perfectament també la tècnica.
1: Carai, doncs el tir lliure de la tècnica que la nota Espisu, Viatges Massaners, Viatges de Confiança, posant el 92-75.
2: Doncs m'ha donat la sensació d'un gran partit de Obasohan, a nivell anotador porta 11 però... punts,
1: sí,
2: però és el més ben valorat de l'equip.
1: El més ben valorat de l'equip, Retino Obasohan. Pilota per Santi Justa. Justa vol fer jugada individual, penetra Justa, safata taulell, falla, el rebot és... Ui, el rebot, finalment, mira, recuperem la pilota, pilota ja per Bassas. Bassas, bota, la deixa per Reyes, s'atura. Passa ara cap a Steinbergs cap a Retina, i ha tocat la pilota un jugador del Saragossa. Serà servei de fons per Baxi Manresa. 2:26 pel final del partit. La gent, doncs, aplaudint, seguint el ritme del tambor de la grada d'animació, celebrant aquesta victòria de Baxi Manresa.
2: Home, ja l'únic objectiu que ens queda és a veure si amb aquests 2:26 podem arribar als 100 punts, no? I arrodonim.
1: Ah, també, també, home.
2: Arrodonim el
1: Àlex Reyes, cap a Retín, a l'interior, per Marcis Steinbergs, l'obra per Reyes, que llança de 3. Falla el triple Reyes, el rebot ja és per Espisu. I Espisu, que baixa ja la pilota ràpidament. Si queden 2:10 pel final del partit, Espisu, l'obra per Dublevich. S'ofereix a la banda Miguel González, que és qui rep la pilota. Miguel González marcat per Reyes, la passa a l'interior per Dublevich, el tall s'oferia González, però l'obren pel triple de Justa, que falla el triple, i el rebot és per... Bases, quina passada, cap a Rettin!
2: Oh,
1: a la segon!
2: Maixada, eh?
1: Showtime al Kungos! Fa una iscra esmaixada!
5: Iscra, transformació digital i innovació.
1: I hi ha ara tècnica a Rettin Obasohan. Alguna cosa...
3: Em sembla, Josep, que per ficar la mà abans que Justa s'aqués intentant impedir aquest sac, li ha caigut, com deies, la tècnica.
1: Sí, més que per dir una cosa, és segurament per una acció, hem vist un dels àrbitres com senyalava, no per parlar, sinó per alguna acció que ha fet Rettin, que
2: i tu,
1: segurament és això que comentes, Marc.
2: Tu, Marc, estaves des de baix. Pot ser que hagi fet la típica celebració de Jordan amb l'esmaixada, la de posar-se la mà al clatell, o m'ho ha semblat a mi?
3: Ostres, doncs et diria que no ho he vist bé, perquè just després ha estat a la tècnica i sí que el que sí que l'he vist és protestant. No s'acabava de creure que li haguessin xiulat aquesta tècnica, i més quan venia després d'una acció doncs, tan motivant per ell.
1: 94-76, viatges Massaners, viatges de confiança, anotat el tir lliure de la tècnica, 1-48 pel final del partit, la baixa ja Isaiah Washington, que ha tornat a entrar a pista, molt pocs minuts per Washington, pel nord-americà del conjunt aragonès, l'obra per Espisso, aquest per Traoré la torna per Marc Espisso, Marco que penetra, llança una bomba, anota Espisso, posant el 94-78. 1.5 pel final del partit, la té Rettin, que la vol tenir. Ara la vol tenir Rettin. Viatges Massaners. Rettin, l'obra... Ui, la passada Rettin picada cap a Eli Brooks. Ha interceptat un jugador del Saragossa. Serà servei de fons per Baxi Manresa. Servirà Bassas.
0: De menys a més, el partit d'Obasoan.
1: Sí, sí. La té ara Bassas cap a Reyes. Queda sol, llança de 3. Àlex, the King Reyes. Triple Baxi, triple equívoc.
6: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
2: Mare meva, quin animal.
1: Ha robat la pilota Rettin Obasohan, ha anotat Rettin Obasohan, posa el 99-78, i els desitjos de l'Aleix estan a punt de complir-se, arribar als 100 punts. Vinga, pilota per Espisso, per Traoré, altre cop per Marco Espisso, que se la pica de 3, ara sí, triple d'Espisso, triple del Saragossa.
6: Equívoc
1: triple,
6: Albert equívoc. Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: 99-81, Eli Brooks, cap a Reyes, aquest per Bassas, aplaudiments ja del Congost. Arran Bassas, cap a Reyes, no s'atreveix a passar-li a Caudirici, Reyes fa jugada personal, falla, ara llança taulent. Lo de Reyes és impressionant, descomunal. Àlex Reyes, 101-81, més 20 Baxi, pilota a l'interior per Santi Justa. Ui, ara sembla ja partit de All-Star NBA als últims minuts de partit.
0: Correcte.
1: Anota Justa sota la pintura, 101-83. Brooks, ara sí, el públic del Congost es posa dempeus perquè, evidentment, ja fa minuts que la victòria és segura, però és en homenatge també a aquest bon partit de Baxi Manresa. Darrers 10 segons, segueix votant Rettin, que se li fa un aclarit, es farà jugada individual, penetra Rettin amb facilitat, entra fins la cuina...
2: Ui, quina llàstima!
1: Ha entrat fora de temps, sí, fora de temps.
0: El rectificat li ha sobrat.
1: Li ha sobrat el rectificat.
0: Si no entrava en temps.
1: Ens hem menjat la possessió per res, per unes dècimes, i serà pilota pel Saragossa en aquests darrers. Mira, pugen un parell de segons, un segon i 8 dècimes, es queda amb el marcador... El rellotge amb 6 segons, 101-83. Vota Washington, però ja no hi haurà permès. Bé, no es mou els
2: no,
1: segons, però
2: no,
1: bé,
2: no.
1: A veure.
2: No t'acarà.
1: Ara els àrbitres, sí, mira, diuen que s'ha acabat. Final del partit sense la botzina, perquè s'ha quedat el marcador amb els 6 segons. Final del partit aquí al Congost. Victòria de Baxi Manresa, 101-83, davant d'un casa de Montsaragossa que fa molt mala pinta. I un Manresa que avui ha celebrat aquí, al Congost, amb l'afició, la permanència matemàtica ocorreguda el passat dimarts a Girona. Anem a fer un descans.
5: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
1: Bon partit de Baxi Manresa, en línies generals, Òscar.
0: Sí, no només Baxi ha fet un molt bon partit, sinó que jo el que més valoro avui de Baxi Manresa és que ha aconseguit fer un partit constant durant els 40 minuts, sense tenir pics de joc i d'encert molt importants, però li ha donat per guanyar de manera molt solvent a un rival que s'ho jugava tot i fins i tot, com deia l'Aleix, per arribar a la xifra dels 100 punts, 101 concretament. Per tant, molt valor pel context.
3: Perdona, Òscar, ràpid, que estem amb David Robinson. David, I'm going to ask you about the game, but first, coming back to Manresa, your first time here, what does it mean to you and what did Manresa mean to your career?
7: Man, it's a great feeling. Coming back here, I got emotional on the way here. It's like, this is my first place that gave me an opportunity. And I always call this place my home, so it felt good. Everyone showed love, and I really appreciate it.
3: And now about the game, you guys did a decent first half, but what do you think happened after halftime?
7: We just didn't keep the intensity up. They came out, did what they did, continued to wear us down, and we just didn't have a match for it.
3: Now three games left for you guys, three finals, right?
7: Yeah, we need them.
3: Thank you, Devin. Thank you. Doncs molt ràpid amb David Robinson. Primer li preguntàvem per aquest retorn a Manresa. Diu que per ell Manresa sempre serà casa seva, que ha estat un partit molt emocional, i just quan li estàvem preguntant això, doncs rebia l'escalf del públic del Nou Congost. Mira, ara precisament dona la seva samarreta a una nena de la grada d'animació. La veritat és que es veu aquí el carinyo i l'empremta que va deixar David Robinson aquí amb la temporada i mitja que va estar. Llavors, parlant del partit, li preguntàvem que què havia passat després de la mitja part, ja que el Manresa havia sortit amb més energia, amb més intensitat, i que això havia decantat la balança. I per últim, doncs, li comentàvem que els hi queden tres partits, tres finals, i ens deia que sí, que és exactament això, i que necessiten doncs pujar una mica la intensitat doncs per aquests tres partits que els hi queden.
1: Quins grans números que va fer David Robinson en aquesta temporada i mitja, gràcies sí. a ell, gràcies també a altres jugadors, però a l'arribada també de Martínez Gueven, algun partit esporàdic de Derrick Harding davant del Betis, van tenir la salvació, i després la propera temporada el van poder retenir i també va fer un temporadón.
0: Un jugador clau que va ajudar Manresa a sortir de la pitjor temporada dels últims anys des que es va pujar a ACB, on allà sí que vam necessitar fer una segona volta més que de play-off per aconseguir salvar la categoria finalment a Lugo. Per tant, jugador que sempre s'ha recordat, i jo vull posar en valor que després de fer un molt mal partit com ha fet tant ell com el seu equip, no només atendre els mitjans de comunicació en el Marc, poder estar una estona amb ell, sinó tenir el gest de saber reconèixer aquest escalf, aquesta estima que li té la gent. A vegades el més fàcil és: me'n vaig a la dutxa, avui no ha estat el meu dia. I jo crec que això s'ha de valorar també d'un bon professional com és David Robinson, que avui evidentment, per sort també de Manresa, no ha tingut el seu millor dia.
2: Sí, totalment, i la veritat és que li devem molt a David Robinson. Ell també ens deu molt, perquè l'hem catapultat a la Lliga.
0: Recordem que quan ve aquí jugava a lligues com la de Taiwan, vull dir que era un bon jugador, però que estava ja en mercats molt diferents al que és el primer...
1: La primera
0: exigència europea, sí. Com és la Lliga Endesa.
1: Doncs David Robinson, ara els jugadors de Baxi Manresa han acabat de fer doncs les salutacions, la volta a la pista, saludant i encaixant de mans amb els aficionats que encara estan aquí de Baxi Manresa. I evidentment un dels jugadors doncs més requerits és Retino Basohan, que s'ha parat ara a la zona de la grada d'animació, i com està signant alguns autògrafs, està també encaixant de mans. Però bé, no és només Basohan, és també Agustín Ubal, són també altres jugadors com Luis Olindi, com Àlex Reyes, com Caudirici, que encaixa de mans, també està Poulicap. Per tant, avui és un bon dia aquí a Manresa, un dia que s'ha gaudit d'un bon partit de bàsquet, que ha acabat en victòria dels homes de Diego Campos, 101-83, i per tant aconseguim ja la 13a victòria de la temporada.
2: No en restis victòria, Josep, la 14a ja.
1: La 14a
2: ja.
1: Victòria de la temporada, perdona, l'Esca.
2: La 14a, i una 14a que ve acompanyada de la derrota de Girona en el partit inaugural d'aquesta jornada, i que posa un més 1, i recordem que tenim l'Averaix. Per tant, a falta de dues jornades, jo diria que tenim pràcticament la onzena plaça a tocar.
1: La onzena plaça, sí, bastant, bastant encarada, ben encarada, hauria de guanyar els dos partits que li queden al bàsquet Girona per, i que, bé, i que nosaltres no guanyéssim cap dels dos que ens falta, i al Girona li queda visitar la pista del Bilbao i després rebre el Joventut de Badalona. Per tant, no és tasca fàcil la que tenen els homes de Moncho Fernández en aquest final de temporada.
3: I Josep, perdona, sí. Quan ara ja comença el ritual postpartit d'algun jugador tocant el tambor de la grada d'animació, t'he de dir que quan s'acabava aquesta rua típica que fan els jugadors amb tota l'afició, s'han escoltat càntics de retin, quédate, bastant constants, mentre el jugador doncs anava xocant les mans de tots els aficionats. La veritat és que un dels àmbits que jo més destacaria d'aquesta temporada és la comunió aquesta, que sempre hi és, però potser aquest any més especial entre jugadors i afició, no, amb aquests rituals, sobretot postpartit.
1: Sí, sí, és una de les temporades on hi ha hagut més comunió. Evidentment, n'hem tingut vàries de temporades amb comunió entre jugadors i l'equip, però...
2: Sí, jo la sensació que tinc és també aquesta. També és veritat que ha sigut de les temporades més llargues que hem viscut últimament, llavors com més partits, més opcions tens d'agermanar-te, no?, amb l'equip, de
1: bueno, cohesionar-te amb l'equip. És contraproduent, eh? A vegades com més partits pots arribar a tenir alguna enganxada més.
3: Josep, perdona que talli, que estem, sí, amb Luis Olinde. Well, Luis, it was a competed match, but after the halftime, you guys made a push, you got that lead, and you maintained it for the rest of the game, right?
8: Yeah, I think we played a good game. For sure, you can always improve. I think they scored a little bit too easy in the first half and had too many offensive rebounds, but in the end, we kept going, had a good energy, and yeah, got a good win, important win for us.
3: How are you feeling personally? Because after the injury you had with the national team, you're getting in and out of the team. Today you played only 9 minutes, but a very good 9 minutes. So how are you feeling?
8: I feel better day by day. Now it's about to, like, you know, don't do too much. I had it twice in Bilbao and against Valencia where I played too much, too early. And yeah, got the revenge then the next couple of weeks, feeling worse. So this today we try to go quick, like short stints, not too much playing time. I think it worked out. Let's hope I feel good tomorrow as well.
3: Thanks, Luis, and congratulations.
8: You're welcome. Thank you.
3: Doncs ràpid a Luis Olinde li preguntàvem pel partit, doncs diu que han aconseguit fer doncs aquest puja després de la mitja part, no?, que han posat més intensitat, i llavors li preguntàvem també doncs per com està ell personalment, que avui, tot i jugar només 9 minuts, poc menys de 9 minuts, ha estat un dels jugadors més destacats, jo diria, de l'equip. Doncs diu que més o menys es va sentint millor, però que és un procés complicat, que diu que després de tornar a jugar, crec que ha mencionat a Bilbao i un altre partit, que es va sentir bastant malament, i que avui doncs han intentat controlar més les càrregues, els temps a pista, i doncs que és un procés que porta temps i que a poc...
1: Doncs aquestes han estat les paraules de Luis Olinde en aquest final de partit. Ara mirarem a l'eix de repassar el que són les estadístiques globals.
2: Sí, mira, primer sí. Anava a destacar això de Luis Olinde, perquè amb 8.49 que ha estat a pista ha portat moltíssim. 11 punts, 14 de valoració per ell, amb 11 punts i 4 rebots. És l'eficiència en estat pur. És molt bona aportació, curta, però molt eficient, de Luis Olinde.
1: Doncs repassarem el que són les estadístiques. Això sí, ara ja acomiadarem el nostre convidat d'avui, Òscar Herreros. Moltíssimes gràcies. Un plaer tenir-te aquí. Espero que tu hagis passat bé.
0: M'ho he passat de conya, i la veritat que amb ganes de que vingui ja, que arribi la temporada que ve i poder repetir algun dia, perquè m'ho he passat molt bé. A més, el partit ha acompanyat també
1: la distensió
0: del partit, però al final hi ha vegades que aquesta distensió acaba revertint en el partit, i el partit no és gaire lluit, i en canvi hem vist una bona victòria del Baxi, i això posa en valor com està acabant la temporada aquest Baxi Manresa, perquè ara, per exemple, que parlàvem de bàsquet Girona, que és un rival directe del Baxi, doncs són maneres molt diferents d'acabar, i crec que això té molt a veure Diego Campo i el seu staff, que és un grup que sempre va a 2.000 i que no entén de situacions, i al final tenim un equip que a falta del poc que queda per acabar, està acabant en un dels millors moments de la temporada.
1: Òscar Herreros, et seguirem com sempre a la xarxa, et seguirem com sempre a les xarxes socials. Una abraçada, un plaer.
0: I a vosaltres, un plaer. Bon bona nit.
1: Doncs vinga, anem a repassar el que són les estadístiques generals d'aquest partit, Aleix.
2: Doncs sí, estadístiques generals. Bàsquet Manresa, doncs, que ha fet un 20 de 37 en tirs de dos, un 54%, un 12 de 30 en triples, un 40% després d'un percentatge baix del partit de Girona.
1: Últimament tenien percentatges que no arribaven al 40%.
2: Sí, i si parlem de percentatges baixos, el de tir lliures, avui hem tornat a tenir un percentatge de tir lliures bo, 25 de 31 tir lliures, un 80%. Què més a destacar? Doncs les pilotes recuperades, 12 recuperacions per Baxi Manresa, però és que et diré més. Les pilotes, punts en contraatac, 27 punts en contraatac de Baxi Manresa. Això és fruit de les recuperacions en primera línia que ha fet Baxi i ho ha sumat molt bé. Els punts en pintura, ens han aquí Saragossa ha tingut un punt més de 50 punts dels 83, 50 han sigut en pintura, però bueno, el dèficit es manté durant tota la temporada, no és cap novetat, i tot i això, punt negatiu del Baxi, 21 pilotes perdudes, tot i així fas 101 punts. Per tant, molt bé el Baxi Manresa, sí, que ha fet 12 rebots ofensius, també, molt bona xifra.
1: Les valoracions, clar, estan molt descompensats. Sí que hem guanyat de 18 punts, 101 a 83, però en quant a valoracions, el Manresa ha acabat amb 117 per 65 del Casademont Saragossa. Això diu molt.
2: Sí, sí, això diu moltíssim. I és... és la xifra que marca la diferència.
1: En quant a les estadístiques individuals, de qui podríem estar parlant de l'MVP del partit? Perquè hi ha diversos jugadors amb dobles dígits, però n'hi ha un que sí que ha arribat a més valoració, ha arribat a posar un 2 a davant en quant a valoració.
2: Doncs mira, dèiem partit discretet de Redin, però amb 21 minuts jugats, 15 punts, 5 rebots... No, sí, perdona, perquè això és...
1: Sí, dos.
2: És molt bèstia. 5 recuperacions de Retino Bassohan. 5 pilotes recuperades per Retin, 2 rebots, 22 de valoració per Retin.
1: I és el que ha provocat més faltes personals. 8 faltes.
2: Sí. Sí,
1: rebudes, per
2: és
1: tant...
2: El seu estil de joc que provoca això, però és que l'equip ha acompanyat, i de quina manera, no? Perquè després Àlex Reyes també ha fet 19 de valoració, 17 punts per Àlex Reyes, ha fet les seves mitjanes de sempre, i si mirem el més menys, ha fet 19 de valoració Àlex Reyes, si mirem el més menys, qui ha fet millor valoració és Pierre Oriola, que ha fet un 15 de menys. Pierre Oriola, que ha fet 12 punts amb un 12 de valoració i 6 rebots, que, si no recordo malament, ara t'ho comprovaré, està empatat amb Àlex Reyes com a màxim rebotejador del partit per part de Baxi Manresa.
1: Doncs aquests són els números de Baxi Manresa. Suposo, Marc Rivera, que esteu esperant ja la zona mixta que apareixin els jugadors protagonistes de Baxi Manresa.
3: Exacte. Avui sí que et dic que encara no sabem qui sortirà, qui compareixerà aquí a la zona mixta, però sí, ja estem aquí esperant doncs algun dels protagonistes, que surti algun dels jugadors del Baxi Manresa, que com comentàveu ara amb l'Aleix, la veritat és que n'hi ha per triar, perquè avui de jugadors destacats, doncs per sort l'equip n'ha tingut bastants.
1: Perfecte, un Baxi Manresa que amb aquesta victòria, la 14a victòria de la temporada, com dèiem, afiança aquesta 11a posició i a l'espera, doncs, de veure com si podrem arribar aconseguir la desena posició, o no, ens queden dos partits. És un contra el Dreamland Gran Canària el proper dissabte a partir de les 8 del vespre, i l'altre, que serà probablement el divendres, davant del Reial Madrid, aquí al pavelló del Congost. Un equipàs per cloure aquesta temporada aquí al Congost.
2: Sí, un partit que ha de ser una festa, no? Jo, amb el tema de la desena plaça, veient com està Breogán aquestes últimes setmanes...
1: Sí, és molt difícil.
2: I veient que tenim l'Averes perdut...
1: Hauríem de guanyar els dos partits.
2: Bastant complicat.
1: Correcte.
2: Però una onzena plaça, jugant... havent competit Eurocup, recordem que la temporada passada vam quedar desens. Una onzena plaça amb dos o tres... victòries de diferència respecte a l'any passat, que encara ha d'acabar, eh? Encara podem fer un 16 i quedar a una victòria de diferència respecte a la temporada passada, però és més que... Les notes les posarem al final, però és un notable alt de Baxi Manresa, sens dubte, aquesta lliga andesa.
1: Les notes, que també ho va dir el president Josep Maria Erms, a meitat de temporada, les notes les posarem a final de temporada. Tindrem, esperem, que tinguem la presència del president del Bàsquet Manresa Societat Anònima Esportiva, Josep Maria Erms, en el darrer partit davant del Reial Madrid. I nosaltres que intentarem també... per cert, no tenim les imatges de la roda de premsa, no sé si hi ha algun problema a la zona mixta, Marc, però haurem d'estar una mica atents quan també comparegui, ja no Joan Plaça, sinó quan comparegui Diego Ocampo, tot i que ja s'ho combinen bé, evidentment, des de comunicació del club, perquè no es trepitgin els jugadors amb l'entrenador.
3: Sí, exacte, Josep, això ens han comentat, que ara sortiria, mira, ja ens han dit qui sortirà, per cert, serà Nova Sohan i Àlex Reyes, i ja ens han comentat que potser solaparia doncs, amb la roda de premsa de Joan Plaza, però com deies, no amb la de Diego Ocampo, perquè sempre intenta el club doncs, que puguem anar primer, que puguem parlar amb els jugadors primer i llavors que puguem escoltar a l'entrenador del Baxi Manresa.
1: Evidentment, no s'han solapat, no s'han trepitjat mai en aquesta temporada, ni que jo recordi a la passada, per tant, rarament seria que es trepitgés en el partit d'avui.
3: I el que sí que ens sí. Han dit, Josep, que ja fa dies doncs, que passa i que succeeix, és que no funciona el directe de YouTube. És a dir, la roda de premsa es grava, es penja més tard, però no es pot seguir en directe.
1: Per tant, doncs...
3: Diguéssim, per YouTube, pel canal del
1: sí,
3: club.
1: Sí. Per tant, doncs, bé, nosaltres, com que estarem amb el Marc, com que estaràs tu allà i posaràs el micròfon, no hi haurà cap problema, perquè els nostres oients pugueu escoltar el que és aquesta roda de premsa. Equívoc, Albert Disseny, t'agraden les tapes? La taverna del Pinxo, expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Cassana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, Viatges Massaners, viatges de confiança, Iscra, transformació digital i innovació, GCT Plus, buscant solucions, i Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Com està la classificació, Aleix?
2: Doncs està molt bé per Manresa i d'infart per la part baixa. Coviran Granada ja ha descendit amb 6 victòries i Andorra i Casademont amb 9. Dreamland Gran Canària i Recoleta San Pablo Burgos, que estan amb aquestes 10 victòries. I a partir d'aquí, doncs, Jaiopos, que està amb 11, el Girona, que ja hem esmentat, a la 12a plaça, que està amb 13, i a partir d'aquí, Manresa, a la 11a amb 14, i Breogán amb 15, i hi ha el top 9, que té Unicaja amb 16 victòries, i Surne, que ja entra al top 8, empatat amb la Laguna Tenerife a 17 victòries, després ja tenim a la Penya 6è amb 18, i València amb 21, Kosner Baskonia, que ja entra al quart lloc amb 22, empatat amb el Barça, i empatat amb el Múrcia, hi ha un triple empat a 22 en aquest top, quadriple empat, perdó, a la classificació, i el Madrid ja líder destacat i acabarà líder de la competició de moment amb 26 triomfs.
1: Doncs aquesta, així està la classificació pels, a la Lliga Endesa en els partits de demà. Ho hem dit abans, ho recordarem ara. Tenim bons partits, el Hajo Bosleida al matí davant del Gran Canària a les 12, a dos quarts d'una Real Madrid Joventut, també a dos quarts d'una UCAM Múrcia davant de l'Unicaja de Màlaga, i per la tarda tenim València Bàsquet Bilbao Bàsquet, partidàs davant dels homes de Jaume Ponsarnau amb els homes de Pedro Martínez, el flamant finalista de la Final Four, el Baskonia, el Kosner Baskonia davant del descendit ja Coviran Granada, això serà a les 6, a les 7 el partit de la taquicàrdia, no m'agradaria estar ni en un equip ni en l'altre, com és aquest Morabanc Andorra, Recoleta Salut San Pablo Burgos. I tancarà aquesta jornada, almenys el diumenge, amb el partit de la Laguna Tenerife davant del Futbol Club Barcelona. Això serà a les 8 de la tarda. A les 8 també serà el partit de Baxi Manresa la propera jornada, a les 8 del dissabte, jugant davant d'un altre equip que s'està jugant la vida i que jugarà demà a la pista del Lleida, al Dreamland Gran Canària.
2: Sí, però després de la jornada intersemanal que van guanyar el derbi, i veient el partit de Saragossa avui, jo crec que Gran Canària... Vaja!
9: It was a very competitive game, but after the halftime, it seemed like you guys made a push and you got that 10-15 point lead that made you be comfortable in the game, right?
10: Yeah, I think that, I guess what we want to do is keep playing, you know, and I think that's the thing that we've been working on all season. You know, being able to have good stretches of basketball and then be able to, you know, have more of those than we have bad ones. So I think that's, you know, what happened today. We were able to put together multiple good stretches and that gave us the lead that we had.
9: And now that you've achieved those 13, well, now 14 wins and relegation is no longer an option, mm-hmm. What do you think is the goal for the team now?
10: The same thing. It has been since the first day I got here 2 years ago. It's to show up every single day, to put in the work in order to improve day by day, practice by practice, game by game. So I believe that if we do that, then at the end of the year or at the end of the season, you know, we'll be in a good position. So that doesn't change. That doesn't change. So we'll continue to come in the gym. We'll continue to watch film. We'll continue to work in order to improve until the season ends.
9: And talking about last season, you know, last year you had two really important offensive focus points with Derrick and Cameron. How do you think your role has changed from last year to this year? Because it seemed like you've embraced like more an offensive protagonism or responsibility.
10: Well, I think the beautiful thing about the way that we play is that the ball moves. So with that, everybody gets their opportunities, right? Everybody gets their opportunities to be effective in spots that they, you know, feel comfortable in. And I'm no different, you know. I think you've seen that in the way that Ferran has been able to step up. Even Pierre today hitting double digits. Alex, the way that he finds his shots and he's consistent. So I think that's the cool thing about how we share the ball, how our offense is set up, and how we believe in keeping energy and momentum in the basketball. And then I feel like you do that, the game will come to you.
11: Today, Reggie Novasohan, 1,000 points with Manresa.
12: Really?
11: Really.
12: Oh, wow. That's a lot
11: it's,
12: of points.
11: And Alex Reyes, too.
12: Yeah, it's, nice.
11: Are you happy?
10: Yeah, absolutely. Absolutely. That is a beautiful thing, to be honest. You know, as athletes, especially, I would say, as a foreign athlete, we move around so much. You know, so to even have the opportunity to do something like that with a team is very rare. So that is, I'm really happy. I'm really happy I got that. You know, I had no idea that I was even close because that's a lot of points in 2 years. But yeah, no, thank you. Thank you for telling me that, man. That's cool to know. That's cool to know.
9: Thanks, Martin. Thank you. Congratulations. Doncs vinga, va, a veure, comencem pel final, que és el que tinc més fresc, et diria. Mira, ara els companys del ganxo que li comentaven a Retinova Sohan que amb el partit d'avui doncs, ha assolit els 1.000 punts amb la samarreta del Manresa i doncs, deia que no ho sabia, doncs estava molt content, doncs, que estava que era una cosa especial per ell, doncs, per aconseguir una fita així, no? Sobretot per aquests jugadors que es mouen tant, que canvien tant d'equip, doncs destacava la fita, no? Llavors nosaltres li hem preguntat al final, no, que com creia ell que havia canviat el seu rol respecte a la temporada passada, que hi havia dos jugadors doncs, tan importants ofensivament com Derrick Alston i Cameron Hunt, i aquesta temporada sí que és veritat que Obasohan ha agafat un rol de més protagonisme en atac, de més anotació, i ell destacava doncs, que és la manera com juga aquest equip, no? I parlava del Pierre, de l'Àlex Reyes, del Ferran Bassas, no? Doncs diu que per la manera que té de jugar l'equip és com fàcil que molts jugadors destaquin, i de fet és el que busquen, no? Aquesta coralitat que de fet l'hem destacat també durant el partit. Llavors, parlant del partit, deia Obasohan que havia estat un partit complicat, però que el seu objectiu doncs, és anar millorant dia a dia, i això és precisament el que havien fet i el que havien aconseguit amb el partit d'avui. I acabo amb la traducció express perquè ja tenim aquí l'Àlex Reyes, així que també l'escoltem. Bueno, Àlex, un partit més complicat a la primera part que a la segona per vosaltres, molts jugadors amb dobles dígits de notació, un partit molt coral, no? Jo diria, és potser això el més destacable d'avui?
13: Bueno, estos partidos también hay que jugarlos y pelearlos, como dices tú, un partido atascado en muchos momentos. En el tercer cuarto nos plantean una zona que se nos complica mucho mover la bola, encontrar acierto. Y bueno, en ese momento creo que ha sido importante la mentalidad del equipo de seguir peleando, seguir luchando. Hemos encontrado pues, un par de tiros abiertos que nos han dado un poco de oxígeno. Y a partir de ahí, bueno, creo que en los 40 minutos el equipo ha peleado fantásticamente bien, en líneas de pase, en primera línea, robando balones, sin dejar de correr en ningún momento. Y bueno, la identidad que queremos en Manresa, que la vamos a mantener hasta el último día. Así que bien, muy, muy contentos.
14: Avui jugar contra el Saragossa. El Saragossa ha tingut moments de no sé si de baixada de braços, però estan en un moment molt difícil. Llavors, quan dos triples consecutius, és una punyalada important per un equip que està en aquesta situació, no? Això, tu com a rival, ho has de gestionar mentalment, o estàs tan concentrat en el teu joc que no tens aquesta consciència?
13: No, tenemos que plantear cualquier partido como todos los partidos como los demás. Obviamente, pues la situación de Zaragoza es complicada. Desearles lo mejor para el resto de la competición, pero nosotros nos tenemos que plantar aquí a ganar los partidos, porque también nos jugamos cosas, puestos en la clasificación, y hoy creo que hemos demostrado que, bueno, haciendo un buen trabajo desde el primer momento, pues hemos sumado una victoria merecida. Ya te digo, ante un equipo que nos ha puesto las cosas muy complicadas en muchos momentos, con mucho talento, mucho jugador de alto nivel, pero desde luego que no te puedes plantear en un partido si un equipo está peor que otro. Al final hay que ser profesionales en cualquier situación. Nosotros lo hemos hecho así durante 40 minutos y bueno, victoria importante que nos planteamos ahora las dos siguientes semanas con muchas ganas.
9: I ara que ho deies, no? Una victòria important per vosaltres, malgrat ja vau aconseguir la permanència el dimecres a Girona, avui aconseguiu la 14a, quin creus que és l'objectiu de l'equip per aquest final de temporada, una vegada ja s'ha aconseguit, no? El gran objectiu, que diguéssim.
13: Bueno, pues pelear en Gran Canaria y pelear aquí contra el Madrid, ese es el objetivo claro, lo que venimos haciendo durante 9 meses, esta identidad de trabajo, de correr, de pelear cada balón, mantenerla, ahora 2 semanas que nos quedan, por supuesto importante haber conseguido la permanencia recientemente y ahora pues oye, irnos a casa con las mejores sensaciones posibles. Creo que tenemos motivos de sobra para pensar que podemos sumar alguna victoria más y ya te digo, creo que la temporada está siendo muy buena hasta el momento y queremos acabar con mucho sabor de boca.
14: Avui s'ha sentit química, no? entre l'equip, el fet que haguéssiu estat tots entrenant aquesta setmana, això també s'ha pogut notar, ha portat alegria a l'equip o ja és que doneu per entès també que això de les lesions forma part del dia a dia?
13: Creo que es la primer partido de los primeros que nos vemos todos en el roster, ¿no? Por supuesto que eso a nivel de partido pues te da muchas más opciones, ser mucho más versátil en el juego, rotaciones más cortas, salir con más intensidad y oye, también eso lo afrontamos como algo bueno para nosotros, ¿no? Todos llevamos 9 meses trabajando como animales y que podamos encontrarnos en esta situación de estar todos en el roster, en el banquillo, pues es una gran alegría. oye, trabajo de todo el mundo y dos semanitas ahora por delante para que ojalá sigamos todos en esta misma dinámica y acabar bien.
9: I Àlex, ara ho deies, que queden encara dos partits de la temporada, no és moment de fer valoracions, però quan tu, si mires enrere i veus tot el que heu passat aquesta temporada, tots aquests altibaixos, el gran nombre de partits que heu jugat, acabar així, portar ja 14 victòries amb aquests partits, no? que dona la sensació, com deia ara el Carles, que us trobeu bé com a equip, què penses, què et diu aquest moment de l'equip?
13: Bueno, pues lo primero de todo, que somos un equipo que nos hemos ganado todas las victorias que hemos conseguido. Creo que nadie duda de que el trabajo diario es muy bueno. Aquí empleamos muchas horas, mucho esfuerzo y, oye, al final con el único objetivo de ganar partidos. Creo que es para estar satisfechos, creo que es para estar contentos, pero no vamos a bajar los brazos ahora estas dos semanas. Como ya te he dicho, acabar de la mejor manera posible, ya sea ganando, compitiendo, de cualquier manera, pero que sea disfrutando todos el equipo y, oye, poniendo un bonito punto final a esta temporada.
9: Gràcies, Àlex.
1: Doncs les paraules d'Àlex Reyes, anteriorment també de Retino Basohan, l'MVP del partit. Abans hem tingut també a Luis Olindi, just acabat el partit hem tingut també a David Robinson, i ara ja suposo, Marc, que ja us dirigiu cap a la sala de premsa on parlarà en breu ja l'entrenador de Baxi Manresa, Diego Campo. Entenc que sí, entenc que ja es dirigeix cap a la sala de premsa. Són ja, doncs, falten 5 minuts perquè siguin en punt 3 quarts de 12 de la nit. Esteu sintonitzant Ràdio Manresa, 95.8 de la FM, radiomanresa.cat, i estem aquí explicant-vos, narrant-vos aquesta victòria de Baxi Manresa, 101-83, gràcies a Equívoc Albert Disseny. T'agraden les tapes? La taverna del Pinxo. Expert Joanola Electrodomèstics. Carles Torres Cassana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa. Control Group, solucions tecnològiques per a empreses. Viatges Massaners, viatges de confiança. Iscra, transformació digital i innovació. GST Plus, buscant solucions. I Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Marc Rivera, estàs ja anant cap a sala de premsa, suposo. Doncs hem perdut la connexió, espero que sigui momentani la pèrdua de...
9: No, Josep, perdona, disculpa, que estàvem pujant, sí, estàvem pujant cap aquí a sala de premsa, ja som aquí, ja s'ha acabat la compareixença, em sembla, de Joan Plaza, i estem esperant, doncs, ja que arribi a Diego Ocampo.
1: Perfecte, doncs entenc que ja en breu apareixerà Diego Ocampo. Tenim ja dos partits d'aquesta jornada complerts. Ha estat la victòria de, a part de la de Baxi Manresa davant de la Saragossa, la victòria del Breogán 95-76 davant del Bàsquet Girona, i demà tenim diversos partits: el Lleida davant del Dreamland Gran Canària, el Real Madrid davant del Joventut, l'UCAM Múrcia davant de l'Unicaja, València davant de Bilbao, Baskonia davant del Granada, Morabanc Andorra davant del Burgos i Tenerife davant del Futbol Club Barcelona. Sé que encara ens falten dos partits, però home... Llavors podrem matisar si és notable la temporada, notable baix o un bé alt, però és una bona temporada de Baxi Manresa, en termes generals, Aleix.
2: Sí, matisarem, però per mi l'aprovat ja és la permanència, i això ja ho tenim. Per mi ja és més que un aprovat. I per mi, si quedem top 11, és un notable alt, tenint en compte també l'Eurocup, no? És que, cuidado, l'Eurocup, que s'ha fet Baxi Manresa, que va estar a un partit de tenir factor camp, va jugar uns play-offs contra un Tour Telecom. Era el primer any que anàvem a l'Eurocup, que molts ens posàvem la mà al cap, a veure com competirem aquest Eurocup, a veure com ho compaginarem tot. Jo crec que per tot el que hem tingut, jo crec que el mínim que es mereix l'equip, ara que no em deixi malament els dos últims partits, però el mínim que es mereix l'equip és un notable.
1: Sí, sí, perfectament. També jo estic d'acord amb aquest notable i aquesta bona actuació de Baxi Manresa amb aquesta exigent competició com és l'Eurocup. Veurem si la temporada que ve, doncs, el club torna a apostar per estar a l'Eurocup o hi ha sorpreses i Manresa finalment disputa una altra competició europea que no sigui aquesta la que ha disputat aquest any. Sorpresa seria de que no disputés cap competició europea, la qual cosa em sembla inimaginable, i més després de tenir aquí el president Herms en directe doncs, fa 3 mesos i dir-nos de que era necessari jugar competició europea.
2: I et donaré una dada més del dia d'avui, que s'ha sabut el dia d'avui, i és que la FIBA ha augmentat les places per FIBA Europe Cup.
1: Ah.
2: Que no estic dient que Manresa vagi a la FIBA Europe Cup, però ha augmentat les places i per tant entenc que, com que ha augmentat les places, també augmentarà les possibilitats d'equip espanyol que entri a la FIBA Europe Cup. Jo crec que assegurant el top 12, Josep, jugarem competició europea. No sé quina, perquè encara s'ha de gestionar tot, de veure qui vol què.
3: Perdona, l'eix que talli, que arriba ja Diego Campo a sala de premsa, per tant, escoltarem a l'entrenador del Baxi Manresa.
1: Perfecte, doncs escoltarem ara les paraules de Diego Campo. Entenem que ja serà en català, com a les darreres rodes de premsa. Veurem quan comença ja aquesta roda de premsa. Ja són 11:45 de la nit.
15: Intentarem en català la valoració i després les preguntes no sé en què. Bueno, crec que hem fet un partit molt complet, hem defensat molt bé perquè havíem de fer-ho, saben la qualitat del Robinson, l'Espisu, el Haynes, Foreman, Justa, Washington, tenen molt bones individualitats. Juguen molt bé l'1x1, tenen molt talent, però crec que a poc a poc durant el partit hem defensat bé, hem recuperat moltes pilotes, hem pogut córrer molts contraataques, pena de les pilotes perdudes, pues com jo. Hem de millorar perquè en moments determinats que podem jugar més fàcil i aconseguir millors posicions. Quan nosaltres creiem que el partit se romperia, els han defensat en zona, matchup, ens hem parat perquè hem fallat tirs fàcils i després s'han defensat molt malament. Sobretot la transició defensiva i l'1x1. S'han ficat en el partit 10 punts, però després del triple del Brooks crec que hem agafat confiança, hem jugat amb ritme, hem finiquitat el partit molt bé.
3: Sí, Diego, en directe per Ràdio Manresa, enhorabona per la victòria. Moltes vegades has parlat de la importància de la coralitat de l'equip, no? Dels moments de cada jugador. Avui, 7 jugadors amb més de 10 de valoració, creus que és un dels partits que millor exemplifica aquesta identitat coral que busqueu?
15: Sí, és més fàcil si tens a tots. I avui és dels primers dies que tenim a tots. La veritat és difícil perquè ara de repent els jugadors juguen més minuts, totes aquesta educació s'ha perdut una miqueta, però crec que hem entès molt bé que la clau és jugar menys minuts i molta qualitat. Un exemple molt bo és el Luis, no? Estava clar que havíem pactat una sèrie de minuts, una freqüència, a veure si ara el diumenge i dilluns se no té símptomes, se pot progressar. Esa era la idea, no tornar a fer lo mateix i verem. I crec que aquesta és l'actitud, no? Jugar molt bé, molt bona qualitat, molt bona concentració, i aquest és el nostre estil.
14: Sí, perdó.
16: Sí, endavant, Carles.
14: Et volia demanar... Et volia demanar precisament per Olinde, que has parlat dels seus minuts. Com d'important és Olinde per aquest equip, que bueno, les estadístiques, bueno, els resultats diuen que si juga Olinde el Manresa guanya pràcticament en aquesta segona volta. Vull dir, no sé si és casualitat o no, però no. En tot cas és així. Llavors, com d'important és Olinde i què aporta aquest jugador i com s'està vivint tota aquesta dificultat per jugar d'Olinde, que aporta tant?
15: Bueno, és un jugador que sabíem que necessitaria temps i després crec que després de la primera finestra, bueno, tot ha canviat, ha millorat, ha jugat amb molta confiança i ha progressat moltíssim, però moltíssim, perquè pot jugar d'espaldes, de cara o per un tira de tres i defensivament ens da molta variabilitat. Contra l'Andorra passa el castellano, si no vuelvo loco. Podemos cambiar, te puede defender un 5, bueno, nos da mucha variabilidad. Y cuando tuvimos problemas, porque tenemos una foto en el vestuario, que es en el partido contra los lituanos, contra el Neptunas, y entonces se ven Asple, Gerard y todos ahí juntos, porque Luis metió la última, ¿no? Para mí esa foto está ahí porque es muy importante, ¿no? Que es el, bueno, el trabajar el corazón, los niños con los veteranos, ¿no? Y ese fue un partido que yo creo que a él le ayudó mucho a coger confianza. Y de hecho jugó muy bien la segunda ventana, el segundo partido de la remontada es impresionante cómo juega y sufre este problema. Este problema no es como una lesión de rodilla o un tobillo, que sabemos lo que sucede. Estos problemas existen en el deporte y en la vida, pero hay muchas diferencias individuales y es difícil de tratar. Hay gente que le lleva mucho tiempo, otro poco tiempo. Entonces, claro, es difícil para él gestionarlo y es difícil para el entorno en los que estamos a su lado gestionarlo. Pues como todo, ahora hemos intentado otra cosa, ¿no? Iba pensando, como si igual yo no lo puedo poner. Porque cuando hice las dos rotaciones dije, uff, poco me queda. Pero bueno, a ver si mañana se encuentra bien y encontramos el camino, pero es que eso es un poco la vida, ¿no? Con ayuda médica y sin ayuda médica ir encontrando esto. Ahora, a su vez, ¿qué sucedió? Hemos sufrido, evidentemente, pero a su vez provocó cosas positivas, porque el Gustav se tuviese que responsabilizar de una mejora más rápida, y creo que eso nos ha venido muy bien, porque hace un trabajo que no se ve en las estadísticas, que es muy importante, porque no cogió muchos rebotes en la primera parte, pero tocó 5 balones que al final acabaron cogiendo los compañeros. Y eso pues es lo que nosotros tenemos que entender, que hay que hacer de la necesidad virtud. Entonces, bueno, vamos a ver si esta semana Luis, en este nuevo tratamiento, por así decirlo, podemos evolucionar.
14: Entenc que no está recuperado del todo, ¿verdad?
15: No, ahora se encontraba muy bien, ha jugado, pero el tema es después del estrés del partido. Claro, pues un poco. Dime.
16: Enhorabuena per la victòria, Diego. Preguntar-te si esperaves un Saragossa diferent, si ha estat massa fàcil davant un equip que jugava la vida, pràcticament, que jugava la permanència, i si ha estat més mèrit vostre o desmèrit d'ells.
15: Bueno, siempre es una combinación. Se juegan dos y uno tiene mérito, los dos se preparan, y luego hay una tercera parte que son los árbitros y deciden cosas que no dependen de ti. Tienen mucha calidad individual. Lo que pasa es que, claro, cuando entras en una mala dinámica, empiezas a hacer cambios, luego también hay lesiones. Han tenido problemas en el 4 porque con la lesión al principio, en pretemporada, entonces vas con el pie cambiado, es difícil construir un equipo. Es muy difícil. Por eso yo valoro mucho lo que han hecho nuestros jugadores, porque en situaciones complejas y con 19 partidos del Eurocup, que todos éramos básicamente rookies en esta nueva Eurocup, pues hemos vivido momentos difíciles y seguimos siendo un equipo, porque hemos sido capaces de entender lo que es un equipo, hacer de la necesidad virtud, mejorar todos en defensa, mejorar todos en el rebote, con días más brillantes de unos de otros. Con lo cual hay que poner en valor todo lo que han hecho los jugadores nuestros, porque durante la temporada, pasando momentos complejos, pues hemos crecido en vez de descomponernos.
17: Com que t'ho hem preguntat tantes vegades al revés, fa, no sé si quasi il·lusió preguntar-t'ho així, què sent un entrenador quan pot disposar dels seus jugadors? En falta algun, però què sents tu a l'hora de fins i tot haver de això, gestionar minuts i disposar de tants recursos que no has disposat durant la temporada.
15: Bueno, primero te falta práctica, aunque siempre intentamos rotar, ¿no? Partidos que siempre hay que ir pensando, aunque quien esté siempre intentamos poner para ayudar. Otra cosa es que, claro, rotar no es rotar por rotar. Si yo te doy la oportunidad pero no das el nivel, pues lo siento, tenemos que dárselo a otro. Es lo que el jugador también tiene que entender, porque a veces se malinterpreta, ¿no? Que todo el mundo pase por la pista. Primero, sentirte partícipe genera cohesión. Es decir, jugar con 12 o con 13, ser capaz de mover 12 o 13 o 14, eso genera cohesión, porque si no es normal que se descohesione. Segundo, si lo entiendes bien y juegas con mucha calidad, pues jugarás menos minutos, pero el equipo siempre va a salir beneficiado. Y el objetivo es que los mejores jugadores que estén en ese partido lleguen frescos a los últimos minutos, que es donde se resuelve. Y esa es la idea, ¿no? A veces lo puedes aplicar más y a veces hay que salirse del guión y un jugador pues tiene más minutaje. Pero yo el equipo lo he visto bien, en el sentido de entenderlo, ¿no? Nos cuesta un poco más de lo que me gustaría, pero igual que nos adaptamos en su momento a hacer menos rotaciones o hacerlo de otra manera, pues nos tenemos que adaptar. Y como les decía a ellos, esto es el Baxi Manresa y aquí empezamos al principio a tope, durante vamos a tope, por el camino con curvas o escalando vamos a tope y acabamos a tope. Otra cosa es si ganas o si pierdes, porque eso es diferente, pero nosotros queremos ir siempre a tope, independientemente de si es marzo o va el marcador así, o hay dos lesionados, pues

0: Nos cuentan las suyas en...
1: ¿Qué es lo que te pasa?
0: Cuéntame. Me pasa una cosa.
2: No hay problema.
0: Un programa de humor para entender y normalizar aquellas neuras que nos hacen diferentes.
1: Yo estoy curado ya.
3: ¿Y entonces para qué vienes?
4: ¿Porque tú me has invitado?
0: Ya disponible en nuestra app, en cadenaser.com y resto de plataformas. Cadena Ser.
5: 100 palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena.
6: El prohibitivo tratamiento de mi nieto, a quien conoceré cuando salga de su aislamiento, me dicen sus padres que empieza a surtir efecto, aunque va para largo. No pienso escatimar ningún gasto si se trata de la familia, especialmente cuando no sabía que tenía una hasta hace bien poco, que solo me había sentido. Pero mira, me convertí de golpe en padre y abuelo. Benditas nuevas tecnologías que permitieron a mi hijo encontrarme y explicarme todo. Nunca he entendido de estas cosas, pero ya le tengo a él que me ayuda y evita que se aprovechen de mí y mi fortuna. Ser útil me hace feliz.
5: Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carlas Francino. Cadena Ser. El humor está en la Ser.
7: Y el 10 de abril, a 2 días del Día Internacional del Hijo Único, mis padres decidieron quitarme eso y darme un hermanito.
8: Vaya.
7: Antes de que yo pudiera demostrar nada, ya dijeron, uy, uy, uy, hay que probar de hacer otro. O sea, fueron tan rápido a por otro que ni siquiera me dio tiempo a poder ser una decepción para ellos. A mí me dieron un periodo de prueba de 12 meses. O sea, 12 meses. Fui la versión demo de mis padres, ¿vale? O sea, la prueba gratuita de Netflix antes de empezar a pagar, ¿sabes? Y bueno, ya mañana, pues ya mañana ya celebro el cumple de mi hermano. Feliz cumple, hijo de puta.
5: Cadena Ser, la radio con mejor humor. Cadena Ser, el poder de la conversación.
9: Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de
10: Zanzíbar.
9: A cualquier deporte, básquet, tenis y games.
10: Más. Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
9: Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
5: Este domingo, Andalucía vota. Cuarta y última parada del ciclo electoral en España. Unas elecciones fundamentales para el futuro de la comunidad y el país. A partir de las 9 de la noche, especial Elecciones Andaluzas, con Ángels Barceló y José Luis Sastre, desde Sevilla. Cadena Ser, servicios informativos.
11: ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
12: Winamax, las mejores cuotas.
11: Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
13: Sigue a Carrusel en redes sociales.
14: En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
15: Disfruta el gran partido del Sevilla-Real Madrid con hasta 200 euros asegurados. Regístrate con el código BONO200, haz tu primera apuesta y si pierdes te devolvemos el 100% de su valor hasta 200 euros. Aprovecha el bono de bienvenida en las mejores competiciones. Consulta condiciones. William Hill, donde apuestan los que apuestan. Recuerda jugar con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
16: En Barcelona Ovalle la noticia es Robert Lewandowski. Decíamos después de ganar la Liga, bueno, no sabemos si el polaco seguirá, no seguirá, tiene más pinta de que se va a marchar, lo ha confirmado hoy en el día de hoy él mismo, ¿no?
17: Sí, se lo ha anunciado en el entrenamiento, después del entrenamiento a sus compañeros, los ha reunido y allí en el propio campo de entrenamiento les ha dicho, oye, yo me voy. También le ha dedicado unas palabras el capitán Ronald Araujo, el entrenador Hansi Flick, y lo ha anunciado después en Instagram. y mañana se despide del Camp Nou. Son cuatro temporadas en el Barça, en esas cuatro temporadas de momento, porque mañana será titular y puede anotar goles también, pero de momento lleva 119 goles, eso da prácticamente una media de 30 goles por temporada. Son números de gran delantero de la historia del club. Va a cumplir 38 años.
1: Mira, justo te iba a decir. 38
17: en agosto, palos. 38. Ahora tiene 37. Se va a hacer una última aventura. Seguramente Arabia Saudí. Hoy me comentaba su agente que tiene alguna opción más, pero es lo más probable.
1: O sea, para seguir pegando talegazos, ¿no?
17: Correcto. que bien, se vaya a Arabia Saudí.
1: Hace bien que le sobra la pasta por allí.
17: Y mañana va a ser un día emotivo, por eso, porque después del partido se despedirá del público del Camp Nou Robert Lewandowski. Y hemos escuchado ya a Hansi Flick en la rueda de prensa previa, justo lo ha anunciado cuando salía Hansi Flick, y Hansi Flick ha dicho que es el mejor profesional con el que ha trabajado en su vida.
2: La conversación ha ido bien. Ha hablado con el equipo, ha dicho adiós, que ha tenido una gran etapa en Barcelona. He trabajado con Lewandowski 4 años y he levantado todos los títulos con él. Ha sido un privilegio trabajar con él. Es el jugador más profesional que he visto en mi vida. Da lo mejor para su cuerpo. Siempre ha dado lo mejor. Es un ejemplo perfecto para los jóvenes. Por eso juega a este nivel, a esta edad. Irse ahora es bueno para él. Nosotros tendremos que reestructurar el equipo, pero estamos contentos. Se va una gran persona y un crack mundial que sigue a su nivel.
16: Aritz, son 4 temporadas de Lewandowski en el Barcelona. Para mí, muy buenas. Igual esta última la más floja de todas, pero yo creo que ha sido un fichaje al que le ha sacado rentabilidad el Barça, ¿eh?
3: Sí. Además, ha ayudado al crecimiento colectivo del equipo, diría también de los jóvenes. Creo que ha tenido un papel importante en ese sentido. El fichaje está amortizado. Es verdad que tenía un salario alto y, bueno, pues sé que eso también ha pesado seguramente en algún momento, pero ha metido goles y creo que también hay una cosa importante que el Barça tiene que hacer y que no había hecho en algún momento, que es despedir a los jugadores en el momento preciso. O sea, prolongar esta aventura de Lewandowski hubiera empezado a ser ya problemática. Hay que saber cuándo un jugador ha terminado su etapa en un club, cosa que en el Barça, por ejemplo, ha pasado lo contrario en bastantes ocasiones últimamente.
16: Al resto, ¿os parece normal la salida ya de Lewandowski en esta temporada?
4: Y muy positiva, sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo con Flick, ¿no? Hombre, él evidentemente va a tener el ofertón, ¿no? Está claro, ¿no? Le espera eso, ¿no? Otro gran destino en el que ganar muchísimo dinero. Pero esto lo hemos visto muchas veces en el fútbol, ¿eh? A veces las estrellas se te encastillan, no salen, están ahí, no quieren salir y se convierte esta situación en un problema, ¿no? Entonces, bueno, si él va a coger la pasta y el Barcelona libera un sitio en una posición donde sí le cabe mejora, ¿eh? Lewandowski ha sido un magnífico fichaje, pero ahí hace falta más. Ahí hace falta más que Ferran, diría yo, ¿eh? O sea, un futbolista incluso por encima del otro, de Ferran, ¿no? Pues yo creo que ahora mismo tiene el campo libre para tú ver gestiones buenas y reforzar ese puesto, porque vas a necesitar un gran delantero, ¿eh?
8: Ahora hay que buscar un delantero.
1: Es que es el gran problema.
8: Claro, que en 4 años te marque ciento, ¿cuánto has dicho?
1: 119 de momento, que 19. Mañana hará alguno más.
8: Imposible, 119 imposible. Goles, 120 goles. Pues venga, vamos a buscarlo. A ver si lo encuentro.
1: Bueno, bonito, y da, barato. Y si puede ser claro, joven, claro.
8: Y da el rendimiento que ha dado Lewandowski, que llegó al Barça con 33, 34 años, que muchos podían tener la duda de qué rendimiento iba a dar, y que en 4 años ha dado un rendimiento súper, para mí, súper. Efectivamente, a un salario muy alto, era el mejor jugador pagado de la plantilla, ¿no? Hasta la milla mal, ¿no?
17: Sí, 26 millones cobraba este.
8: Mucho dinero, muchísimo dinero.
17: Brutos. O sea, bueno, vale. La mitad brutos. Neto para él.
8: Ah, entonces no. Pero que ha dado un resultado extraordinario con una cantidad de goles al alcance de muy pocos.
4: Bueno, llegó
8: muy
4: mira, la decadencia, y este ha frenado, uno de ellos, claro, ha frenado la decadencia. Hombre, ha sido también un fichaje muy estratégico, pero ya esta última temporada el Barcelona necesita ahí mucho más, hombre, eso es evidente, ¿no?
8: ¿Cuántos, Aris, jugadores hay que te aseguren 30 goles por temporada?
3: Hombre, muy pocos.
8: Muy pocos, ¿eh?
3: Muy pocos. De hecho, se está hablando de Joao Pedro, del Chelsea, que por cierto, le costó 60 o 70 kilos al Chelsea, no sé por cuánto se lo puede comprar el Barça, que tampoco es un grandísimo goleador. ¿No? Claro, más de esos, tendría que pagar más
1: mínimo,
3: que eso.
1: Mínimo los 60, 70,
3: el caso
1: claro.
3: De Julián Álvarez igual te aporta ese número de goles, pero ya tienes que poner una cifra desorbitada encima de la mesa. O sea, es complicadísimo lo que tiene que hacer.
17: Hay dos jugadores que te lo garantizan. Uno es, bueno, tres, Mbappé, imposible. Haaland,
1: bueno,
17: imposible.
1: Te gusta la cosa igual.
17: Y luego hay uno que no es opción porque parece que él no quiere salir, pero que es una opción muy similar a la de Lewandowski, que es Harry Kane. Harry Kane está en el Bayern, tiene una edad similar, un poco inferior a la que...
1: Tiene que tener 32, 33, ¿no? Voy a mirarlo.
17: Cuando llegó, sí. Lo que pasa es que el Barça está más en la línea de uno Julián, lo que pasa es que por precio yo creo que se le va a ir. Pero bueno, ahí está en esa operación, a ver si el jugador aprieta cómo va el verano. Y si no, dos, Joao Pedro, que es el delantero del Chelsea, que a Deco le gusta, que bueno, que es... Te diría que está ahí a la par con Julián Álvarez, pero tiene razón Aritz. 60 millones le costó al Chelsea hace uno o dos años, por lo tanto, si te lo vende al alza, o sea, con el jugador despuntando más de cuando lo fichó el Chelsea, te lo va a vender por más dinero del que lo fichó. Sí que es verdad que hay una cosa en las direcciones deportivas de los clubes, de los grandes clubes de Europa, sí que hay la corriente de que el Chelsea necesita vender. Y por eso van a intentar las direcciones deportivas ir a pescar al Chelsea. Ya lo ha hecho Deco por temas de fair play.
1: Está Xavi Alonso escuchando, va a decir, igual no voy,
17: ¿eh? Bueno, vamos a ver, porque esto es
1: una broma.
17: Pero sí que existe esa corriente de opinión, que ya lo hablan diferentes directores deportivos, que el Chelsea es uno de los clubes donde ir a pescar, porque a priori necesita vender.
1: Harry Kane en julio cumple 33 palos, que no está mal. Pero bueno, fíjate al nivel al que está.
8: Esa es la edad con la que llegó Lewandowski al Barça, más o menos.
1: Sí, sí.
17: Pero, insisto, no es la opción que en el Barça barajan para sustituir a Lewandowski.
4: ¿Y el del Arsenal?
17: Son más Julián y Joao Pedro.
4: El de arriba del Arsenal, ese no...
3: ¿Jokeres? Sí, cuesta un dineral. Sí, claro, pero...
4: No está mal, ¿eh? No está mal ese chaval, ¿eh? No está mal, ¿eh? Hombre, yo lo veo llamado poderío, fuerza... También un fichaje muy bueno, ¿eh? Muy bueno,
8: igual
4: muy bueno.
8: Quiere cobrar
1: mola hasta la celebración de Jokeres.
4: Sí.
3: Pero estamos hablando de jugadores que ficharon el verano pasado. Joao Pedro lo fichó el Chelsea para el Mundial de Clubes. O sea, lo fichó hace en
17: y
3: esta
17: metió
3: propia
17: dos goles
3: temporada.
17: En la final, ¿no?
3: Eso es. O sea, lo fichó para esta propia temporada. Lo que no es tampoco parece muy lógico es que el Barça ahora quiera fichar un jugador que se movió en el mercado de hace 8 meses. Tendría que haber quizá.
17: Bueno, por esto que antes. Te digo, Aritz, que tienen en mente que el Chelsea igual necesita vender y que pueden pescar ahí en Río Revuelto. No sé, o sea, yo creo que por ahí van los tiros y por eso van a buscar a Joao Pedro, además de porque es un jugador que les gusta la dirección deportiva del Barça.
16: Más despedidas, la de Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid. Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
18: ¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
16: Va a ser el último partido de Griezmann en el Metropolitano. Para mí, el mejor jugador de la historia del conjunto rojiblanco, ¿eh?
18: Sí, como se ha encargado ya de ir avanzando día a día el Atlético de Madrid a través de las redes sociales y en todas sus plataformas, el último baile es lo que tiene mañana por delante Antoine Griezmann con su afición, partido en una jornada unificada, por eso el homenaje, como es habitual, tendrá lugar después del partido, a eso de las 9 de la noche, va a ser un homenaje como casi todos los que hace el Atlético de Madrid a las grandes leyendas o figuras, muy simbólico en el terreno de juego, con toda la afición, con la participación de la grada en ese evento y acompañado de su familia y de la gente que ha sido importante en esta carrera en el Atlético de Madrid. Han sido 10 temporadas en 2 etapas distintas, mañana 500 partidos oficiales con la camiseta del Atlético de Madrid, es el extranjero con más partidos en la historia 500, de la Liga, superó a Leo Messi, sí, ahora lleva 499 y ha marcado 212 goles, que se dice pronto, con el Atlético de Madrid, sin duda el jugador, el máximo goleador en la historia, el que más goles ha marcado en la Champions, y bueno, veremos si mañana puede incrementar esa cifra en su, teóricamente, penúltimo partido con el Atleti, el último en el Metropolitano, y obviamente hoy...
1: Joder, yo lo dejaba ahí en Simeone, 500, es un número redondo, último en el Metropolitano, y ahí, pum, ya está.
18: Mira, esta mañana lo estábamos hablando justo en la Ciudad Deportiva cuando estaban entrenando. Yo es que haría lo mismo. Mi último recuerdo del Atlético de Madrid, en mi casa, con mi gente, mi homenaje, partido 500, todo redondo. Pero es verdad que el Atlético de Madrid, si gana mañana, tiene opciones de alcanzar la tercera posición. Y conociendo a Griezmann, pues va a intentar aportar lo que pueda seguramente la semana que viene. Así que veremos en función de lo que pase mañana en los resultados, si hay o no más partidos de Griezmann. Lo que está claro es que mañana la despedida, y hoy decía Diego Pablo Simeone que es un jugador que es prácticamente insustituible.
19: Bueno, está claro de que no iremos a buscar otro Griezmann porque seguramente no habrá otro igual a él, pero sí futbolistas que se hagan cargo del equipo, como se hizo cargo siempre. Él, la responsabilidad de llevar el famoso peso del equipo, se ha depositado mucho en él estos años, mucho en Coque. Trabajaremos para encontrar gente que tenga esa personalidad.
1: Va a echar mucho de menos el Atlético de Madrid a Griezmann, que parecía que ya estaba esta temporada de retirada, le ha necesitado el equipo y ha dado un nivel fantástico. O sea, para seguir, si le hubiese dado la gana, que evidentemente no quiere y se quiere marchar a Estados Unidos, pero Pulido, el vacío que deja Griezmann en el Atlético de Madrid es gordo, sí. Difícil de tapar.
8: Sí, pierde mucho el Atlético de Madrid como club. Pierde mucho en el campo porque estaba a un nivel extraordinario, posiblemente de los últimos años su mejor temporada, pero pierde mucho Simeone, muchísimo Simeone. Sobre todo pierde mucho Simeone porque Simeone se apoyaba muchísimo en Griezmann. Era su extensión en el campo, es amigo personal, la familia de Simeone es amigo de la familia de Griezmann, unos lazos muy estrechos, una confianza extrema, en los malos momentos se ha apoyado mucho. Me contaban estos días que está muy abrumado con la salida a Griezmann en el vestuario, que está raro, que está distinto, que está pues tristón porque no le gusta marcharse, y que también está muy abrumado Simeone, ¿no? Es una unión muy especial y efectivamente pues se va a notar mucho la salida de Griezmann, que consiguió algo muy difícil para mí, y es revertir una situación que otros no hubiesen sido capaces de revertir, ¿no? En un momento determinado él toma la decisión de marcharse al Barça. Hay muchos aficionados del Atlético de Madrid que no entienden esa decisión y esa salida, pero sin embargo luego ha sido capaz de volver a ganarse el cariño de la afición, el respeto de la afición, el respeto del vestuario, el cariño de su entrenador. O sea, muy pocos jugadores han conseguido eso a base de su personalidad, de su forma de ser y de lo buen tipo que me dicen que es. Así que sí, se va a notar muchísimo la salida de Griezmann del vestuario, sí.
4: La diferencia con Lewandowski, que tú ves a Lewandowski y dices, bueno, Arabia Saudí, pues claro, ¿no? Ya le toca, ¿no? Es un grande, pero ya le toca, ¿no? Pero es que Griezmann está muy bien, juega extraordinario, es que se pone en esa posición ahí de la media punta y claro, como tiene tanto sentido del juego, es que lleva los partidos extraordinarios, ¿no? Entonces es un futbolista absolutamente vigente, ¿no? Entonces, claro, lo va a echar mucho en falta, ¿no? Y se va, bueno, por supuesto, un grandísimo de la historia del Atlético de Madrid, que es muy grande, pero estamos ante, no sé, este está entre los cinco personajes más importantes de la historia del Atlético, seguro. Diego Simeone, Luis Aragonés, Griezmann, y bueno, hombre, también hay más gente, ¿no? Pero este ocupa un lugar principalísimo, ¿no?
3: Yo es que lo extendería incluso al fútbol español, ¿eh? A mí me parece que es uno de los jugadores más relevantes que ha tenido la Liga en toda su historia.
2: Cuarto con más partidos a día de hoy.
3: Claro, no lo dejaría solo como un elemento de consumo interno de la gente del Atleti. Estamos hablando de un futbolista impresionante, lo que ha hecho en el Atlético de Madrid.
1: ¿Cómo se nota que no eres del Athletic Club? Yo es que
3: no,
1: claro.
3: Pero es verdad que para
1: cuando
3: mí,
1: te ha vacunado 35 veces, pues
3: por ejemplo, ¿no? Cierta sensación para mí de jugador infravalorado con Griezmann desde aquel mundial en el que es el mejor jugador de Francia campeona en 2018. Que para mí, si no fue Balón de Oro, pudo serlo perfectamente, a todo lo que ha hecho en la Liga Española. Y más allá de estadísticas, las estadísticas que habéis dicho son bestiales, pero me quedo con el tipo de futbolista que es, con cómo ha entendido el juego desde el primer día hasta el último, y todo eso no sale en las estadísticas, ¿eh? Eso hay que tragárselo fin de semana tras fin de semana, y es lo que hemos hecho y disfrutado con él.
1: Y salvo la decisión, que para mí se equivocó a la hora de tomarlo y tal, fuera tampoco es que haya sido polémico en ningún sentido. O sea, no ha sido un tío que haya generado muchísima polémica, ni con declaraciones, ni con actuaciones.
8: Tiene la cabeza muy bien
1: amueblada. Salvo lo de la famosa decisión, que la cagó. Estuvo mal asesorado.
2: Más allá
1: y la
2: de eso, Yago, fíjate, este año su rol era absolutamente secundario. El Cholo le guardaba un papel de 30 minutos por partido para tener minutos de calidad en las segundas partes.
1: Y si tuviese que jugar la final de la Champions el Atlético de Madrid este año, sería titular.
2: No, pero es que él se ha revelado en el campo. Él ha hablado en el campo, lo ha hecho con esfuerzo, sacrificio, se ha ganado ser titular en la parte importante de la temporada. Gracias a su aportación en los últimos meses, el Atlético de Madrid ha jugado una final y ha llegado a las semifinales. Y lo que está claro es que Griezmann ha sido inteligente para interpretar lo que necesitaba el equipo y lo que le pedía a su cuerpo, que cuando le ha fallado el físico, ha hecho un poco como Messi en los últimos años del Barça. Retroceder la posición para que el equipo jugara mucho más y se beneficiara de esa calidad que tiene y que lo ha demostrado esta temporada.
1: Que le vaya bien a Griezmann en Estados Unidos, que estaba deseando estar allí. Le mola mucho la cultura de Estados Unidos, el tema del deporte, así que lo disfrute. Gracias, Fullán, abrazo.
2: Hasta mañana.
1: Acabo, pero os pregunto al resto cómo veis lo del descenso. Mañana tenemos un Levante-Mallorca, tenemos también un Español Osasuna, que si empatan tiene pinta que la cosa va encarriladita. Luego la última jornada tenemos un Girona-Elche. ¿A quién ves ahí, Chazarri? Bueno, fastidiados muchos.
4: El Girona me parece a mí que está fastidiado, porque quizás es el que tiene el calendario más difícil, ¿no? Es verdad que mañana va a coger la celebración esta de Griezmann, que yo no sé si eso motiva o relaja, no lo sé, la verdad, no lo sé. Y
17: es peor para el Girona eso.
4: Yo creo que
1: Griezmann, también lo creo, ¿eh?
4: Sí, claro,
17: Griezmann
4: claro.
17: va a querer impactar el día de su adiós. Sí. Y cuando un jugador de este tipo quiere impactar, el rival, y más en la situación que está el Girona, está jodidillo.
4: Sí. Esa fiesta, ¿no? Tú querrás organizarla en condiciones y darle claro a tu figura la salida adecuada, ¿no? Y luego, hombre, el partido del Mallorca mañana, ¿no? Ese Mallorca es que va a aclarar mucho el panorama, ¿no? Vamos a ver. Y luego hay rivales que tú lo ves mal, hay equipos que tú lo ves mal, dice el Levante. Bueno, pero es que el Levante tiene 3 puntos asegurados mínimo, ¿eh? Los del Betis, de la última jornada, que se los va a dar seguro, ¿no? Creo yo, ¿eh? Vamos, se los va a dar, que el Betis ya no se juega nada.
1: Betis va a jugar en segunda, vamos.
4: No va a tener. Y luego el Alavés, 40 puntos, muy poco, pero es que tiene 2 partidos estos 2 últimos perfectamente ganables, ¿no? Entonces, claro, todo puede cambiar, ¿no? Yo quizás ahora al que le veo un poquito la situación difícil al Girona.
8: Uh-huh. Eso que apunta Chazarri yo creo que es clave, ¿eh? Los enfrentamientos, cómo se enfrentan y a quién se enfrentan. Yo creo que eso es muy importante, porque no es lo mismo enfrentarse entre sí, que los dos están jugando y ahí forma parte claro mucho la cabeza y ahí te van a temblar las piernas, y ahí el que esté mejor de cabeza y aguante más la presión es el que va a terminar ganando, que enfrentarte a un equipo que no se está jugando nada, como es el caso del Betis la última jornada, que teóricamente tienes esos puntos más cerca, ¿no? Yo creo que esa serie de factores llegados a estas últimas jornadas son importantes, ¿no? Y van a ser determinantes, yo creo.
18: Para mí el que pierda mañana el Levante Mallorca tiene pie y medio en segunda división.
1: Estoy de acuerdo.
18: Y luego el despistado de siempre, yo lo he dicho alguna vez, siempre hay uno que está medio despistado, que se ha visto salvado durante más de media temporada y acaba metiéndose en el hoyo. Y
1: ese es el español,
18: eso,
1: ¿eh?
18: Bueno, o el Girona.
17: O el Girona.
18: Incluso el Elche, fíjate lo que te digo. Uno de esos tres, el español yo creo que ya tiene un colchón, pero Girona o Elche...
4: Osasuna y español están con 42, ¿eh? Tampoco... A ver, yo creo
1: pero
4: que...
1: Pero juega mañana, ¿eh? Entre ellos.
4: Claro.
18: Que
17: si empatan, están salvados.
1: Depende de lo que pase en el resto.
17: Por lo tanto, va a ser el partido con más pases entre centrales de la historia de Primera División.
1: Dicho esto, ánimo a todas las aficiones y a esas ciudades que se van a jugar el descenso o la permanencia en estas 2 últimas jornadas, porque lo de pelear por títulos, Europa, todo esto muy bonito, pero lo del descenso es otra historia. Gracias a todos. Abrazo. Hasta mañana.
17: Un abrazo.
18: Adiós.
1: 1:23.
5: Carrusel Deportivo. Cadena Ser.
20: José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas, muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin, que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
21: Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
22: ¿Para cuándo el disco? ¿Tiene ya fecha?
23: Todavía no. ¿Por qué?
24: Arde Bogotá en Hora 25.
23: Falta por apuntalar alguna cosa y por decidir el título. Tenemos como 400 títulos en la mesa, pero no somos capaces de ponernos los 4 de acuerdo.
22: ¿Estáis sufriendo con eso?
23: Muchísimo.
25: Pero que flipa. O sea, se aceptan proposiciones.
23: Sí, bueno, te lo vamos a pasar y tú nos lanzas.
5: Disfruta la entrevista al completo en la aplicación de la SER. Una nueva forma de escuchar.
26: Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de
27: Zanzíbar.
26: A cualquier deporte, básquet, tenis y games.
27: Más. Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
26: Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
5: Este domingo, Andalucía vota. Cuarta y última parada del ciclo electoral en España. Unas elecciones fundamentales para el futuro de la comunidad y el país. A partir de las 9 de la noche, especial Elecciones Andaluzas, con Ángels Barceló y José Luis Sastre, desde Sevilla. Cadena SER, servicios informativos.
28: Disfruta del mejor deporte con William Hill con hasta 200 euros asegurados. Regístrate con el código BONO200. Haz tu primera apuesta y si pierdes, te devolvemos el 100% de su valor hasta 200 euros. Aprovecha el bono de bienvenida en las mejores competiciones. Consulta condiciones. William Hill desde 1934. Recuerda jugar con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Sigue a Carrusel en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
6: El balón rueda en el verde de la Liga. Entra en winamax.es y mira las cuotas actualizadas en vivo. Nos fijamos en el partido de este domingo, decisivo por la permanencia entre Levante y Mallorca. La victoria de los granotas se paga a 2,10 y el triunfo de los bermellones a 3,40. En cuanto a los goleadores, un tanto de Carlos Espí está a 2,10 y el gol de Muriqui a 3,40. ¿Qué te parece? Mete el golazo decisivo en esta Liga y apuesta por Winamax.
7: Winamax, las mejores cuotas.
6: Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
16: Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, Iago, muy buenas.
16: Última conexión para hablar contigo y hablar del fútbol internacional, ya lo hemos comentado, pero el Manchester City le ha ganado la final de la FA Cup al Chelsea, ¿no?
9: Sí, con un golazo de Semenyo. Es verdad que el partido en líneas generales ha sido igualado, bastante táctico, pero un golazo de Semenyo de espuela, la asistencia de Haaland le da otro título al Manchester City. Las dos copas en Inglaterra este año las ha ganado Guardiola, la Premier lo tiene bastante más complicado, pero es verdad que, bueno, veremos si se va o no Guardiola esta temporada. Pero si lo hace, se va a ir con dos títulos, no los más importantes, pero al menos dos de los tres en la temporada en Inglaterra.
16: Del resto hay algo interesante para mañana, lo digo porque es última jornada de Bundesliga con prácticamente todo decidido, también la sería penúltima jornada con el Inter ya campeón. En Portugal ya hemos contado que el Benfica se queda al final fuera de la Champions.
9: Sí, lo importante de hoy es que tras más de media temporada con el Hearts yendo primero en la Liga Escocesa, al final había un Celtic Hearts y lo ha ganado el conjunto de Glasgow, lo ha ganado el Celtic y gana su quinta liga consecutiva. Y bueno, por dejar el apunte, ha perdido Cristiano Ronaldo el equivalente de la Europa League en Asia. Sí, sí, se ha llevado un mosqueo importante. Ha perdido al Nasser contra Gamba Osaka 0-1. Además lo jugaban en casa, se jugaba la final en Riyadh. Y han perdido 0-1 y se quedan sin título. Veremos si este jueves gana la Liga Saudí.
16: Gracias, Bruno, y perdón por las horas. Un abrazo.
9: Un abrazo, Iago. Hasta luego.
16: Y nosotros nos vamos. Mañana, ya sabéis, penúltima jornada de Liga en Primera División. Puede quedar resuelto prácticamente todo en la parte de arriba en los equipos que quieren ir a Europa League y Conference. Y en la parte de abajo va a depender mucho de lo que pasa en ese partido entre el Mallorca y el Levante. Jornada unificada a las 7 de la tarde. Veremos qué es lo que pasa en el partido, en el resto de encuentros y cómo queda la cosa para el descenso a Segunda División de cara a la última jornada. Lo dicho, horario unificado, mañana a las 7 de la tarde. Hasta mañana. Adiós.
10: Carrusel Deportivo. Cadena SER.
11: Bona nit a tothom. Soc la Marina Fernández Torné, de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar cada dia en directe a l'antena de SER Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí per informar-vos, però també per distreure-us. I aquesta hora de la matinada, el que volem fer és compartir amb vosaltres un tastet dels millors moments d'aquesta setmana al programa, que sempre podeu recuperar també en format podcast.
12: Rebobinem Aquí Catalunya.
13: Centenars de turistes i ciutadans barcelonins s'han acostat a la basílica per seguir amb atenció com el temple assolia el seu punt més alt.
14: És un dia important per a la Sagrada Família perquè s'acaben les 6 torres centrals. No s'ha acabat encara el projecte, ens falta sobretot la façana de la Glòria, però és un dia per celebrar-ho, sens dubte.
29: Amb el mateix desig de trobar Déu en tot, com ho va fer el venerable Antoni Gaudí.
30: És a dir, aquesta seria la primera vegada que veiem Gaudí tan de prop i en moviment, que canvia una mica la idea que tenim d'aquest Gaudí tancat a la Sagrada Família que avui tots estem venerant.
29: I que com ell sapiguem ser constructors, no pas de pedres, sinó de pau, de bellesa i d'esperança.
31: És un viatge molt important. És el primer viatge del Santo Padre en Europa, no? I com a primer viatge ha escollit a Espanya.
29: Pues és un tema que amb satisfacció però ens portarà problemes per la capacitat logística de la pròpia basílica.
11: La visita del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família el 10 de juny serà la cirereta l'any Gaudí que se celebra aquest any. El temple, de fet, i ara ho escoltàveu, tenen coll avall, que farà augmentar el nombre de visitants i que això pot arribar a ser un problema. Amb motiu de l'any Gaudí, avui el que hem volgut fer és marxar una mica més lluny de la Sagrada Família, anar-nos-en fins a Reus, que és on va néixer el nostre arquitecte més universal, el geni, el màxim exponent del modernisme. Guillem Favo, hola, què tal?
32: Hola, Marina, què tal? Bon dia de nou.
11: Fa un moment et tenia aquí al costat, ara on ets?
1: Doncs estic passejant per aquí, pujant i baixant escales, al Centre Gaudí, veient de primera mà aquesta exposició que explica molt bé la relació entre Gaudí i Reus, el moment socioeconòmic que vivia aquesta ciutat, que aleshores era la segona ciutat més important de Catalunya. En aquest ambient d'oportunitats, doncs, va créixer Gaudí. M'ha cridat molt l'atenció, Marina, una vitrina en la qual hi ha els documents, les notes. Gaudí era alumne de les Escoles Pies de Reus.
11: Sort que no hi havia mòbils en aquell moment, perquè si no ho hauria fet amb una nota del mòbil i mira, tot això s'hauria perdut.
1: S'hauria esfumat. Hem de dir que tots els documents que hi ha de Gaudí tenen molt valor, perquè hi va haver almenys un incendi a la Sagrada Família i se'n van perdre molts, amb la qual cosa tota la documentació que hi ha és més aviat escassa i, per tant, té encara més valor. Aquestes notes a mi m'han cridat l'atenció perquè podeu pressuposar, home, doncs Gaudí segur que era un alumne excel·lent, que traia excel·lents. Doncs sí, per exemple, hi ha una nota de sobresaliente en geometria, de notablemente aprovechado en matemàtiques, però en va suspendre una d'assignatura, i no la diríeu mai de la vida. El curs 1863-1864, Gaudí va suspendre Doctrina Cristiana i Història Sagrada.
11: Apa! Si se n'entera el papa, això.
1: És el que he pensat jo. I després també hi ha una nota de principis d'aritmètica on hi surt un reprobado, és a dir, que la va arribar a suspendre dos cops seguits. Una curiositat que podreu comprovar si veniu al Centre Gaudí, que és d'on avui emetem aquest programa especial.
11: Una de les... Sí, perquè em penso que te'n vols anar al Museu del Vermut, eh? Aprofitant que t'arrems.
1: Sí, no soc tonto, eh?
11: Exacte, anava a dir, digue-li tonto, al favor.
1: Digue-li
11: tonto. Ara.
1: Fins ara.
11: Nosaltres som aquí a Reus, a Barcelona, a l'estudi tenim l'historiador Xavier Carmeniu, el presentador del programa Ser Catalunya, el tren de la història, el coneixeu perquè és col·laborador d'aquest programa. Què tal, Xavi, bon dia.
2: Molt bon dia, Marina, com estàs? Em fas molta enveja, t'haig de dir. Reus és una ciutat que m'agrada molt, és molt bonica, li tinc molt de pressi.
11: I m'acompanya també aquí a Reus, des d'on estem fent el programa, el Roger Miralles. Ell és arquitecte, ell és director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, especialista en modernisme i en noucentisme, això vol dir especialista en Gaudí també. Què tal?
3: Una mica sí.
11: Roger, bon dia.
3: Molt bé, bon dia.
11: Començo per tu, Xavi, perquè a Gaudí el venerem, però quan el van atropellar al tramvia i el van ingressar a l'hospital, el van confondre amb un home sense llar.
3: Sí, sí.
11: Quan, on i què va passar amb Gaudí?
3: Doncs el que va passar és que quan el van atropellar no portava documentació, anava vestit amb una roba molt humil, a la butxaca només hi portava, diuen, un llibre amb els evangelis, se n'anava cap a l'oratori de Sant Felip Neri, i diuen, expliquen els que han estudiat bé la seva biografia, que va mirant al cap al costat equivocat a l'hora de creuar a prop de la plaça Tetuán. I quan va
11: passar... És tràgic, això, perquè i a mi això em recorda aquesta història, la de la Muriel Casals.
3: Exacte,
11: pobra,
3: sí.
11: Que també li va passar el mateix amb un carril bici a Barcelona.
3: Sí, sí, i t'haig de dir, que ja sé que no ve tomb, però quan un va en bicicleta per Barcelona, per exemple, quan vas amb carrils bici que són en direcció contrària als cotxes, doncs fa patir, perquè és clar, quan veus els vianants no hi pensen, no?
11: I
3: sempre que passa això penso en el pobre Gaudí, que deu ser alguna malaltia aquesta meva d'historiador, de pensar en aquestes coses, de dir, ostres, en Gaudí li devia passar alguna cosa així, va quedar a terra inconscient, el van recollir i el van portar a l'Hospital de la Santa Creu, que era el gran hospital que hi havia llavors encara a la ciutat de Barcelona, però és clar, com que ningú l'havia identificat, doncs el van tractar doncs com un pacient més, que segurament hauria passat igual, i el van tenir allà fins que el van reconèixer. Després, evidentment, ja va haver-hi tota gent que li va prestar atenció i va estar durant 3 dies doncs això, intentant a veure si superava l'accident. No ho va superar i va acabar morint al mateix hospital. De fet, ara és la Biblioteca de Catalunya i la sala on hi havia on hi havia el llit de Gaudí és un dels indrets que formen part de la Biblioteca de Catalunya. Vull dir, perquè jo hi he estat i l'he vist, i és en una part dels budells de la Biblioteca de Catalunya, aquesta sala.
11: Ens explicava ara el Guillem, va suspendre l'assignatura de religió, però tu ens deies ara les circumstàncies en les quals el van atropellar, i ens deies, era un home de fe.
3: I tant, sí, sí. De fet, hi ha un moment que hi ha un gir a la seva vida, que això estic segur que ens ho explicarà molt millor el professor Miralles, però és quan ell comença a abocar-se de ple amb el que és la feina a la Sagrada Família. Ell vivia al Parc Güell amb el seu pare i la seva neboda. El seu pare va morir el 1906, poc després d'haver-se traslladat al Parc Güell. El 1912 em sembla que és quan mor la seva neboda. Ell no s'havia casat mai. També explica la biografia que li havien donat carbasses un parell o tres de vegades i que al final doncs, l'home havia quedat solter, una persona molt abocada a la seva feina, i el que va passar és que va decidir traslladar-se a viure allà on treballava i, no, era, i ell era molt conscient de que seria el seu gran llegat arquitectònic, no només per la seva generació, sinó per molt més endavant. La bona prova és el programa que estem fent avui, no? I que a partir de llavors es va quedar a viure a la Sagrada Família. És clar, amb tota aquesta evolució doncs s'entén que se l'hagi considerat doncs, un arquitecte, no? L'arquitecte de Déu per intentar plasmar el que ell creia en aquesta obra tan impressionant que és la Sagrada Família.
11: Roger, Xavi?
4: Sí, Roger.
11: Roger, vale, és que ara m'he confús, perdó. Roger, el coneixem com l'arquitecte de Déu. Aquests dies s'està dient, no?, sobretot arran de la visita del Papa, tot això encara li ha donat més volada. Gaudí, l'arquitecte de Déu, hi estàs d'acord?
4: A veure, si hem d'estar a favor de l'Església, sí, però realment la biografia de Gaudí, que sempre ha estat devot, no va ser massa, per dir-ho així, beat, fins al moment que deia l'altre col·laborador...
11: El Xavi.
4: Que efectivament li donen carbasses dues vegades quan intenta entrar a la burgesia barcelonesa. Ell, un fill de Calderer de Reus, no tenia massa res a fer i quan li donen carbasses se n'adona que aquesta via no és bona i segurament s'aboca en aquell moment a la via que té, que coneix, que és la religió. Òbviament sempre havia estat una persona religiosa, però no tan beata com els darrers anys.
11: Per tant, ara et faig la pregunta una mica més enllà encara. Se l'està instrumentalitzant per part de l'Església Gaudí?
4: Ui, això... Potser jo segueixo més l'obra arquitectònica que l'obra religiosa, diguem-ne. Potser hi haurà gent que en sàpiga més d'això que jo. Però realment no estic al cas dels presumptes miracles que va fer ni aquest tipus de coses. Jo no en sé d'això.
11: Carme Niu.
3: És una molt bona pregunta i que a més lliga fins i tot amb la seva trajectòria abans d'arribar a la Sagrada Família, que és la seva vinculació amb Eusebi Güell. La burgesia barcelonina en la qual s'inscriu, i ara tal com explicava el professor Miralles, doncs, que ell doncs, arriba des de Reus quan té 17 anys, fa el batxillerat, comença l'escola d'arquitectura, que llavors formava part de la Universitat de Barcelona i comença a fer camí, el seu gran mecenes és Eusebi Güell. I Eusebi Güell el que fa és promoure amb altra burgesia tot un discurs catòlic conservador en una ciutat on cada vegada els moviments obrers són més actius i en els quals hi ha doncs, gent que comença a discutir, que és molt clar l'anticlericalisme. I què es fa? Doncs, per exemple, hi ha un poeta com Jacint Verdaguer, hi ha un arquitecte com Antoni Gaudí, que fan tot un discurs, tant des del punt de vista arquitectònic com literari, per enaltir tot el que té relació amb la religió. De fet, l'església aquesta que tothom ara en parlem, que és la Sagrada Família, és un temple expiatori, per tant vol dir que es construeix perquè la gent paga per expiar els seus pecats, d'aquí ve el nom, i de l'altra és que està consagrada la Sagrada Família, que la idea és això, la família tradicional, en un moment en què es començaven a discutir moltes coses. Mm. Tot això forma part, evidentment, d'una batalla ideològica que sempre hi ha sigut, i ara, a part, jo diria també que també serveix una mica per posicionar no només l'Església Catòlica, sinó també Barcelona en el mapa internacional, perquè Gaudí és el gran atractiu del turisme internacional.
4: Jo crec que això que dius del moment de finals del XIX és molt cert, perquè quan Bocabella, que és el promotor de la Sagrada Família, li encarrega primer a De Paula, que era el mestre, bueno, un dels mestres que havia tingut Gaudí a l'escola, a la Sagrada Família, i després li acaben encarregant a Gaudí. Jo crec que la voluntat que té ell, a través de los devotos de San José, és de portar la religió al poble. I aleshores la manera de fer-ho és, en comptes de fer com les esglésies tradicionals, que són tancades per fora i tenen els retaules per dintre, és portar els retaules a fora, explicar la vida sagrada, per entendre'ns, al carrer. Crec que la veritable revolució de la Sagrada Família, més enllà del nivell espaial, que ens agrada molt i tot plegat, és la capacitat aquesta de portar els retaules barrocs, que són els que els agradaven en aquell moment, a l'exterior.
11: Arquitecte de Déu d'aquella manera, arquitecte de la burgesia, sí, ara ens ho comentava el Carmeniu, sense aquest mecenes, sense Güell, hauria arribat on ha arribat Gaudí?
4: No, segur que no. Perquè per fer arquitectura una de les coses que es necessita són clients que tinguin diners. Tenim l'exemple aquí al cantó, a Tarragona, amb un altre arquitecte que es diu Jujol, que no va tenir pràcticament bons clients, per dir-ho així, o clients tan adinerats com Güell, i que no va reeixir tant perquè no va tenir possibilitats de... Potser va reeixir tant, però potser no és tan conegut perquè no va tenir aquests tipus de clients. Güell i Gaudí, la història explica que Güell coneix a Gaudí quan veu una vitrina que va fer per l'exposició de París, i aleshores els hi demana els de la tenda, diguem-ne, que eren una sombreria, em sembla.
11: Una, perdona?
4: Una tenda de guants.
11: Val.
4: O de sombreros, no me'n recordo. Una de les dues coses. Els hi demana
11: gadgets,
4: qui ho ha fet.
11: Li diríem ara.
4: Exacte. Els hi demana qui ho ha fet, li diuen que Gaudí, i aleshores ells es vol construir, Güell, la seva casa. O sigui, es vol ampliar la seva casa a la Rambla per fer festes durant l'exposició del 88, i li encarrega aquesta ampliació, que és el que coneixem com el Palau Güell.
11: Encara no hi havia problemes d'habitatge, en aquella època.
4: Sí que n'hi havia. Sí, eh? El que passa és que els rics no n'han tingut mai de problemes d'habitatge.
11: Això és veritat, sí, també tens raó.
4: I justament els dos més rics de Barcelona, que són amb els qui relaciona Gaudí, en aquells anys eren els Güell i els López, que vivien els dos, no a l'Eixample, com pràcticament tota la burgesia, sinó els dos més rics vivien a les Rambles i no volien deixar Barcelona, perquè per ells Barcelona era les Rambles, no era... La Rambla, perdó. Les Rambles. Però no era l'Eixample, sinó era la Rambla. Perquè dintre la ciutat, tenir una casa grossa allà demostrava estatus. Tenir una gran casa fora no era tan estatus.
11: Clar, ara això ho ocupen altres.
3: Això que diu el professor Miralles, si em deixes afegir una cosa, Marina, és important tenir en compte el context, que és que la ciutat acaba d'enderrocar les muralles, com aquell qui diu. Les muralles de Barcelona s'enderroquen el 1854, aproximadament, i el que es comença és a créixer l'Eixample, que hi ha un boom de construcció, ara n'hi diríem bombolla immobiliària, segurament, amb una burgesia invertint allà. De fet, la Universitat de Barcelona es col·loca fora muralla ja en una posició estratègica, però el diner tradicional, la família Güell, la família López, com deia, doncs construeixen aquest palau Güell aquí al final de la Rambla, baixant a mà dreta, i de fet el professor Miralles ens ho pot explicar molt millor, és un repte arquitectònic fins i tot per Gaudí, perquè encabeix un espai molt sumptuós en una zona molt estreta i amb molta dificultat per a nivell de planta i de solar, no? Vull dir que és una voluntat de sèrie allà.
11: Ja. Escolteu, ara segueixo amb vosaltres, però vull obrir una finestra al barri de Gràcia, a Barcelona, una mica més amunt de la Rambla, perquè, clar, estem commemorant el centenari de la mort de Gaudí, però hi ha qui encara manté viva la seva obra. Laura Estrada, què tal?
8: Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
11: I tu estàs amb aquesta persona que manté viva l'obra de Gaudí. Fent què?
8: Mireu, us heu d'imaginar, crec que estic en un dels tallers més bonics que he vist mai, perquè el podríem dir que és com navegar entre l'obra de Gaudí. Veig des de rajoles de la Casa Vicens. Hi ha, per exemple, reproduccions petites del Drac. El tenim en versió petita, en versió més gran. Tenim la Sagrada Família. Tenim des de la rajola del Capritxo de Gaudí a Cantàbria, que és aquell girassol, tot amb relleu espectacular. Hi ha posavassos, hi ha inclús el Panot de Barcelona, hi ha figures, hi ha ceràmica, hi ha molt... hexagonals, quadrades, de tota mena. Hi ha, per exemple, aquesta rajola blava de formes ondulades, que és la que hi ha al pati de llums de la Casa Batlló. I qui hi ha al darrere de tot això? Doncs la persona que les fa possibles, qui manté, podríem dir, aquesta obra de Gaudí, és en Manel Diestre, és un mestre ceramista artesà. No és qualsevol, perquè és el restaurador, com dèiem, d'aquestes obres monumentals de Gaudí. Ha restaurat a mà a rajoles i elements decoratius de ceràmica des de la Casa Vicens, de la Casa Batlló, del Parc Güell. Té 80 anys. Ara m'acompanya aquí al meu costat. Què tal, Manel? Bon dia.
15: Bon dia.
8: Hem de dir que aquí estàs ben acompanyat. Fa caloreta en aquest taller, perquè és bo que, clar, tenim els forns aquí posats. Vull dir que a l'hivern esteu bé, a l'estiu no tant, potser. Escolta'm una cosa, Manel. A veure, tota aquesta feinada, Com va començar tot això? Tota la vida portes fent això perquè la família ho feia?
15: No, no, va ser-hi, van crear fa uns 50 anys el primer taller de ceràmica Sot, que és l'empresa en què estem ara, i van començar el meu soci Joaquim Toribio i jo, i després al cap de 4 o 5 anys es va afegir el Jordi Salvador, ¿vale? Tots dos, ells ja s'han jubilat i només quedo jo ara.
8: I què consisteix la teva feina?
15: Bueno, la meva feina... nosaltres tenim dues línies de producció, d'actuació. Per una part tenim la restauració del patrimoni arquitectònic ceràmic i per una altra banda tenim el subministre dels articles modernistes que es venen als museus de les cases modernistes.
8: Això vol dir, perquè ens fem una idea, aquí sí. Al voltant aquestes figuretes que dèiem petites, per exemple, del drac des de la Sagrada Família, que tots aquestes figures de ceràmica fetes a mà, on van a parar, Manel?
15: Bueno, aquestes figures que reproduïn van a parar a les botigues dels museus. Uh-huh. I els turistes que venen les compren i això ens
17: mare
15: ajuda...
17: Mare de Déu, tot pels turistes, sempre tu.
8: Tot pels turistes una mica, eh?
18: Per això passa.
8: Però és veritat que tenen molta tirada, vull dir que agrada moltíssim. T'anava a dir, el Manel...
17: I m'ha agradat això que deia que els turistes... Perdona, Laura, no? Dic que m'ha agradat això que deia que els turistes al final li ajuden a pagar la nòmina.
8: Clar, no, evidentment. Perquè anava a dir, es veu que el Manel diu que no es vol jubilar fins a acabar l'última obra monumental del modernisme, que en aquest cas és el recinte de l'Hospital de Sant Pau. De fet, ja està treballant, encara queden pavellons, oi, Manel? Com va això?
15: Bé, sí, mira, al recinte històric de Sant Pau hi ha 12 pavellons. 8 pavellons, a més dels túnels, i queden per restaurar 4 pavellons. A mi m'agradaria, doncs, jubilar-me quan acabi aquests 4 pavellons, que no sé quan serà.
8: Perquè és molta feina, això, quanta feina et porta?
15: Aproximadament un pavelló és un any aproximadament de feina, eh? És bastant complexa i bastant lent, eh?
8: Quanta gent tens treballant per fer-ho?
15: Aquí al taller som 8 persones.
17: Déu-n'hi-do. Però, bueno, és a dir, que mantenir viva l'obra de Gaudí dona feina...
15: Persones, o sigui, produint el merchandise, el producte que venem a les botigues i el que és la restauració d'edificis modernistes.
8: I només sou 8 persones fent tot això a Catalunya, encarregats d'aquest manteniment?
17: Només,
8: d'obra
17: tu dius només, bueno, Laura, mira que a mi m'han semblat bastants.
15: Són moltes, 8 hores al dia durant 360 dies a l'any, dona de sí. Es pot fer perfectament.
8: Mira, et dono la raó, Marina, et dono la raó, sí.
17: Clar, sí, a mi m'han semblat en 8, dic, Déu-n'hi-do, perquè al final sí, per fer rajoletes per turistes, mira, això es pot fer més... Clar, la gràcia és que potser alguns es pensen que això es fa en sèrie, no? Que tu surts de qualsevol visita, vas a la botigueta, digues, Roger.
18: No, que no només és ell que està produint coses d'aquest tipus. Hi ha altres artesans que també estan fent això i Déu-n'hi-do la quantitat d'artesans que encara a Catalunya hi ha que estan fent tècniques tradicionals com al segle XIX, a finals del XIX, diguem.
17: Mm-hmm. Laura, doncs res, sobretot envia'ns vídeos i fotografies, els compartirem a les nostres xarxes perquè puguin veure una mica aquesta finestreta que hem obert nosaltres en el barri de Gràcia per mantenir viu el llegat de Gaudí, que no tot és el centenari de la seva mort. També.
18: Realment el taller que té és molt bonic.
17: Tu hi has estat, eh?
18: Sí, sí.
17: Val la pena. Laura, anaves a dir, perdona. Doncs...
8: No, que sí, que de seguida, de fet, tinc aquí la meva companya, la Susana, que està gravant ja els vídeos perquè pugueu contemplar tota aquesta obra meravellosa. Aquí hi ha feina. El Manel també és el que ara se n'ha d'anar, que també té feina, així que els deixem treballar.
17: Manel, perdona, va, una última pregunta. La Sagrada Família, què?
8: Què et pregunta la Marina?
15: No, el Sagrada Família no. Van estar a punt de col·laborar, però no han col·laborat. Potser és l'únic edifici modernista d'en Gaudí que no m'he intervingut, eh?
17: Mira que és gros. Doncs escolta, moltes gràcies. Gràcies als dos, que vagi bé.
8: Gràcies a vosaltres.
15: Bé, moltes gràcies.
17: Estàvem dient, Roger, Xavi, que efectivament, clar, tot el que és Gaudí va associat al turisme, i molt, absolutament.
18: Ara sí.
17: Puc saludar a aquesta hora el Carles Ferrer. Ell és guia turístic a Barcelona, precisament. Carles, què tal? Bon dia.
19: Bon dia, Marina.
17: Què és el que més triomfa de Gaudí? La Sagrada Família, entenc, i entenc que aquests dies ja està ben bogeria arran de la visita del Papa, ho esteu notant?
0: Efectivament, Sagrada Família sempre ha sigut el número 1, l'espai més visitat dins de tot el que és el patrimoni de Gaudí, i aquests dies ho estem notant, però potser no més que en els darrers anys, ja que la Sagrada Família sempre està al límit d'aforament durant la temporada alta. Llavors, la situació és molt similar. Ja ens hi trobarem més endavant, als entorns de la Sagrada Família, aquesta gent sense tiquet, aquí potser notarem la diferència.
17: Entre aquí triomfa més Gaudí? És a dir, quins turistes, no sé de quina nacionalitat, triomfa més a l'estranger, triomfa més a la resta de l'estat?
0: Històricament, i avui en dia encara és així, als Estats Units és el major volum de visitants que hi tenim. Hem de pensar també que quan Gaudí no se'l valorava massa aquí a Catalunya, sí, se'l valorava, se'l coneixia una mica més als Estats Units, amb un entorn potser més acadèmic, i al Japó, també. I avui en dia és conegut arreu del món, llavors tenim una diversitat de visitants impressionant.
17: I aquí la pregunta, els catalans ens interessem per Gaudí?
0: Jo crec que sí, però poder al mateix nivell que la resta, no? Fins a cert punt. I clar, un fet que d'això crec que molts en som conscients, no? Hi ha molts catalans i barcelonins que no han entrat mai a la Sagrada Família. Tampoc és fàcil, clar.
17: Clar, tampoc és fàcil, no? Ni parat.
3: I exacte. Marina, em deixes afegir una cosa a partir del que explicava ell? Perquè, esclar, mira, en les classes que faig jo de Patrimoni Cultural a l'Escola de Turisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, estudiem el cas de Gaudí i com s'ha convertit en una icona mundial del turisme. I, esclar, això, tal com deia ell, és interessant perquè als anys 50, aproximadament, hi ha exposicions de 50 del segle XX, vull dir, exposicions a Nova York, es crea una societat d'amics de Gaudí, a Japó també, i esclar, no és que sigui flor d'un dia ni de quatre dies, sinó que ja fa molt temps que hi ha molta gent que el reivindica i per això també ha estirat tot el patrimoni arquitectònic del nostre país, no només de Barcelona. És a dir, si no arriba a ser Gaudí fent de punta de llança, segurament ara tampoc no tindríem posat tant en valor Lluís Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, i fins i tot el propi Jujol, que ara esmentava fa un moment el professor Miralla. Sense aquest estrellat de Gaudí, tota la resta no, segurament no hi seria.
4: Hi ha una cosa a dir, que és que el Gaudí es fa famós, per dir-ho així, a nivell internacional, quan el Sergi Alsuini, el Sergi era un arquitecte català que se'n va per la guerra i fa carrera als Estats Units i acaba sent el degà de Harvard durant molts anys. Aleshores, el Sergi, l'any 54, fa el seu gran llibre sobre Gaudí i el fa en anglès. No el fa en castellà, ni en català, ni res d'això. El fa en anglès i pel públic americà. Amb la qual cosa, aquí és on comença l'estrellat de Gaudí internacional i, a més, després tots els historiadors que havien fet històries de l'arquitectura, sobretot des dels anys 30-40, que eren europeus, no l'havien tingut en compte perquè això d'Espanya no semblava que fos part d'Europa i de cop el comencen a posar dintre les històries d'arquitectura. I a partir d'aquest moment és quan aquesta bombolla de modernisme, noucentisme que passa a Catalunya i que no passa en lloc d'Europa, que el modernisme, per dir-ho així, l'Art Nouveau, etc., les seves derivades són moviments que són profundament ciutadans, urbans. Aquí a Catalunya el moviment modernista no és només urbà, és un moviment que passa a tot arreu. I això és una cosa que es comença a entendre gràcies al CERT, perquè el CERT està en una posició de poder als Estats Units, que és el de garant de Harvard.
17: I això és el que fa únic el fenomen del modernisme a Catalunya.
4: El que fa únic el fenomen del modernisme a Catalunya és que hi ha un modernisme culte, que és el de Gaudí, hi ha un modernisme més aviat pagès, que és el que passa fora de les ciutats. I això sí que és realment una cosa extraordinària i que no acabem de posar en valor perquè només ens interessen les grans ciutats, però com el teu programa d'avui, que ha sortit de la gran ciutat i ha anat a la segona ciutat de Catalunya aleshores, ara ja no és la segona, però a la segona ciutat de Catalunya per intentar explicar això, jo crec que hem d'entendre que, jo què sé, hi ha molts pobles que tenen joies arquitectòniques d'aquell moment. I si mirem a la resta d'Europa, les joies arquitectòniques d'aquell moment només estan a les ciutats.
17: Tu que ets arquitecte, pels que t'estiguin escoltant, allò que tu te'n vas a un poble a fer una volta que no coneixes, és igual, on sigui, com identificar si una cosa, si un edifici, si una construcció és o no modernista?
4: Ostres, no et sé donar una recepta exacta.
17: Vaja.
4: Però tot i així...
17: Roger Miralles, que... gràcies.
4: Exacte, fora, despedit. Tot i així, si tu comences a veure motius de decoració que no són els que venen de la història, motius de decoració que vol dir florals, o motius de decoració que tenen a veure amb animals, amb...
18: també durant l'època medieval n'hi havia, però motius de decoració d'aquest tipus, si veus color, si veus tota una sèrie de coses que intenten renovar l'estil arquitectònic en el 19, del 19 al 20, això gairebé sempre és modernisme. I a més, això a Catalunya sempre ha vinculat a aquesta idea de modernització de país i aquesta idea de nació, o sigui, de la modernització del país en aquell moment vinculada a la idea de nació, que és una cosa molt típica de la resta d'Europa,
5: Veus com sí que tenies el truc? Escolteu, que teníem el Carles Ferrer, tu ets guia turístic de Barcelona. Quin és el recorregut, si a tu et diuen, fes-me una ruta a Gaudí, on comences i on acabes? I si hi ha algun lloc secret més enllà que la Sagrada Família, la Pedrera, la Casa Batlló...
0: Clar, els recorreguts més comuns passen per aquest top 3 que una mica coneixem, no? Que és l'entorn del Passeig de Gràcia, que és un combinat de Casa Batlló, de Pedrera, i després el que són els monuments més visitats al final de Catalunya, que són Sagrada Família i Parc Güell. I amb això ja fem moltes hores de visita, jo crec que ja han saturat el visitant. I com a espai desconegut i una mica reivindicar, on es fa una... Realment la visita és molt agradable. Tenim la Torre Bellesguard,

0: Espectacular.
1: Ens acompanya una altra guia turística. En aquest cas, el David Edo. Ell és guia turístic de Reus. A Reus hi ha obra de Gaudí. Bon dia.
2: Hola, bon dia. M'escolteu?
1: Sí, t'escoltem.
2: Hola. Gràcies. A veure, hi ha obra de Gaudí, però no és arquitectònica. Però tenim moltíssimes obres i relacions amb el lloc on va néixer, on va ser batejat, on va ser confirmat. Hi ha un gran museu, per mi el millor museu de tot el món, de Gaudí. Està a Reus, a la plaça Mercadal. I es va fer per l'any 2002, quan es va celebrar el 150 aniversari del seu naixement. Per tant, sí que hi ha cosa de Gaudí a Reus, i més ara que també es commemora l'any Gaudí, i el museu també, l'antic Banc d'Espanya, hi ha unes exposicions molt interessants també.
1: Curiós això, que efectivament dius sí que es pot fer una ruta sobre Gaudí a Reus, però pròpiament obra de Gaudí no hi trobem. Volia afegir al Carmeniu, demanar-te una ruta més enllà de Barcelona, més enllà del que coneixem de les coses més icòniques de Gaudí, perquè a Gaudí el podem trobar fora de Catalunya i fora d'Espanya.
0: Fora de Catalunya, sí. A veure, ja, de fet, ha sortit el cas del capritxo que el comentava la Laura fa un moment, i relacionat amb aquesta qüestió dels mecenes, doncs també hi ha el Palau d'Astorga, el Palau Episcopal, que, de fet, el que li encarrega és un bisbe que havia estat a Tarragona i que el coneix i li diu, escolta, fes-me un palau allà, ell no hi pot anar. Li diu, envia'm fotografies, plànols, i el fa així a distància, tot i que envia uns paletes catalans a treballar-hi perquè és amb els que ells confia. I després també hi ha la Casa Botines Alló, que també és d'un català que està instal·lat en allà i que té una casa que és magatzem, banca, etc, i que són els grans elements referencials. I pel que fa a Catalunya, a mi hi ha dos llocs que em criden especialment l'atenció. Un és la Cripta Güell, a la Colònia Güell, que és un lloc preciós, que a més lliga amb tot el tema que hem parlat aquí de la industrialització de la burgesia, que deia el professor Miralles, precisament per això que dèiem, perquè aquesta gent van poder treballar, perquè hi va haver gent que hi va invertir. Ho dic perquè ara a vegades les grans fortunes no sabem amb què dediquen els diners i que fer... No, és que...
1: Ja l'ha colat el Carmeniu.
0: Home, és que...
3: Està bé.
0: A veure, si tenim el... És que això és una cosa que a mi sempre m'exaspera una mica. Si hi ha edificis bonics és perquè hi ha talent, però és que el talent sempre hi és. El talent ha de poder brillar si té l'oportunitat de poder brillar. I en aquest cas, doncs això passa si hi ha gent que hi inverteix. Evidentment, ara hi ha l'administració pública que pot fer molt, però també hi ha gent que decideix gastar-se els diners en coses, diguéssim. I aquesta burgesia ho feien pel seu propi interès, evidentment per lluir i també per posar Barcelona i Catalunya al mapa, lligat amb això que deia el professor Miralles d'aquesta reafirmació nacional en un context polític i econòmic important a finals del segle XIX i principis del XX. Però és que això es podria fer ara amb arquitectes que hi ha, també. I que també es podria fer una ciutat i un país bonic. I cert, que a més és que, clar, tret cert, que també ho tenia claríssim durant la Segona República, va haver de marxar a l'exili per culpa del franquisme, i ell era conscient de la feina que van fer i per això va publicar aquest text de Gaudí en anglès. Vull dir que aquesta visió hi és, i el que tenim és això, i per això precisament nosaltres ara ens sentim tan orgullosos, perquè si una cosa presumeix, presumim sempre és d'això, del modernisme i de Gaudí dels altres arquitectes, no? I per tant, això ho tenim aquí. I en el cas de la Colònia Güell, tal com et deia, doncs es veu aquesta industrialització, i també en un altre lloc molt curiós és els Jardins Artigues, que hi ha a la Pobla de Lillet, a més amb el Tren del Ciment, que és un lloc fabulós i que és d'aquests que, tal com deia el nostre guia avui aquí a Barcelona, doncs també no és dels més concorreguts que hi ha, que val la pena anar-hi també.
4: Gens i mica, si em deixeu afegir, perquè crec que també queden, si no, a l'oblit, no? A la Pobla de Lillet tenim també el xalet de Cal Llarás.
0: Ui, sí, tens tota la raó, que bé que ho hagis dit.
4: Tenim les Caves Güell, el Garraf, tenim la nau Gaudí, Mataró.
3: Mataró.
1: I tot això és visitable?
4: Doncs el que he anat mencionant fins ara, que sigui visitable a l'interior, i tenim la nau Gaudí. El Garraf ho porta un restaurant. Jo hi he entrat, però no sé, honestament, fins a quin punt està obert a tothom.
0: Que contactin amb tu, home.
4: I el xalet de Cal Llarás, jo us hi recomano, qui tingui furgoneta, anar allà a dormir. a l'aire lliure al mig del bosc i veure encara que sigui des de l'exterior.
0: És preciós, és un dels llocs més macos que hi ha a Catalunya, i a més això, que té sentit. O sigui, va construir